0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a
2: el mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliqui? És el mateix de sempre. És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur
2: que no
1: pot...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré
2: ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Es diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te en càrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués patit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat,

No considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi al

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Avui, la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim, amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
2: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat.
3: Això afegís estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament, estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
1: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el SEM ha atès 55 persones pels efectes de la calor. Més notícies, Sara Riera.
4: El Poder Judicial decideix avui si expedienta el jutge Peinado per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció.
1: El candidat d'extrema dreta, Belardo de la Espriella, guanya les eleccions a la presidència de Colòmbia per una diferència petitíssima sobre el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda. De la Espriella ha tingut només un punt percentual més de vots que el seu rival, poc més de 200.000 paperetes. L'encara president Gustavo Petro ha denunciat moltes irregularitats en la votació.
4: El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui que deixa el càrrec. Starmer ha anat quedant aïllat al Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. La seva formació creu que l'alcalde de Manchester pot fer front millor a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
1: Els Mossos investiguen l'agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró al Maresme. Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde de la ciutat, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs. Avui torna a la plataforma 3CAT la sèrie documental Punt de no retorn, guardonada amb el Premi Emmy Internacional.
4: S'estrena en dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants. Per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front. La sèrie documental de Raül Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit. Les càmeres entren dins dels moviments ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona.
1: A esports, la selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup del Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes, Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamín han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres.
4: Al mateix grup H del Mundial, aquesta matinada s'han enfrontat Uruguai i Cap Verd amb resultat d'empat 2-2. Tot just s'ha acabat fa pocs minuts el Nova Zelanda-Egipte amb 1-3 al marcador a favor d'Egipte. També ha jugat aquest diumenge Bèlgica 0, Iran 0.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia.
4: I en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya fent valer el marge que va aconseguir dissabte a la Molina en una etapa final, la de diumenge a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos.
1: Toni Bou ha guanyat també la segona jornada del Trial d'Itàlia i amplia 66 punts l'avantatge a la general. Berta Bellana ha repetit la victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i en marxa del trial a Itàlia com a líder. La campiona del món té ara 23 punts més que Rabino.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 22 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que el dia començarà, ja us avisem, amb molta calor, de 25 a 28 graus just sortir el sol i ben aviat més de 30 graus. Entre el migdia i la tarda, el termòmetre pujarà fins als 40-42 graus al Pla de Lleida i fins als 37, dels 37 als 40 graus, a bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, ruixats i alguna tempesta. Marta Viana, bon dilluns.
1: Bon dia, matiners. Avui a Sant Boi de Llobregat. El sol sortirà a les 6 i 19 i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts. A partir d'avui, cada dia, restarem ja a alguns segons de llum. Quina pena.
0: Però encara ens queda tot l'estiu per endavant, eh? És que ens agrada queixar-nos.
1: Sí, ens agrada.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto per començar la setmana una cita d'una cantant que va ser una icona dels 80.
0: Icona.
1: I diu... Una icona, sí.
0: Molt bé.
1: Les diferències, aquelles coses que et fan sentir incòmode amb tu mateix, són precisament les que t'ajuden a convertir-te en qui ets. Aquests són els teus dons.
0: Doncs a aquesta frase ens hi sumem perquè us direm una cosa. Hi ha moltes maneres de començar una nova setmana, però avui ho farem amb una d'aquelles cançons que, ja us avisem, us arrencaran del llit, perquè ha escrit una pàgina imprescindible al món de la música. Per tant, us demanem una mica de volum a la ràdio. Tampoc cal que desperteu els veïns. Obrim les portes de l'estudi de Catalunya Ràdio per rebre a la meravellosa Cyndi Lauper.

Per és una d'aquelles artistes emblemàtiques dels anys 80 i aquesta cançó, Girl Just Gonna Have Fun, un dels grans himnes de la música popular, de fet, quan es va publicar als anys 80, el món va entendre dues coses molt importants, que els cabells podien i poden desafiar les lleis de la física i que les noies, efectivament, només volien divertir-se. Amb la seva personalitat única, la seva veu i una imatge descaradíssima, Lauper va aconseguir connectar amb milions de persones d'arreu del món. El videoclip, de fet, també va contribuir al seu èxit, mostrant un ambient festiu i desenfadat que reflectia perfectament l'esperit de la cançó. En resum, Cyndi Lauper no només va cantar una cançó, va crear una excusa universal per passar-ho bé. I si algú encara dubta del missatge de Girl Just Gonna Have Fun, la millor resposta és molt senzilla: apujar el volum i comprovar el que passa.

0: amb ella perquè avui Cyndi Lauper bufarà 73 espelmes. I tot i que avui és dilluns, tenim ganes de passar-ho bé, deixeu que l'alegria entri a les vostres vides, perquè de la resta ens n'encarreguem nosaltres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dilluns, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, molt bé, fantàstic el cap de setmana.
0: Ara estem de recuperada, de
2: remuntada.
0: Sí,
2: ara dilluns, setmana curteta, perquè avui és dillous, diguem-ne.
0: Sí, m'encanta
2: els que feu festa dimecres, és dillous. Bueno, perquè algun... una mica d'ànim per llevar-nos aquest matí, els que no treballem dimecres.
0: I és que hi ha molta gent que el divendres ja va aprofitar per fer aquest cap de setmana llarg i que avui demà tenen festa, eh? Que la gent s'ho munta molt bé, eh?
2: No, teletreballem.
0: Teletreballem.
2: Des de l'Empordà, no, ja ens ho coneixem.
0: En tot cas, felicitats als que avui heu aconseguit tenir 2 dies de festa, inclús així heu posat la ràdio a les 5 del matí.
2: Home, perquè és que... què millor que estar dormint al llit o estar des del llit i poder escoltar matiners.
0: Per favor. A partir de les 6 avui, per cert, torna Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio.
2: Sí, te'l tornem a tenir aquí. Ell sí que necessita una recuperació llarga, però escolta'm, nosaltres molt contents de tornar-lo a tenir. Escolta, parlarem, tornarem a la mina on hi ha desnonaments altra vegada avui, estan previstos avui. Després parlarem i molt del que està passant a Madrid, perquè la instrucció del cas Begoña Gómez ha generat unes complicacions importants entre la policia, la justícia, la pobra justícia amb el jutge Peinado. Parlarem amb la Concepción Sáez, que és exvocal del Consell General del Poder Judicial, i també amb el Carlos Cué, que és periodista del País, per saber com reacciona el govern. I després parlarem d'un tema important i seriós, que és el fet de treballar amb calor. I de treballar a l'exterior, als temporers, anirem a Lleida, amb persones que treballen a la construcció, per saber una mica si a mesura que va avançant el canvi climàtic hem de començar a plantejar-nos que certs mesos hi ha certes feines que no es poden fer. Després tindrem a Baltasar Garzón, que també serà molt interessant sentir-lo. Avui farem alguna esportiva del Mundial, perquè ja ve de gust parlar una mica de Mundial.
0: Egipte-Nova Zelanda, que ha acabat fer res.
2: 1-3, també l'empat d'Uruguai amb Cap Verd, que suposo que vas estar seguint amb intensitat aquest partit. Per tant, de tot plegat en parlarem, i després una mica d'humor i ja haurem fet aquest dilluns.
0: Doncs escolta'm, com quina bona cosa, haurem arribat ràpidament a les 12. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, 1:15 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. En Alfonso, bon dilluns, també.
3: Bon dia.
0: Escolta'm, què ha passat al món mentre dormíem, per favor?
3: Doncs mira, com cada matinada ho sentíem, hem tingut partits del Mundial, la Nova Zelanda de Tim Paine s'ha enfrontat a Egipte.
0: Tim Paine és el gran futbolista d'aquest 2026.
3: La nostra gran estrella, no m'ho preguntis cap altra, també t'ho dic. Tim Paine ha obert la llau amb el primer gol, però Egipte ha remuntat i el resultat ha estat de 1-3. I més enllà de Tim Paine, sí que hi ha una altra estrella mundialista que s'ha fet viral, que és de Mèxic i que és un gos que es diu Osito, que s'ha fet viral perquè el seu amo...
0: M'encanta la pausa dramàtica que has fet, Anna.
3: Que clar.
0: A veure, explica'm aquesta història.
3: És que busqueu la foto i els vídeos del gos aquest Osito viral de Mèxic. El seu amo el porta a tot arreu, a dalt de la seva bici, vestit, pobre, amb la samarreta de la selecció, unes ulleres de sol al gos amb la bandera de Mèxic i una gorra de conjunt.
0: Val.
3: La seva primera aparició va ser al partit inaugural del Mundial i des de llavors s'ha fet viral, la xarxa està plena dels seus vídeos i les seves fotos i diversos mitjans expliquen que els seguidors del Mundial i de la selecció mexicana fan cua a cada partit per fer-se selfies amb ell.
4: Mare meva.
0: Osito?
3: Sí, Osito.
0: Osito.
3: Busca-lo.
0: A veure, no per disfressar el gos, perquè el gos no se s'ha de disfressar, però no, una mica d'alegria en aquest món que tenim.
3: També t'ho dic.
0: Sí. Que, mira, escolta'm, fer una cua per fer un selfie amb un gos està bé, també.
3: Sí. Amb un gos disfressat, exacte.
0: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
0: I aquestes hores del matí, entre Ositos, Tim Paines, Mundials i el món que està una miqueta complicat, també tenim ganes de saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si fem cas de les conclusions d'un estudi de la Universitat de Barcelona. Assenyala que la relació amb el personal d'infermeria pot fer millorar els resultats d'una persona ingressada per motius de salut mental. L'estudi diu que els primers dies són clau i que els aspectes que més cal cuidar són la comunicació, la confiança, la participació en el propi tractament i que existeixi un acord clar sobre els objectius i les tasques a desenvolupar.
0: Bones notícies per començar aquest dilluns 22 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. Res, escolta'm, en un minut arribem a un quart de sis del matí. Puja el pa, també t'ho dic, Marta Viana, de què parlarem poc? Puja
3: doncs,
0: el pa.
3: Doncs mireu, de l'entrevista en exclusiva que ha donat Ana Rosa Quintana al nou programa d'entrevistes de Canal Sur, presentat en aquest cas per Juan i Medio. Estem molt acostumats a veure-la a la tele, però entrevistant, poquíssim, però no com a, com a entrevistada. Ha parlat de l'èxit i us he fet res, un recull de tres ítems. Ella ha parlat de l'èxit i també d'una de les coses que més li molesta de la televisió.
6: Por ejemplo, gente que acaba de llegar y que se han hecho famosos porque han estado en un reality. Es un ejemplo, como o han tenido un programa que les ha ido muy bien. O sea, si tú lo ves cuando llegan a la sala de maquillaje, que no trata bien, que no pide por favor, que no, llega con exigencias. Pues ¿sabes qué? Lo que pienso siempre, digo, uff, qué poco le va a durar la carrera. Porque al final es la factoría, es la fábrica, es que nosotros al final somos el muñeco. Pero dependemos de todos los compañeros.
0: Tantíssima raó que té Ana Rosa Quintana, perquè és cert que hi ha moltes vegades que aquesta gent nova que comença al mitjà s'oblida de que no només a la ràdio, a la tele, ens servim de tots els equips que hi ha.
3: Clar, hi ha un equip molt gran darrere i no estàs sol.
0: El cert és que té tota la raó del món, Quintana. Què més ha explicat?
3: Doncs hi ha una cosa una mica més íntima. Ha parlat, per exemple, què voldria ser àvia i ella com seria.
7: ¿Y te ves como abuela?
6: Hoy me encantaría. Pero no,
7: ¿quieres ejercer todavía de abuela? ¿Vas a ser la abuela que va a maleducar?
6: Voy a ser muy pesada.
7: ¿También en esto?
6: También. No, no, pero pesada en el otro sentido.
7: En el sentido, o sea, de...
6: Que le eduque a sus padres.
7: Tu nieta, que te eduque
6: que
7: tu padre.
6: Sus padres, yo estoy solamente para maleducar.
3: I llavors, l'última perleta que he trobat, que sé la que estigui ja dedicada a tots nosaltres, perquè ella també és maquinera.
0: Ai, ai, ai, a veure.
6: Yo me levanto a las 5:30.
7: ¿A las 5:30? Y lo siento, Ana, te lo voy a preguntar. ¿Crees que has triunfado?
6: No, creo que soy una pringada.
0: Noies, doncs ja ens ha quedat claríssim.
3: Està, però podria trucar-nos un dia.
0: La reflexió que fa Quint... Ai, algun dia d'aquests hem de trucar Ramon Pellicer, que ens escolta al matí.
3: Ah.
0: Va, aquesta setmana ara ja el podem trucar al Pellicer, perquè me'l vaig trobar l'altre dia a la tele i em va dir que ens escoltava cada matí.
3: Pues perfecte.
0: Escolta'm, si Ana Rosa Quintana porta tants anys llevant-se així i diu que és una pringada, ja us dic ara que en què quedem nosaltres,
3: eh? No, clar,
0: t'ho dic, perquè no,
3: no
0: cobrem el que cobra la Quintana.
3: No, clar,
0: perquè la Quintana cada vegada que es desperta diu, mira, em puc comprar una casa. Amb quina bona notícia engeguem al matí, Lara?
3: Doncs que el dispositiu d'informadors ambientals que impulsa la Generalitat ja està en marxa a diferents espais fluvials i zones naturals que estan protegides i l'objectiu és garantir-ne un ús responsable. Un dels punts de vigilància és la Ribera Salada, el Solsonès, on desenes de persones s'hi han desplaçat aquest diumenge, coincidint doncs, amb la onada de calor que hem patit tots. Els informadors, entre d'altres, s'encarreguen de regular els accessos i els aparcaments, recullen dades, fan difusió de les normes i de les bones pràctiques que s'han de tenir a la natura. La Laura, per exemple, és veïna de Tàrrega i aquest diumenge s'ha desplaçat fins la Ribera Salada amb la seva família i n'ha parlat a la CN.
8: Coneixíem aquesta zona perquè vam vindre amb uns amics i aquesta zona està superbé perquè es poden banyar els nens petits, els gossos, per això els portem. Bueno, està superbé. Hi ha uns quants saltets també per si volem fer una mica més el cabra i superbé. Superguai.
0: Doncs vinga, una miqueta de cosa fresca amb aquest cap de setmana que tenim, que he sortit de casa aquest matí i dic, vaig a fregir un ou ferrat al terra.
3: Sí, sí, fa molta cosa.
0: Les bambes desfetes a l'asfalt.
3: Ara és pitjor que ahir al matí.
0: És horrorós.
3: La temperatura d'ara mateix.
0: Ja us ho dic, ara que si heu de sortir de casa, almenys, no sé, amb una bossa de gel a la nuca. Perquè pugui passar millor el matí. I mentrestant, un motiu per saltar del llit que ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és redescobrir els carrers de les nostres viles. Això és el que promou Miquel Ramon, un veí de Tàrrega que ha engegat un projecte audiovisual que es diu Carrers de Tàrrega. El primer capítol, que ja es pot veure al seu canal de YouTube, és sobre el carrer Sant Pere Clavé.
10: El carrer Sant Pere Clavé, si passes, si vas a l'Esclat, si vas al Pau Paterres, o si ets d'aquests rarets que l'estiu prefereix anar a la platja, a cremar-se i a trepitjar sorra bullint, en lloc d'anar al Pallars, a respirar aire fresc i amb una mica de sort enganxar falles i acabar amb una festa major.
9: Els capítols expliquen la història que hi ha al darrere del nomenclàtor, de la mà d'artistes locals que hi posen un toc d'humor i historiadors que porten la dosi de context.
0: Amb només 12 minuts, arribem a 6:15 del matí. Ens hem quedat de pedra, l'equip dels matiners, quan hem descobert una cosa fortíssima d'un dels participants de la primera edició de la Gran Cita.
3: Doncs es tracta de l'Alexis, que aquest cap de setmana ha passat pel suplement de Catalunya Ràdio i ha explicat, atenció, que ha fet de gigoló més d'una vegada.
11: Just després de la teva participació ha sortit publicat, i la gent es va acabar donant, que tu tenies un perfil a Gigolós Barcelona, una agència de gigolós i nois de companyia VIP. Això és veritat?
12: És veritat. He estat amb noms que tothom coneix, o sigui, a Catalunya, a Andorra, a Espanya, però què?
11: Dones públiques.
12: Dones públiques.
11: Que han contractat els teus serveis.
12: I tant, més que una. Penso que el meu temps té un valor. I com tothom que estigui treballant, tu si estàs treballant ara mateix, pues tens un valor per hora, per minut, per lo que sigui. Si jo decideixo que en aquest moment algú, per algo que faria gratuïtament, em vol pagar, jo no diré que no, sóc empresari.
0: Ah, però escolta'm, aquí ell te m'explicava que hi havia un tros d'alguna presentadora de la tele, eh?
3: Sí, sí, sí. Bueno.
0: Em va explotar el cap, vaig començar a fer un llistat de dones a qui...
3: Bueno.
0: A qui haguessin contractat els seus serveis.
3: A l'hora del cafè ho parlem.
0: Me n'han sortit unes quantes, eh? El cor també batega amb Rosalia. Que, per cert, aquest matí recordarem un moment viral de Belén Esteban que d'aquí uns moments compartirem amb l'audiència cantant La Perla. No us ho perdeu. Ha nascut una perla. Ha nascut una perla. Ja t'ho dic ara. Star is Born. A veure, què passa amb Rosalia?
3: Ha tornat a ser viral un moment dels seus concerts, en aquest cas que està fent a Chicago. La protagonista ha sigut una noia que havia vingut, es veu, des de Madrid. Anava ella tota vestida de nòvia i portava doncs, un gran llençol blanc on es podia llegir això mateix que deia Rosalia.
13: Casi me caso con una perla. Si yo te cuento. I would love to know your story. Wait, did you say what I thought you said? She said, es un boricua.
0: Boníssim, eh?
3: Recordem també que Raúl Alejandro i Rosalía van estar a punt de casar-se.
0: Exactament, exactament.
3: I, per tant, tot agafa més sentit que mai.
0: Boníssima la pancarta amb el mocador de gairebé, en caso, amb un perla, els moments de Rosalía, que aquesta gira ens ha deixat grans, sí. Grans històries dels espectadors, de la gent que la va veure. 9 minuts, 6:15 del matí. I a aquestes hores, estimada Lara, quin son deixa la ràdio?
3: Doncs divendres al matí de Catalunya Ràdio entrevistàvem a Francesc Rivera, el Titot, cantant de Brahms. La banda bergadana ha tornat amb 5 noves cançons després de 9 anys. Rivera responia així la pregunta de si ell es considera un dels catalans emprenyats després del procés.
14: No, jo sóc un català il·lusionat, fins i tot ara, perquè no hi ha cap altra alternativa, perquè de l'emprenyament, si no ets capaç de convertir això amb energia per moure les coses només serveix doncs, per viure en la frustració absoluta, no? Només et pots treure la frustració si l'externalitzes amb altres, no? La culpa és d'aquell, la culpa és de l'altre, no sé què.

0: què estem escoltant ara mateix? Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mireu, un dia com avui, dia 22 de juny, dia de la música, per cert, es va tornar a celebrar el festival a Glastonbury, a Anglaterra. La pandèmia va obligar a aturar-ho, però el 2022 es va recuperar. I aquell any, aquell festival va fer història perquè van programar com a caps de cartell la persona més jove i la persona més vella fins la data més gran fins a aquell moment. Eren Billie Eilish, que tenia només 20 anys, i Paul McCartney, de 80, per tant, dos caps de cartell en aquell moment espectaculars. Un festival que, per cert, dura 5 dies i el que volem fer és fer-lo coincidir amb el solstici d'estiu.
0: I aquestes hores del matí volem saber. És que estem ja, estem rient.
1: Ui, però és que jo crec que si la gent realment llegís tots els guions com està descrit...
0: Perquè és que m'ha encantat, perquè a més estem llegint guió, no és res nou, tampoc no estem descobrint res, i McCartney m'encanta, perquè McCartney és com sona.
2: Ho he fet al cotxe, sabeu què us vull dir? Clar que sí,
0: la qüestió és que soni. Quin dia ens espera avui dilluns astrològicament parlant? Cristina Borreguero, d'astrocat.cat, bon dia, va.
3: Bon dia, matiners. Comencem la setmana amb el sol ja a cranc i amb l'energia del solstici d'estiu encara ben viva. Entrem en una etapa més emocional, íntima i sensible, que ens convida a tornar a casa, per dins i per fora. Són dies per cuidar el vincle, escoltar el cos, protegir allò que estimem i donar espai a allò que ens nodreix. Feliç temporada cranc.
0: Bé, escolta, em sembla que estem de remuntada amb la gent d'Astrocat, que portàvem uns dies... Jo no, jo sóc bessons.
2: Ah,
0: ara comença l'època de cranc, clar. Ja està,
2: bessons.
0: Ara hi hem passat.
2: Visca
0: el cranc, els crancs. Per cert, d'aquí uns moments recordarem algunes de les coses que va explicar en Jet Llàcer aquest dissabte col·lapse. També la conversa que van mantenir Joan Dausà i Eloi Vila al cotxe. I sentirem la nova artista del món de la música, Belén Esteban, cantant La Perla de Rosalia. Serà d'aquí uns moments els matiners de Catalunya Ràdio. Abans, per això, qui bufarà espelmes aquest dilluns 22 de juny, Lara?
2: Doncs avui tenim un bon grapat de persones conegudes que fan anys. Estàs preparat?
0: Vinga, va, sí,
2: doncs
0: estic preparat. Som-hi.
2: Comencem felicitant l'estupenda, única i meravellosa actriu Meryl Streep, que emprada o sense, celebrarà que en fa 77.
0: Estupenda.
2: Ell és molt maco, molt bona gent, i avui també fa anys, és el Quim Masferrer, que en fa 55.
0: Home, molt bé.
2: Escriu una pàgina més de la seva vida l'escriptor Dan Brown, que arriba als 62, i per últim, però no per això menys important, pareu bé les orelles, fa anys Leire Martínez, en solitari, bufarà 47 espelmes.
4: I la primera persona en obrir el micro aquest matí és... Xavi Canalies.
0: Hola. Us acompanyem fent el primer cafè del dia, com cada dia de dilluns a divendres des de Catalunya Ràdio. Som els matiners, engeguem la setmana i ho fem amb Cher.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. Entrevistarem l'exjutge Baltasar Garzón. A la tarda farem un retrat dels joves d'extrema dreta a Europa amb el periodista Raúl Gallego. És director de la sèrie documental Punt de no retorn, que dilluns estrena nova temporada a 3CAT. El Catalunya Nit rebrà la visita del periodista esportiu Toni Padilla, que ens portarà una nova història curiosa del Mundial de Futbol.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Xavi. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
0: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
3: Per cert, i entre els matiners, ens queden dues setmanes per acabar la temporada. El dia 3 de juliol posarem el punt final a aquesta primera temporada dels matiners de Catalunya Ràdio i us recordo que ens encantaria escoltar-vos en directe aquests que, igual que nosaltres, heu començat temporada a les 5 del matí i cada matí us lleveu amb els matiners de Catalunya Ràdio. Per tant, d'aquí uns moments, 93207474, 93207474, esperem les vostres trucades perquè ens expliqueu què feu desperts aquestes hores del matí. I us hi acompanyarem com cada dia de dilluns a divendres. Som els matiners de Catalunya Ràdio. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 22 de juny. En Alfonso, també molt bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Avui, evidentment, un dels noms del dia és el de Begoña Gómez.
4: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Una insinuació que el jutge va fer dissabte i que ha encès el cos policial espanyol. Ara, el màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit en què envia a judici a Begoña Gómez.
3: I preparem-nos tots plegats perquè avui les temperatures tocaran sostre.
4: Sí, avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden arribar fins als 42 graus a les comarques de Ponent. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que aquestes temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
5: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
3: Aquesta calorada incrementa el risc d'incendis a les portes de Sant Joan.
4: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i amb la revetlla a tocar. Marc Castellnou, cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat.
6: Això afegís estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
3: La calor també afecta molt intensament la resta d'Europa.
4: Entre avui i demà, França arribarà a temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. És la previsió del Ministeri de Transició Ecològica quan la meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, que és el grau més alt. A França, el curs escolar encara no s'ha acabat, s'acaba el juliol, però avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Les altes temperatures afecten també el Regne Unit, Itàlia i Alemanya.
3: Previstos 4 desnonaments avui al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs.
4: Uns desallotjaments que formen part del mateix procediment que dijous passat va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Tot plegat afecta una seixantena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que fossin ocupats fa 9 anys. Dels 4 casos d'avui, en almenys 2, hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat acreditada i amb menors a càrrec. Els habitatges ocupats estaven destinats a reallotjar-hi els veïns del bloc Venus, pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys.
3: És un dels temes del dia i a partir de les 6 en Frederic Vincent estarem pendents al matí de Catalunya Ràdio. De la resta del món, aquesta matina hem estat molt pendents de Colòmbia.
4: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en segona volta. El d'aquesta matinada ha estat un recompte molt ajustat i d'alt voltatge perquè el candidat de Donald Trump ha superat el senador d'Esquerres, Ivan Cepeda, per menys d'un punt percentual. Això és poc més de 200.000 vots que han decantat la balança.
3: Els Estats Units i l'Iran acorden una línia de comunicació permanent per garantir el trànsit de vaixells a l'estret d'Hormuz.
4: Les converses a Suïssa s'han allargat 18 hores, tot i al final abrupte de la primera reunió d'ahir en què Trump va estar a punt de fer descarrilar tot el procés. La delegació iraniana, recordem-ho, va abandonar la trobada després que Trump amenacés de tornar a bombardejar l'Iran si no reobria l'estret d'Hormuz. I el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insisteix que no marxarà del sud del Líban.
7: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
3: I un titular més d'internacional, al Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer podria anunciar avui que deixa el càrrec.
4: Alguns mitjans pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores. Ha anat quedant aïllat el Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. La seva formació creu que l'alcalde de Manchester podria fer front millor a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
3: Keir Starmer, que sembla que no sàpiga pronunciar jo aquestes hores del matí. Keir Starmer.
4: Exactament així.
3: Gràcies, Anna.
4: Fins ara.
3: Oi, és dilluns, comença la setmana, 6:15 a.m, Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia, Starmer. Que...
3: Sí, oi, sí. Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Bon dia.
3: Vinga, va, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui amb el jutge Peinado i la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia. La Vanguardia, el Consell del Poder Judicial, discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual a El Periódico i El País. El Mundo apunta la pressió del govern espanyol i La Razón titula que juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado.
9: I si algú surt en totes les portades és Lamin Yamal, celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamin que surt al rescat d'Espanya, diu Lara, que redimeix Espanya, titula El Periódico, una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, apunta El País.
8: Altres temes de portada, les primàries de Junts a Barcelona. Jordi Martí serà l'alcaldable, titula Lara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias.
9: Per acabar, doble notícia des del Regne Unit. El Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys. És el tema d'obertura de La Vanguardia. Això en un dia en què els diferents diaris apunten a la imminent sortida de Keir Starmer, una possibilitat que cada cop agafa més força. Ho hem dit, eh?
3: Avui molts editorials i articles d'opinió sobre el Consell General del Poder Judicial que estudia si sanciona el jutge Peinado.
9: La Vanguardia destaca que el magistrat del cas Begoña Gómez indigna tant l'executiu central com els sindicats policials en dir que els membres de l'escorta policial de la presidència podrien ajudar a fugir la dona del president.
8: El rotatiu de Godó considera que l'òrgan de govern judicial ha d'obrar més de pressa quan s'erosiona la imatge de la justícia i recorda que ni tan sols ha contestat el ministre de Justícia, que fa un any va denunciar irregularitats per part de Peinado.
9: A El Periódico, la politòloga Astrid Barrio recorda que en els 2 anys d'instrucció el jutge ha acumulat resolucions corregides o limitades per instàncies superiors i actuacions qüestionades per nombrosos juristes.
8: Amb tot, Barrio assegura que les polèmiques decisions de Peinado ofereixen al govern una via per qüestionar l'instructor, però no aclareixen els dubtes que haurà de resoldre el judici sobre l'actuació de Begoña Gómez.
9: El subdirector del País, Luis Barbero, explica que és perillós que hi hagi polítics que recorrin a les teories de la conspiració quan es veuen acorralats per la justícia.
8: Però també ho és que hi hagi jutges entestats en donar-los la raó, com Juan Carlos Peinado.
9: I considera que el poder judicial ha de corregir les actuacions judicials que excedeixin els límits de la prudència i de la proporcionalitat.
8: El Mundo, en canvi, admet que les cautelars dictades contra Gómez són desproporcionades, però adverteix que només una instància superior, integrada per magistrats, pot corregir la decisió d'un jutge.
9: Afegeix que una sanció a Peinado establiria un perillós precedent d'interferència per part d'un òrgan de naturalesa política com el Consell General del Poder Judicial, que rep, diu, les pressions del govern espanyol.
3: Fent camisa cap a 6:15 a.m. Sílvia Solanes, bon dia, bon dilluns.
10: Bon dia i bon dilluns.
3: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Qui ha trencat totes les expectatives?
10: Doncs els aficionats d'Escòcia al Mundial de Futbol.
3: Veus?
10: La setmana passada us explicàvem que els britànics havien arrasat amb la cervesa Benidorm. Avui us expliquem que els escocesos literalment han acabat amb la birra a Boston. Van consumir 4 vegades més cervesa del que els bars de la ciutat estan acostumats en un període festiu, per exemple, el 4 de juliol. Ara bé, a l'altra cara de la moneda, la premsa esportiva parla d'una de les aficions més exemplars pel que fa a neteja. Després de la festa,
3: veus?
10: Van dedicar una estona a recollir la brossa que havien tirat.
3: Molt bé.
10: Eta, molt a favor.
3: Ja, quan merdes, almenys recullo.
10: Exacte.
3: Que hi ha gent que...
10: Que no.
3: Que no. Ja hi ha preu a la felicitat.
10: Si es considera que a Barcelona cal un sou mínim anual de 88.000 euros a l'any...
3: Quan?
10: 88.000 euros
3: a l'any. Home, clar, és que a veure, amb 880.000 euros no ets feliç?
10: Clar, és el que diu, les preocupacions desapareixen.
3: Oh, sí,
10: pel
3: sí,
10: que
3: clar,
10: fa
3: sí, sí.
10: a tema econòmic. Saps, clar. No has de patir.
3: L'emocional ja és una altra història.
10: Exacte.
3: Però almenys l'econòmic. 88.000 euros,
10: sí,
3: eh?
10: Sí, no, perquè hostiesa. Llavors ja vas fent i ja no mires si,
3: sí, sí,
10: si va baixant.
3: Tens la vida solucionada. Bastant acomodada.
10: Bastant acomodada. També et diré que com més tens, més estires.
3: Exacte, és que anava pensant, depèn, clar, perquè si de cop i volta t'agafes un palauet a Pedralbes, potser això
10: sí,
3: no t'arriba,
10: sí,
3: també t'ho dic.
10: Vas a restaurants de 100 euros
3: clar,
10: per barba cada dia,
3: depèn.
10: Com a mínim.
3: Proporcionalitat.
10: Exacte. Però no és la primera ciutat de l'estat on més costa ser feliç pel que fa als diners. Mm. Encapçala el rànquing Madrid i tanca aquest podi.
3: Sí.
10: És el resultat d'un estudi que ha impulsat la Universitat Nord-Americana de Purt. Pel que fa a països, segons la relació entre sou i preu de la felicitat, Espanya està al número 32 de 132 països aranjats.
3: Déu-n'hi-do. Qui ha tirat la tovallola?
10: Doncs un home, després de 12 anys buscant en un abocador un disc dur amb més de 700 milions d'euros en bitcoins. Mm. Llegim a la BBC com un petit error va fer que l'home perdés aquesta fortuna, que amb el temps encara es va anar revaloritzant amb el temps i suposo que més ràbia li devia fer.
3: Sí, enxampat al llarg de telèfons.
10: Els Mossos han detingut un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al Sonar.
3: Mira.
10: Els agents la van interceptar després que diverses persones haguessin informat que els havien pres l'aparell. En veiem una imatge al web de BTV, potser podeu identificar el vostre si us l'han robat. Mm? Explica això, sí, que alguns ja han pogut començar a retornar-los.
3: Important. Es va al Sonar als festivals, també alerta amb els lladres de mòbils, que és un altre clàssic. Ho hem dit des de les 5 del matí, aquest pic, aquesta onada de calor. Avui amb temperatures altíssimes, Marc Jurado.
8: Sí, ara mateix, Canalies, mira, 28 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 25 al Guaire, 24 a Sant Pere de Ribes, al Santuari de Caral, a Berga, i també a Targa, 22 a la Pobla de Segur i Camarasa. Arribarem al llarg del matí a més de 30 graus ràpidament, quan surti el sol, a molts punts del país. Al migdia, tarda, termòmetre, que pot arribar als 40-42 al Pla de Lleida, als 37-40 bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, amb ruixats i alguna tempesta.
3: Si heu de sortir de casa a aquestes hores del matí, ja us estem avisant que fa moltíssima calor. El cert és que segurament també haureu notat aquesta nit tòrrida que hem tingut amb altes temperatures. Res nou, tenint en compte que ja fa dies que estem alertant d'aquesta onada de calor des d'ahir diumenge. I quan falten 4 minuts per 3 quarts de 6 del matí, Marta Viana, repassem alguns apunts culturals.
11: Sí, perquè comença el compte enrere pel Festival Grec i avui és un bon dia perquè es presentarà el nou musical en català de creació, es dirà Després de nosaltres, això es podrà veure a l'Espai Texas durant el Festival Grec, per tant, bones notícies per
3: sí.
11: al teatre musical català, sens dubte, i per tant, a partir d'avui tindrem molts més detalls d'aquest nou musical que podrem veure a la ciutat de Barcelona. Tot això avui i al vespre, a veure si t'agrada això.
3: A veure.
11: DJ Simfònic, el Festival Blau Maria al Port Vell de Barcelona. Concert de DJ Simfònic i la Royal Film Concert Orchestra, que fusionaran doncs, tota l'energia de l'orquestra simfònica amb l'energia d'un DJ en directe. Es podran sentir moltíssimes cançons conegudes, com aquesta que sentim, també Viva la Vida, Bohemian Rhapsody. Hi haurà un bon programa per poder gaudir aquesta nit. Això, si voleu anar, és a 9:45 al Port Vell de Barcelona.
3: I alerta, perquè quan en 3 minuts arribem a 6:45 del matí, avui movem el dial fins al 2016. El suplement de Catalunya Ràdio, el catedràtic de matemàtiques de la UPC, Claudi Alsina, ens explicava, alerta, les probabilitats que ens toqui la grossa. Ja us dic ara que no en són masses.
12: Parlem de matemàtiques. A veure, quines probabilitats tenim que avui ens toqui el primer premi de la grossa de cap d'any si només hem comprat un bitllet?
13: Doncs, miri, se sorteja des del 0000 fins al 79.999. Són 80.000 números en joc.
12: Sí.
13: Per tant, el número de la primera és 1, cas favorable 1, casos possibles 80.000, dividim 1 per 80.000 i ens surt la probabilitat que tenim de tenir aquest número, és a dir, 0,400001,25.
3: Bé, i el Roger, tu que ets un home també de números, ja pots comprovar que el percentatge d'èxit que et toqui la grossa és baixíssim.
14: Però i l'esperança? I aquell moment que dius, mira, ara ens jugarem, aviam què passa.
3: La il·lusió.
14: Un
3: divertiment de la vida, no?
14: Escolta'm, sí, sempre està bé.
3: En 17 minuts arribem a les 6 del matí, però a Bolívia. Falten també 16 minuts, en aquest cas, per les 12 de la nit. I allà aquí tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
15: Buenas noches, matiners. Ahir es va celebrar aquí a Bolívia l'any nou andí amazònic i del Chaco, un dia molt important pels pobles indígenes de la zona per mantenir vives i transmetre les seves tradicions ancestrals. Per ells és el solstici d'hivern i marca un moment de transició i de renovació. També és un moment crucial en el cicle agrícola i per això és el dia perfecte per honrar a la Pachamama i agrair pels fruits obtinguts de la terra. Per tot el país es fan ofrenes a la terra i se celebren danses i cerimònies tradicionals amb un gran significat ritual. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Bolívia pels matiners de Catalunya Ràdio.
3: I a partir de les 6 del matí comença el matí de Catalunya Ràdio, en aquest cas amb Frederic Vincent. Què passarà avui, Mayol?
14: Doncs mira, estarem molt atents a una nova tongada de desnonaments a la mina, el mateix bloc que hi va haver l'altre dia i que també ho vam explicar al matí de Catalunya Ràdio. Des de les 7 us ho explicarem. Després també d'aquesta reunió del Consell General del Poder Judicial per decidir si sancionen el jutge Peinado, que és que ha fet la instrucció de la dona de Pedro Sánchez per haver insinuat o escrit directament que la policia podia ajudar a Begoña Gómez a fugar-se. En parlarem amb una exvocal del Consell, amb la Concepción Sáenz i també amb el periodista del País, Carlos Cué, per saber com respira el govern davant de tot plegat. I després parlarem de treballar amb calor.

0: Marta Viana no participarà de Mayol, que té molta feina, em diu no puc. Per tant, Lara, Sara Elias...
1: Va. No s'ha atrevit.
0: Arriba el moment.
2: Ara que comença l'estiu, una dada sobre el sol.
0: T'estic imaginant amb, el, amb un flotador de Mickey Mouse...
2: Amb orelletes de Mickey Mouse?
0: Amb orelletes de Mickey Mouse.
2: A la platja?
0: Amb els teus pauets anant cap a la platja.
2: Doncs mira, en concret us preguntaré quantes hores seguides de sol hi ha al Pol Nord.
1: Au, va!
0: Espera, espera. Seguides al Pol... Pues que a veure, Mayol, espera, al Pol Nord, però no és...
1: Durant l'estiu.
0: És temporal, clar. Quantes hores, eh? Uf, 20... A veure...
1: Però en un any, o sigui, aviam.
0: Clar, quan?
1: Durant l'estiu.
2: Si hagués dit durant l'estiu, hagués estat fals perquè el sol brilla més enllà de l'estiu de manera seguida, i amb això us estic donant una pista molt
0: clar,
2: bona.
0: Clar, clar. 100.000? No.
1: Menys.
0: És molt, menys.
1: Menys.
0: 40.000.
1: Menys.
0: Menys?
1: D'hora.
0: Ah, clar,
1: hora.
0: Que són hores, són hores.
1: Poc sol, allà.
0: A veure, Sara, ajuda'm. 2.000? 3.000? 3.000, jo dic 3.000.
2: 3.000, el precio justo.
1: 6.000.
2: 6.000.
0: Ja veuràs, ara.
2: Doncs mira, al punt exacte del Pol Nord, el sol brilla des de l'equinoxi de primavera, del 21 de març, fins al de la tardor, al setembre, i això són exactament 4.400 hores. És a dir, la meitat exacta de l'any.
0: Escolta, no, ets malament.
2: Bueno.
1: Ahir.
0: Home, Mayol...
2: Sí, bueno, has dit 3.000 en un rang de 4.400. A mi no em sembla una diferència suficient.
1: A mi em sembla bé. Està bé.
2: I si no comptem enclavaments científics i militars, la ciutat habitada del món més al nord és, atenció, Longyearbyen.
0: Habitant.
2: 2.500 habitants a Noruega. Allà el sol no es pon entre el 20 d'abril i el 23 d'agost, és a dir, 126-128 dies seguits de llum solar, i això sí són 3.000 hores consecutives amb el sol a l'horitzó.
0: Si és que jo anava per aquest poble, Mallorca.
2: Ah, exacte, perquè és on has estat.
0: La part que vaig estudiar.
2: Si a nosaltres ens costa adormir-nos, perquè encara és de dia,
1: imagina't
2: si la gent que està fent els matiners a Longyearbyen...
0: El que fa el Longyearbyen Good Morning...
2: Exacte. Matineren.
0: Pobre, aquest matineren.
2: Matineren allà, pobres.
0: Gràcies, Mayol. 9-3-2-0-7-4-7-4, matiners, que aquesta temporada ens heu descobert i que us desperteu cada dia amb nosaltres. Si teniu ganes de saludar-nos, nosaltres també estarem encantats de dir-vos bon dia.
3: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
5: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
6: ¡Hijo!
7: Simplemente demuestra la desesperació d'un hijo que acaba de perder a su padre i del que li acusen d'haver-lo matado, ¿no?
8: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
9: Sí,
8: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
3: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell. No era ell.
1: És veritat que la cara estava rara.
3: Era Shakira o no era Shakira?
1: Jo estic segura que sí.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
10: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
11: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
4: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
12: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
4: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3Cat.
14: Triple!
15: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
4: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Palau Blaugrana, el tercer partit de la sèrie, Barça-València.
15: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
4: Avui, a partir de les 8 del vespre, Barça-València.
15: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
16: Molt ben parides, aquestes vaques,
17: sí, sí,
16: eh?
17: Sí, sí, sí.
16: És la típica vaca londinenca, eh?
17: Quina raça és?
16: Londinenca.
17: Londinenca.
16: Londinenca del nord.
17: Ah.
16: De dos banyes.
17: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
16: Se'n diuen rinocerons.
17: Fan llet, no?
16: Sí.
17: La família del rinoceron deu fer llet, també.
18: Clar, puríssima.
17: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.

0: Bon dia, matiners.
1: Ara arrencarem el camió.
2: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
0: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
3: Bon dia i bona hora.
4: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria. A mi això m'encanta.
3: Sí, perquè ja m'ho he despertat i així ja està, saps?
4: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
3: Ah, doncs mira, quan no sé, quan he acabat la son. Visco la vida el més bé que puc i mira, escoltant-vos a vosaltres.
4: Rosa Maria, bon dia.
5: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
4: Com estàs?
5: Molt bé, molt bé, aquí treballant.
4: I de què treballes tu, Rosa Maria?
5: Jo estic en una pulleria que és centenària. Jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí Terrassa, el 1906, i ja estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't.
6: Els matiners.
4: 9-3-2-0-7-4-7-4. En aquesta recta final dels matiners d'aquest dilluns 22 de juny us convidem, com sempre, a participar en directe i que ens expliqueu què feu desperts a aquestes hores del matí. D'aquí uns moments rebrem els primers matiners i matineres que ja esteu desperts. Abans, per això, repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores, com, per exemple, una vegada més, Àngel Llàcer, que ens va visitar al programa Col·lapse i on va explicar algunes històries, anècdotes, moments que es troba l'Àngel en el seu dia a dia.
7: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal, que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, sona bonica, que quan em mires tot s'hipnotitzen. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? Que el problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu.
8: Molt bé.
7: M'entens?
8: Molt bé.
7: No, és que és veritat.
5: Les mamàs d'artistes, mamàs d'artistes.
7: Aleshores, què passa? Tu li has de dir al teu fill: no arribaràs a ser enginyer aeronàutic. M'entens?
8: T'he entès.
7: Doncs ja està, tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
8: Perfectament.
4: Quantíssima raó que té l'Àngel, per favor, t'ho demano.
9: Tota la raó del món.
4: Perquè és que, clar, els pares: canta bé la nena o canta bé el nen. No, senyora, no canta bé.
9: I que incòmode el moment d'estar allà orientant el nen. En fi, és com la nena que li va cantar la Maya de l'Oreja de Bangkok, que s'ha fet en viral. És exactament el mateix.
4: Totalment. Bé, i després d'omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona i el Vistalegre de Madrid per presentar el seu nou disc Immortals, el músic Joan Dausà va seure al cotxe amb Eloi Vila.
10: Joan, tu t'imaginaves quan vas començar que la cosa t'aniria com t'ha anat?
11: No, en absolut.
10: Ho somiaves?
11: No, tampoc ho somiava. És que és tant que no ho pots somiar. Com que el meu no és un èxit estàndard, de treus una cançó, ho peta les ràdios, ho compra tothom, ho balla tothom, de cop omple... No, ha estat una cosa com tant de formigueta que ha estat molt natural. Ha estat un camí que, inclús des de que tenia 20 anys, que anava a l'Institut del Teatre, que feia el personatge del Super 3, s'ha anat instal·lant una naturalitat en la feina, en la vinculació amb el públic, que em fa sentir molt tranquil i molt normal. Jo, quan als concerts del Sant Jordi, dic: això sembla la festa dels súpers. És que per mi ho és. I la diferència és que en la festa dels súpers els nens i nenes són un públic més exigent, perquè si no els interessa el que fas, se'n van, eh? I, per tant, tot això que ha passat ha anat venint d'un lloc que era inesperat. O sigui, jo el que he anat fent sempre a la vida és anar fent passos, estirat, potser sí, per unes ganes de que aquella feina anés bé, però mai m'he sentit que volia la fama.
4: Doncs aquestes paraules i aquesta conversa de Joan Dausà amb l'Eloi Vila, que podeu recuperar, perdoneu, a través del web i l'app de 3CAT. A veure, Belén Esteban, és que em van passar el vídeo
9: això.
4: I dic: a veure un moment, matiners, si us esteu despertant, un cafetonet, volum a la ràdio, perquè ara mateix sentireu, escoltareu Belén Esteban cantant un dels últims èxits del disc de Rosalía.
12: Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad, playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sinrazón, un espejismo, medalla olímpica de la Real Mazarión. ¡Vamos, Rosy!
4: Bé, per alegrar-nos una mica al matí, totalment fora de to, aquest seria la típica mare que li diria a l'Àngel: mira que bé que canta la meva filla. I després li hauries de dir:
9: i l'Àngel aguanta això.
4: Senyora, la seva filla no canta bé. Anem a rebre algunes trucades al 9-3-2-0-7-4-7-4. Marxem cap a Dosrius. Enric, molt bon dia.
13: Hola, bon dia.
4: Com estàs, Enric?
13: Despertant-me, que ja és molt.
4: Veig que de moment, Enric, ets al cotxe, eh?
13: Sí, sí, sóc al cotxe perquè, bé, jo sóc periodista i començo bastant d'hora avui.
4: Sí.
13: I, a més, m'agrada molt anar al gimnàs, llavors estic anant al gimnàs ara a primera hora.
4: Ets dels valents que es lleva aquestes hores per anar a fer esport, Enric.
13: Sí, sí, sí. Valent o masoquista, depèn de com
9: ho vulgui. Exacte. La segona.
4: Escolta, Enric, això ho fas cada dia? És a dir, cada dia et lleves aquesta hora per anar al gimnàs?
13: Menys un dia a la setmana, sí. Cada 4 dies a la setmana.
4: I quanta estona ens hi passem al gimnàs?
13: Unes 2 horetes,
4: més o menys. Hòstia, per Déu-n'hi-do, però quina bestiesa.
9: Enric, per Déu.
13: Depèn del dia.
4: A quina hora entrem al gimnàs? A les 6, més o menys?
13: Sí, a les 6 quan obren i a les 8 doncs, cap a Barcelona. A treballar.
9: On treballes, Enric?
13: Jo treballo a... No sé si puc dir l'empresa, però bueno, una agència de notícies pública.
9: D'acord.
13: I bueno, soc periodista de política allà.
9: A l'Agència Catalana, no?
4: A l'Agència Catalana,
9: no? A l'ACN.
13: Sí.
9: Ah, molt bé, ho pots dir.
4: M'hagués encantat que haguessis dit que treballaves directament a la...
9: Jo pensava que anava
4: a dir-ho. A Francesc Macià. T'imagines?
13: És la primera vegada que truco en directe a un programa de ràdio i no sabia ben bé el codi.
4: No et preocupis. Jo que ho aplaudeixo. Enric, escolta'm, que vagi molt bé aquest inici de matí. Nosaltres t'hi acompanyarem ara fins a les 6 i a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
13: Perfecte, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
4: També una abraçada, Enric, que vagi bé.
13: Adéu,
4: bon dia. I tinc per aquí també la Jèssica. Jèssica, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
4: Escolta'm, tens un forn de pa que es diu La Morana.
1: No es diu La Morana, es diu Parte de Jessica Rich, que és molt simple. El sí. Però estic al poble de La Morana.
4: Sí. Ah, al poble de La Morana. Ah, val.
1: Sí,
4: forn
1: sí.
4: De partesà a La Morana. Ara ho he vist, que hi havia aquí a La Morana. I escolta'm, a quina hora ens hi posem? Molt d'hora, Jessica?
1: A 2:15.
4: Uf, Déu-n'hi-do. I això implica quina hora? Et lleves a 2:15 o comences a 2:15?
1: Començo a 2:15 perquè tinc l'obrador a casa.
4: Ah, o sigui que pots baixar directament amb sabanitetes, sí, que això està molt bé.
1: Sí, quasi.
4: Clar, exacte. Mm. Fa molt que ens hi dediquem?
1: Pues fa 2 anys que vaig començar a obrir l'obrador.
4: Sí.
1: Però lo convido a l'Expo de l'Administrativa.
4: Val.
1: A l'empresa Bonària.
4: Molt bé.
1: Convido amb el fons de pa que l'obre 2 dies a la setmana.
4: Doncs escolta'm, Jessica, també gràcies per trucar-nos. Ho he de deixar aquí, que vaig fatalíssim de temps. Que vagi molt bé aquesta jornada i gràcies per participar als matiners.
1: Sí, ara és Sant Joan, que estem...
4: Ara, que esteu en feinadets. Bones coques per Sant Joan, sí senyor. Una abraçada, Jessica.
1: Gràcies.
4: Que vagi bé, adéu. Tinc per aquí el Cordomí.
6: Bon dia, bona hora.
4: Què tal, com estàs?
6: Molt bé, vosaltres?
4: Doncs mira, de dilluns, tinc per aquí el Frederic Vincent, que acaba de tornar de tres setmanes plaents de vacances.
14: Què tal?
4: Bon dia, Freddy.
14: Bon dia. Oh, diu.
4: Diu, oh, sí, pobre, i tant, pobre, li has de dir, t'acompanyo en el sentiment, Freddy.
14: Sí, avui és un mal dia.
4: Escolta'm, Eloi, quin dia ens espera per avui?
6: Va, avui tindrem calor, una altra vegada molta calor. Avui un dia una mica delicat, també, perquè a més de la calor, de les temperatures de més de 40 graus al Pla Lleida, de la Catalunya Central, aquesta tarda es preveuen algunes tempestes al voltant del Prepirineu, Prepirineu i Pirineu. I són unes tempestes que poden arribar a ser tempestes seques, sense pluja, que deixin llamps, i a més ventades fortes. I això pot incrementar considerablement el risc d'incendi. Així que molta precaució aquests pròxims dies i aquestes pròximes hores amb aquesta situació.
4: Una abraçada, Cordomí, fins demà, gràcies.
6: Vinga, demà més històries. Adéu.
4: Adéu. Lara García també. Moltes
9: adéu,
4: gràcies.
9: Adéu. Fins demà.
4: Freddy, 10 segons. Arrenca el matí de Catalunya Ràdio.
15: La xarxa de comunicació local.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: Tant anys enrere, a les Terres de l'Ebre, i especialment a Tortosa, hi havia una petita xarxa de fàbriques de xocolata. Durant una època n'hi havia gairebé una desena, també a Vinaròs o a Xerta. Llavors, era un producte molt més preuat que avui dia, i es produïa i consumia d'una manera molt diferent al que és habitual en l'actualitat, a la pedra. I a Tortosa, d'entre els negocis dedicats a fer-ne, en destacava un, Xocolates Creo, unes sigles que feien honor als seus fundadors. Malgrat el seu èxit, es van vendre l'empresa i qui la va comprar, el 1955, va ser un altre tortosí xocolater, Josep Maria Benet. 70 anys després, la seva neta, la Cinta Benet, nascuda el 1993, continua passant hores i hores a la mateixa fàbrica, al barri de Ferreries, a l'altra banda del riu que diuen, fent la mateixa xocolata amb les mateixes màquines i el mateix mètode. Des que va posar-s'hi pels vols de 2018, l'esperit ha estat el mateix, fer el que sempre s'ha fet perquè així s'ho estima la gent de Tortosa i les Terres de l'Ebre, per fer-ho alhora, adaptant-se des d'aquestes arrels al món contemporani, el de la rapidesa, el consum industrial i les xarxes socials. Sense perdre l'essència, transformant-se a través d'ella.
2: Hola, passeu. Benvinguts a Xocolates Creo. Jo sóc Cinta Benet, sóc la tercera generació de xocolaters de la meva família. Va començar amb un iaio fent xocolata als anys 40. Va seguir mon pare i ara estem, mon pare i jo, fent el xocolata aquí, Xocolates Creo. Ho fem exactament de la mateixa manera que es feia abans, en les màquines antigues, les mateixes fórmules, tot exactament com era antigament. I a més tenim aquí una petita part de museu de tot que han sigut, doncs, tots aquests més de 85 anys que portem fent xocolata aquí a Tortosa.
1: Els primers records de la Cinta són a la fàbrica. Quan era petita, i li ho preguntaven a l'escola, que el seu pare fos xocolater era una cosa normal. Però que fos autònom la descol·locava. No sabia què era. Ella deia que tenia una fàbrica de xocolata i recorda que ningú ho acabava de processar. El Joan, l'home que llavors feia de xocolater, li donava el que deien les cagarrines de xocolata. Aquella era la millor xocolata del món. Ho explica amb delit. Es passava hores a la fàbrica de petita. Això i la fascinació dels pares per les antiguitats han fet una combinació essencial en el seu tarannà. Quan van estudiar publicitat a Barcelona, basava els treballs en la fàbrica i després, amb 22 anys, va estudiar pastisseria a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i pensant en la xocolata i amb l'objectiu de tornar a casa. Estar en un despatx no era una opció.
3: Me vaig formar allà i quan vaig acabar tenia clar que ja n'havia tingut prou de Barcelona, que el meu era el poble, i vaig tornar aquí a Tortosa, és una ciutat molt petita, i vivia amb mon pare. Dic, me'l vaig a buscar feina de publicitat. I vaig estar treballant a una agència i per les tardes venia aquí a ajudar-los. Feia mitja jornada i per les tardes venia aquí a ajudar-los en el que fos i tal, fins que va arribar el punt en què vaig dir, vale, no. Això m'agrada, m'encanta, me vull quedar aquí, tinc plena canxa per a fer de tot i és un projecte que m'agrada i que m'hi sento a gust. I vaig tornar, vam arrencar a fer coses noves, a tornar a fer processos, pues, a reestructurar una mica la feina, a ordenar una mica tot i ja vaig entrar aquí i ara me passa una mica el que me passava quan era petita. Vinc aquí, xalo molt, m'ho passo superbé, jo arribo, me peso el cacau, me peso la farina, no sé què, començo a fer xocolata, tal i qual, i me passa que quan surto de la fàbrica hi ha gent, pues, lo típic que coneixes a gent nova o que vas a algun lloc i tu de què treballes? I veig com se va fent la roda de preguntes, de tu treballes, jo treballo, no sé què, jo treballo, i penso, quan me tocarà a mi diré que tinc una fàbrica de xocolata? I llavors me toca a mi, dic, soc Cinta i tinc una fàbrica de xocolata, i tots, oh! Tu ets una fàbrica de xocolata? I dic, sí, és com és algo que se'n surt de la norma una mica. Però per a mi és algo molt normal, perquè clar, ho he vist sempre. Clar, si ho veus de fora, ho veus diferent, però com ho fas tu, ho veus normal. Però veig a la gent de fora i penso, que xules, totes aquestes professions que es fan en les mans, me flipen.
1: Més enllà d'aquest petit museu, la fàbrica ho és en si mateixa. Ells diuen que són una indústria viva, perquè segueixen els mateixos processos industrials amb les mateixes màquines que sempre s'han utilitzat i perquè, a més, ho mostren amb finalitats lúdiques i educatives i aprofiten també per fidelitzar el públic. La cinta ens ensenya màquina a màquina quin és el procés per fer xocolata a la pedra, una xocolata de textura granulosa i consistent feta de cacau, sucre, farina d'arròs i essències de canyella o vainilla i presentada amb les característiques rajoles de 12 preses, cadascuna d'una lliura catalana, 33,33 grams, i que encara que es poden menjar queixalades o deixar desfer a la boca, s'utilitzaven habitualment per a fer xocolata a la tassa.
2: El primer pas que fem per a fer el nostre xocolate és fondre'l. És fondre primer el cacau i barrejar-lo amb la resta d'ingredients. I ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és la mescladora. A baix té un circuit d'aigua calenta, que el que fa és fer un bany-maria i acalenta el cacau i es fon. Llavors anem a poc a poc afegint-li tota la resta d'ingredients, el sucre, farina d'arròs, farina de panís, aroma de vainilla o també aroma de canella. Després tenim també aquesta màquina, que és la refinadora, que és la que ens ajuda a fer el xocolate refinat, o també el que fem en aquesta màquina és el xocolate ratllat per a fer a la tassa. El nostre xocolate el podreu trobar en rajoles o en format ratllat, en qualsevol dels dos. Llavors tot ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és bastant antiga, però funciona perfecte. Totes les màquines que tenim aquí a la fàbrica són comprades de Muniaio de segona mà dels anys 40. Mira, la fico en marxa, eh? Així sentiu. Tenen el soroll davant, el soroll que feien les màquines antigament, que és el bonic de la fàbrica nostra i de la nostra forma de fer, que treballem en les màquines antigues i conservem un ofici que, si no, d'una altra manera, s'acabaria perdent.
1: La cinta ens ensenya la pesadora volumètrica. Antigament es pesava per volum. També se'n diu pesadora de revòlver pels pistons i les voltes que fa en rodona. Quan està prou calenta, s'hi posa la xocolata, que surt a la plataforma rodona amb el pes concret que es necessita per fer-ne les rajoles. Del següent pas se n'encarrega la tapejadora, una màquina que sacseja els motlles perquè no hi quedi cap buit.
2: Són màquines canyeres, eh? Aquí hem d'anar protegits. I després, quan ja ho tenim fet, el que fem és ficar-ho a la nevera. Para que nos acabe de solidificar del tot. La nevera és de fusta, també, eh? Tota. És preciosa, la nevera.
1: La nevera és a la mateixa sala on es refina. Es guarda, es pesa i s'emmotlla la xocolata en una paret. Anem a la sala del costat, des d'on la nevera també s'obre.
2: I ara les emboliquem totes una a una, això sí. Se diu superràpid, eh? Però d'este tipus, cada vegada que en fem, ne fem 536. I de les rajoles que es nota el sucre, ne fem 270, o sigui que fem aproximadament unes, més o menys, unes 800 rajoles. Així, a grosso modo, en una tarda.
1: Tal com deia la cinta, la maquinària i els motlles són els mateixos que va comprar el seu avi, heretats de la cura i el manteniment del pare. Produeixen tanta xocolata cada dia com els motllos que tenen i com l'espai que tenen a les neveres, ni més ni menys.
2: Llavors, el més important d'això és tenir-ho sempre ben conservat, que no els hi passi res, que sempre intentar que es facin el mínim de cops possibles, el màxim net també que possible, perquè així n'assegurem sempre la higiene per damunt de tot i la conservació també.
1: Cada dia fan un producte diferent, cada cop en tenen més. Quan va començar a dedicar-se al negoci, son pare feia només mitja dotzena de productes. Diu que aquest creixement s'ha degut a una combinació de les seves idees i al fet que la seva incorporació va oferir un nou suport que els ha permès tenir més temps per a pensar i ser més ambiciosos. D'això en són resultat la trentena de productes que hi ha al mostrador, que podeu venir a tastar les visites que ofereixen els dissabtes i que també podeu comprar per internet. Cada vegada hi ha més persones interessades i clients habituals que compren les diverses varietats de xocolata, el cafè que torren o la cervesa artesana Imperial Stout feta per la cervesera tortosina Logan Busy amb la seva xocolata. Tots els seus productes estan certificats conforme no porten cap ingredient modificat genèticament, gluten, lactosa ni fruits secs. Això, diu la Cinta, ho cuiden moltíssim. Tant com els orígens, ben variats, Ghana, Costa d'Ivori, l'Equador, Veneçuela, Colòmbia... Cada percentatge és d'un origen diferent i els busquen respectuosos amb el medi ambient. Orgànics, de comerç just i amb connotacions i sabors diferents de la resta.
3: Mira, quan parlem de 80, 85, 90, això és el percentatge de cacau. Per exemple, el 90% és 90% cacau, un petit percentatge que sol moure's entre un 3 i un 5% de mantega de cacau, que és la mateixa grasa del cacau natural, i la resta és sucre. I després, llavors, clar, com tenim el ratllat de vainilla, de canella, de garrofa, tenim, és que ara tenim, ho vaig comptar l'altre dia, tenim 33 o 35 productes en total entre el cafè i el xocolata, és bastant. Llavors, un dia fem rajoles, un dia fem ratllat de vainilla, un altre de canella, un altre és del 75, mos ho anem distribuint així, perquè si no, no donaríem abast.
1: Fer xocolata i ser autònoma, diu la Cinta, és una feina de pagar focs. Ara sí que entén què significa, però no es queixa, perquè li agrada i perquè controlar el procés els permet fer un producte millor, més cuidat.
3: Controles molt bé el procés de producció, perquè al final ho fas tu des de zero i ets tu qui decidís com se fan les coses en base a l'aprenentatge que tu tens i intentes fer-les sempre el millor possible. I al fer-ho tot tu, les hores que li dediques són moltíssimes. Però això sí, clar, la qualitat que en queda després d'este producte sempre serà molt millor.
1: L'esforç paga la pena. Totes les coses bones que passen són per les coses bones que han fet. Les paraules de la Cinta traspuen gratitud i estima per l'ofici per la xocolata, com la que té la gent de les Terres de l'Ebre per Creó. Després de 80 anys, la xocolata Creó forma part de l'imaginari col·lectiu de Tortosa i del territori.
3: Que guai que la gent se ho sent tan seu que ja no és una fàbrica més, ja és una mica, d'alguna forma, en petita escala, però ja forma part de la cultura d'aquí baix. Que això també és el millor premi que te poden donar a la teua feina, és aquest reconeixement. I valorar-te un mateix és més complicat, potser, però sí que és veritat que la gent a Creó se l'estima moltíssim, perquè sempre hem intentat explicar tot el que passa de la forma més clara possible. No hem canviat mai de proveïdors, ara en tot el tema del cacau és un lío perquè està pujant moltíssim de preu i la veritat és que és molt complicat treballar. I ara potser a nosaltres ens faria molt fàcil canviar de proveïdor i buscar cacaus més barats, de no tan bona qualitat, potser, però sí que és veritat que no ho volem fer. I intentem treballar de la forma més honesta possible, apropar-nos molt a la gent, això sí, ser molt propers. La gent pot venir aquí, pot parlar amb nosaltres, vull dir, inclús ara el que te comentava abans, que som nosaltres els que a vegades anem a repartir, veiem els clients i parlem amb els clients. I intentar ser el màxim propers, transparents i sobretot que ser molt fidels a el que han fet tota la vida, no canviar-ho mai.
1: La seva clientela principal són botigues petites de les Terres de l'Ebre, dedicades al producte artesà, diferenciat i de proximitat. També botigues de tota la vida, punts turístics del Delta i mercats, i alguns supermercats que cuiden el producte de proximitat. També se'ls pot trobar a Tarragona i a Reus. A Barcelona i Girona també, però és més difícil. Cada cop és més complicat veure'n de xocolata a la pedra, i tal com explica la Cinta, no en queden gaire productors a Catalunya. Així com també és complicat mantenir els mateixos ingredients amb les mateixes característiques, perquè es deixen de produir o d'estar de moda, com ara el sucre. Amb una granulació cada cop més petita, són menys habituals aquelles mides que fan possible que en mossegar i mastegar la xocolata, els grans de sucre facin el crec-crec característic de la xocolata Creó.
3: encara n'hi ha, per sort, no som els únics, però sí que cada vegada s'estila, bueno, s'estila menys, però som la resistència i la veritat és que funciona bé, és un xocolata que és molt bo, que funciona superbé per a fer la tassa i per a cuinar, de fet per a cuinar és dels xocolates que més prefereixen i també per a menjar tal qual és el xocolata de tota la vida que té la textura esta terrosa i tan desestructurada i diferent de lo que estem acostumbrats avui en dia. I el que sí que m'han donat compte des de fa uns anys fins ara és que les modes sempre són cícliques. O sigui, hi ha molta gent que ostres, cada vegada més torna cap als sabors d'abans i cap a retrobar-se d'alguna manera els sabors de la infantesa i molta gent ve aquí buscant el xocolata, aquella la pedra que feia el crec-crec. Dic, pues sí, mira, és este. I llavors, hola, m'encanta, quina sort haver-lo tornat a trobar i s'està tornant a ficar de moda d'alguna manera.
1: L'estima que rep Xocolates Creo es deu a aquesta continuïtat inalterada en la manera de treballar i produir xocolata artesana i amb un origen 100% natural. La sofisticació va fer possible millorar la capacitat de refinar la xocolata, fins al punt que les molècules es feren impalpables per si soles a la boca. I la novetat, unida a la possibilitat de produir més a més baix cost, va deixar Creo a l'ostracisme durant uns quants anys. Tot i això, al fons, no ha canviat Creo, pensa la Cinta. No ha canviat perquè no vol, perquè creu en aquesta manera de treballar.
3: Crec que avui en dia em dona una mica la sensació de que el món vol córrer molt, la gent se vol fer empreses pensant en que tens temps infinit per a tu, sent lo jefe, no és així. Disclaimer, no és així, penques moltíssim i tothom se vol fer ric en dos dies i no, llavors nosaltres treballem una mica, treballem moltíssim, tenim clar que la forma en la que treballem és artesana, no mos farem rics, tampoc volem fer-nos rics, però sí que volem tindre un projecte en el que hi creiem i confiem i sobretot disfrutem cada dia de vindre a treballar. Tenim clar que som la resistència, perquè sí que és veritat que per molt que tu vulguis treballar de forma artesana en d'una forma pausada per a controlar tot el que passa aquí dins i oferir la màxima qualitat possible, les exigències externes són unes altres. El món va molt ràpid i estem molt acostumbrats a que, per exemple, comprem alguna cosa per internet, ho compro avui però m'arriba ahir. O sigui, ho compro avui i m'arriba en 24 hores. Faig una comanda, algun client fa una comanda i l'hem de portar superràpid. I això sí que ho portem molt a rajatabla, no? Però després també hi ha unes exigències a nivell de xarxes, d'estar sempre present, que la gent se'n recorde de tu. I és algo a lo que, per exemple, a mi costa molt arribar, perquè si no estic fent xocolata, estic ajudant a embolicar no sé què, si no estic fent visites, si no estic fent una altra cosa, i, ostres, arribar a tot és supercomplicat.
1: Per adaptar-se a aquesta realitat contemporània, la forma, la cara, sí que ha canviat una mica. Gràcies a l'empenta de la Cinta, que amb el pare ha centrat molts esforços a canviar i agilitzar alguns processos i a pensar i projectar la renovació del producte, però també de la imatge.
3: El fet de ser tan jove crec que m'ha fet també dir, vale, això és xulíssim, però anem a renovar-ho. Anem a donar-li un aire diferent, perquè 80 anys al mercat és un win. Però també ens hem d'adaptar al mercat perquè el mercat canvia i canvia molt ràpid. I això és una cosa que porto aquí 7 anys i ho he vist. Quan vaig entrar les coses no anaven tan ràpides com ara. M'he donat a mi la sensació que des del Covid les coses s'han accelerat moltíssim. I les xarxes socials també ho acceleren encara més. I això ens ha portat a primer renovar la imatge de marca, la vam unificar tota. Crec que jo a l'estudi de màrqueting també tinc una mica de culpa d'això, però tot suma, eh? Però la imatge de marca avui en dia comprem pels ulls. Si pels ulls no mos entra, estem perdudíssims. I també és una forma de, o com ho entenia jo, és una forma de donar caliu, de dir a la gent, mira, això és nostre, però allò també, el cafè també, aquella rajola també, aquell ratllat també. I al final fas una mica de casa, no? Les coses ben ordenades i ben ficades i que visualment entren també dona escalfor i és el que preteníem una mica en tot això.
1: Els productes van més enllà del que es menja. Els clients, la gent propera, els demanen i ells fan. bosses de tela, tasses, mallots... Això és una altra diferència. També col·laboren amb artistes ebrencs per fer postals per Nadal, ja que diuen que s'estimen tant la cultura ebrenca. La intenció, diu la Cinta, també és engrescar la gent, innovar i mostrar la joventut que hi ha rere la tradició de la marca. Que la gent es faci seu creo. En el fons, és la manera natural de continuar transmetent la xocolata a través de les generacions.
3: I també, sobretot, crec que, d'alguna manera, lo tarannà de l'empresa també ha canviat. Perquè, al final, crec que la joventut i el fet de ser una dona, també. Crec que les dones emprenem diferent. Emprenem en moltíssima creativitat, en buscar coses diferents, sempre que per a... Quan veig algun problema o veig algo que es pot millorar, sempre intento buscar diverses solucions, no una. N'intento buscar diverses, a veure quina és la que se m'acopla millor i no em sap mal anar provant. I si aquí no fallo, li he perdut una mica la temor al fracàs. I si algo no em surt bé, vale, okay, no passa res, vale, ho intentem d'una altra manera. Això no m'ha sortit bé, vale, plores un ratet i després ja tornes. I no passa res, i te desahogues. I també una mica la sensibilitat del tracte en els clients, d'escoltar-los, de dir què necessiteu, això, vale, doncs intentem, anem a intentar fer-ho, de dir no ho faig, no, vinga, anem a intentar fer-ho, anem a treballar-ho, a veure si surt bé. T'has d'anar adaptant a lo que vingui, i també l'adaptabilitat als canvis i saber-los detectar, que això també és difícil. Tot este canvi que està ben ara, que la gent cada vegada és més conscient de lo que menja, dels ingredients que porta cada cosa, de com se fa, com s'elabora i com ha arribat fins aquí, a nosaltres ens beneficia? Sí, ens beneficia, perquè al final crec que els artesans el que fem és oferir moltíssima qualitat i que la gent sàpiga qui ho fa, que això és superimportant, no? De dir, si ells me donen garanties, nosaltres donem la cara i, ostres, això te dona una confiança que pot ser una empresa enorme, no saps qui el fa. És això, no? Ser propers, ser transparents, 100%. Les visites a la fàbrica se van fer una mica en esta idea de dir que millor que la gent pugui vindre els dissabtes aquí a veure la fàbrica. I, clar, vos podeu preguntar el que vulgueu. O sigui, què més proper que això, no?
1: I quan li pregunto pel futur, fa una ganyota d'ofegament.
3: El futur me'l quedo jo a la meva esquena, que és molta responsabilitat, eh? La tensió que passo moltes vegades pensant en què serà, en que això m'ha de sortir bé sí o sí, perquè si no se decepcionarà molta gent, és increïble, eh? O sigui, el pes que es porta és fotut. Al final l'aprens a gestionar perquè no et queda l'altre. Però sí que recau sobre mi i espero fer-ho bé, espero estar a l'altura. Però... també és molt incert, a la mateixa manera, perquè ara tots els problemes que en el cacau ens dificulten molt la feina, perquè puja molt de preu i el mercat, la gent, els sous no pugen. Llavors això fa que si el meu producte, que ja és un producte artesà, que ja és més car per les hores que se li fiquen i perquè la matèria prima és de primera qualitat i és més cara, ja me costa, ja és difícil. Vull dir, ja hi ha coses, d'inputs de fora que surten del meu control, que no puc controlar, que ja m'estan condicionant. I això què implica? Pues implica que potser nosaltres baixem marge, però ens veiem igualment obligats a pujar preu perquè és que no hi ha més. També, pues, que aquí, bueno, poden afectar moltes coses, els canvis de moda. Ara estem en una bona època, però ningú m'assegura que després li passarà com una època que va tindre mon pare, que ningú se'n recordava del xocolata, creo. Hasta que no vam canviar tots els envoltoris, que llavors hi havia molta gent que deia, ostres, la xocolata que jo he tornat. I era com, no vam marxar mai. Vull dir, els canvis estos, les modes, els problemes en les matèries primeres, o a vegades pues, també, últimament, al món empresarial hi ha molt de rebombori en el tema de personal, que és molt complicat trobar a gent. Tot, hi ha coses que també se t'escapen fora del teu control. Però, bueno, espero estar a l'altura. Creo seguirà, òbviament. Aguantarà, espero, i seguirem al peu del canó.
1: A la Cinta li agradaria fer un recull de les històries que li expliquen relacionades amb la xocolata Creo, personals i molt relacionades amb les Terres de l'Ebre, però també més enllà. El valor, pensa, és el que ve de fora, perquè ells viuen esbiaixats i normalitzant el seu dia a dia. La reconstrucció completa de la història, però, encara resta pendent. És una feina que, quan es pugui dur a terme, servirà també per conèixer des d'aquest cantó com eren Tortosa i les Terres de l'Ebre. I és el passat de la Cinta, una història que va més enllà de fer xocolata i que ella continua elaborant i emmagatzemant per ser escrita algun dia amb l'arrel de la tradició i les ales de la joventut.
0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
5: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
6: Avui va de dir sí a tot. Alguna vegada has provat a passar un dia dient sí a tot? Doncs jo ho vaig fer. Em vaig aixecar un matí i vaig pensar, avui serem creatius. Diguin el que em diguin, diré que sí. I no sé si va ser una genialitat o realment una bogeria. Però el que sí que t'asseguro és que va ser una gran aventura. Mira, la cosa va començar suau. Una amiga em va escriure i em diu, Roser, et ve de gust de venir a esmorzar? I jo, que normalment hauria posat mil excuses, doncs vaig dir, sí, sí que vinc. I allà estava en una terrasseta mirant el mar, esmorzant a les 9 del matí, un croissant gegant de xocolata que no tenia prevista la meva agenda. Però ja et dic jo que el vaig gaudir com mai. Després, al carrer, em vaig creuar amb una noia que feia molt temps que no veia. I ja un cop ens vam posar al dia, em diu, vine aquesta tarda al meu gimnàs perquè tinc unes màquines noves que has de provar. I la meva ment em deia, no et liguis, que tens feina. Però què vaig fer? Vaig dir que sí. I ja em veus, hores després, intentant mantenir el ritme en postures impossibles mentre em preguntava en quin moment se m'ha acudit apuntar-me. Una estona després, em va trucar un amic i em diu que estava canviant la carta del menú del seu restaurant i que s'hi podia anar a fer un tastet. Mira, jo entre unes coses i altres aquell dia ja en tenia prou. Però vaig complir el que em vas proposar. I li vaig dir que sí. Doncs vaig tenir un sopar ben diferent i divertit. Però saps què? Encara que vaig acabar el dia cansada i amb cruiximents amb músculs que no sabia ni que tenia, em vaig adonar d'una cosa important. Dir que sí t'obre experiències que a vegades no t'hauries ni imaginat. Coses que segurament hauria rebutjat per mandra o perquè sempre tenim coses a fer, perquè la feina no t'ho permet i perquè realment reservem poc temps per compartir. Què vull dir amb això? No cal dir que sí a tot, ni dir que sí cada dia. Però, de vegades, val la pena sortir de la rutina i acceptar allò inesperat. Perquè en aquest sí s'hi amaguen moments divertits, aprenentatges nous i records que no hauries viscut si t'haguessis quedat a la teva zona de confort. Així que, la propera vegada que dubtis, pensa, i si avui és el dia de dir que sí?

0: L'aixecament militar del 17 i 18 de juliol de 1936 contra la República no va tenir l'èxit que els revoltats esperaven. La Guerra Civil és la resistència contra aquest atac als drets socials i civils dels espanyols, però també un marc històric en què la classe obrera va veure l'oportunitat de fer la revolució més enllà de les estructures de l'Estat republicà. Un exemple clar d'això el trobarem a Catalunya i especialment a Barcelona. Aquí el cop d'estat fracassa en bona mesura per la resistència de grups anarquistes com la CNT o comunistes com el POUM i el PSUC, però també per la lleialtat a la República per part de militars i cossos policials. La Catalunya de rereguarda és també un experiment revolucionari. Es col·lectivitzen fàbriques, s'integren sindicats al govern o fins i tot és la classe obrera la que controla l'ordre als carrers. La Generalitat, per la seva banda, perd autoritat en la majoria d'àmbits, però també l'Estat es queda sense poder a Catalunya. En un context de guerra contra el feixisme, els sectors més revolucionaris no volen deixar passar l'oportunitat de transformar la societat de socarrel, mentre que els més pragmàtics prioritzen la lluita contra l'exèrcit franquista abans que els canvis socials. Això comportarà tensions al llarg de tota la guerra que tindran el seu moment àlgid a principis de maig de 1937, amb l'enfrontament directe entre diverses faccions antifeixistes que acabarà amb centenars de morts i una profunda desconfiança entre els sectors republicans que serà clau fins al final de la guerra. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 3. Una guerra dins la guerra. Els fets de maig.

0: Som a principis de 1937. Fa mig any que l'exèrcit rebel es va aixecar en armes contra la legalitat republicana en un cop d'estat que va trobar la resistència de les forces lleials a la República, però també d'organitzacions polítiques i sindicals que, tot i no ser defensores del model republicà vigent, veien l'aixecament feixista com un atac als drets més fonamentals. És per això que a les principals ciutats espanyoles la classe obrera va ser clau per mantenir a ratlla el feixisme. Barcelona n'és l'exemple més clar. Els sindicats i organitzacions polítiques proletàries van ser essencials per aturar el cop d'estat a la capital catalana.
1: L'únic lloc on l'exèrcit, quan surt al carrer, és derrotat en combat obert a tot l'estat espanyol és la ciutat de Barcelona. Quan dius això, hi ha gent que diu no, és que van fracassar a Madrid, també els militars i van fracassar a València. No van sortir al carrer armats, aquí va haver un combat. I amb aquest combat té una força important, inicialment, a la Guàrdia de Sal i els Mossos d'Esquadra, i després amb l'ajut popular extraordinari i social, amb el qual molts dels militants són senetistes, però també hi ha gent d'Esquerra Republicana, hi ha rabassaires, hi ha anarquistes, hi ha pomistes, hi ha republicans, hi ha nacionalistes, hi ha de tot.
0: Acabem d'escoltar l'historiador Josep Maria Soler i Sabater, qui ens acompanyarà al llarg del programa d'avui. El cop d'estat havia fracassat a Barcelona, però els sollevats comptaven amb suports militars molt importants, els de l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista, però també en menor mesura la de la Portugal, governada pel dictador Salazar. Mentre que la resta de països es van mantenir neutrals al conflicte, deixant pràcticament sola la República, Espanya només comptava amb el suport directe de l'URSS de Stalin, que va vendre ajut humanitari i armament, però també va voler influir en el desenvolupament de la guerra i la política espanyola durant el conflicte.
2: Tant a nivell espanyol, el Partit Comunista, com a Catalunya, el PSUC, varen gaudir de l'important suport que va tenir de la Unió Soviètica, l'armament que va arribar, l'aviació que va arribar de la URSS. Això sí, la República va pagar amb el fons del Banc d'Espanya tota aquesta ajuda militar. I això va permetre que el Partit Comunista i el PSUC, que eren organitzacions molt petites abans de la guerra, creixessin enormement. És conegut que el PSUC va atraure a molts sectors contraris a la revolució social que estava tenint lloc.
0: Si bé el cop d'estat havia triomfat sobretot a les zones més pobres i despoblades, on l'exèrcit fidel al govern legítim republicà tenia menys presència, les tropes franquistes aviat van encerclar Madrid i la van sotmetre a una gran pressió militar que no va sorgir a efecte. La resistència popular va endarrerir la caiguda de la capital espanyola fins al final de la guerra. A València s'hi allotjava el govern de la República, liderat per Largo Caballero i format per una coalició de comunistes, socialistes i anarquistes. A la Generalitat li havia passat una cosa diferent. Des del fracàs del cop d'estat del juliol del 36, les milícies antifeixistes, un organisme paral·lel al govern format principalment per la CNT, anarquistes i altres forces com Esquerra Republicana, el POUM, el PSUC, la Unió Republicana, la Unió de Rabassaires i la UGT, havien obtingut pràcticament tot el poder real i el govern es limitava a gestionar el que podia. Més tard es va dissoldre el comitè i es va reorganitzar la Generalitat amb la presència de figures de les diferents forces antifeixistes. Catalunya es troba a la rereguarda. Des d'aquí s'organitzen bona part dels intents de retenir i aturar el feixisme, però això no vol dir que la guerra quedés lluny.

0: Els constants bombardejos navals i de l'aviació feixista van tenir com a objectiu desestabilitzar la resistència i desmoralitzar la població civil. Roses, Granollers, Lleida, Tarragona, Girona o Figueres són només alguns dels objectius bombardejats pels sollevats. La capital catalana no en serà una excepció i és per això que el govern acabarà traslladant la seva seu a la Facultat Nàutica de Barcelona. Miralls de Memòria ha visitat la mateixa sala on es reunia el govern per parlar amb Pelai Pagès Blanc, expert en aquest període històric.
1: Estem en un lloc emblemàtic, bueno, entre altres coses, perquè molt aviat es va començar a bombardejar Barcelona i els llocs on es bombardejava Barcelona eren sobretot els llocs on hi havia residència del govern. Clar, fer-ho amb un... reunir-se en una escola com era la Facultat Nàutica, doncs això no ho podien preveure els feixistes, no?
0: Però la convivència dins del Comitè de Milícies Antifeixistes primer i el govern després no va ser mai fàcil. Durant la Guerra Civil, a Catalunya hi convivien dues grans visions dins l'antifeixisme, aquells que volien defensar com fos la república davant els sollevats i aquells que veien en la guerra una oportunitat de fer la revolució social.
2: En el bàndol dels defensors de la revolució social trobem a comunistes, és a dir, trobem a marxistes com els militants del POUM, trobem comunistes com els bolxevic-leninistes, que estaven lligats a l'oposició d'esquerres de Trotsky, i trobem també a molts anarquistes, a una gran part dels anarquistes de la CNT, de la Joventut Llibertària, de l'agrupació Amics de Durruti.
0: Acabem d'escoltar l'historiador Salvador Lou Quartero. Durant els primers mesos de la guerra, aquestes formacions i sindicats fomentaran les col·lectivitzacions, és a dir, prendre el control dels llocs de producció a la seva propietat i deixar-la en mans de comitès obrers. Això passarà a fàbriques, però també a edificis estratègics com el de la Telefònica, que estarà en mans anarquistes des d'on es té el control absolut de les comunicacions.

0: La revolució social generava recels dins del govern, però també a les forces més ortodoxes del comunisme a Catalunya. Creien que la revolució social llastrava els esforços de guerra i acabaria significant la derrota republicana. El PSUC, un partit comunista de l'òrbita estalinista, aviat va enemistar-se amb el POUM i amb la CNT.
1: Ja a partir del mes de desembre-gener del 37 hi van començar a haver importants discrepàncies i també importants enfrontaments. Per altra banda, el PSUC va començar a fer propaganda contra el POUM, presentant-lo com un partit pràcticament feixista.
2: El POUM és un partit marxista antiestalinista i això, diguem que el Partit Comunista no podia permetre que existés un altre partit que parlés en nom del marxisme i que no estigués sotmès als designis, diguem, a l'autoritat de la Tercera Internacional que es manava des de Moscou per part de Stalin. Per tant, sempre és un objectiu de totes les campanyes de difamació d'una manera molt més forta, fins i tot que la CNT. També hi ha campanyes de difamació contra els anarquistes per part de l'estalinisme, però bueno, en el cas del POUM, de fet, sí que participa el govern de la Generalitat a l'inici de la guerra, però al desembre serà expulsat del govern de la Generalitat a petició del PSUC. I després hi ha tota una campanya molt forta durant tota la primavera de l'any 37 contra el POUM, no? Se l'acusaria de tot, de fet se l'acusava de ser un element de la quinta columna, és a dir, de que estaven seguint ordres del Franco.
0: La Maria és estudiant de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat. Potser la recordeu del capítol anterior. Té una pregunta sobre les campanyes de difamació política.
3: La propaganda política desinformava la ciutadania?
2: Sí, la propaganda política i sobretot hi havia campanyes autèntiques de difamació que eren mentides absolutes, n'hi ha moltes, no només relacionades amb els fets de maig. Tenim des de campanyes, per exemple, per promoure la sortida de les dones del front, que van acompanyades de campanyes de salut pública en les quals s'identificava les dones com un problema de salut pública perquè eren les culpables de la transmissió de malalties de transmissió sexual al front, no? I això era una autèntica campanya de desinformació i de contra i misògina contra les milicianes. I també tenim durant els previs al fets de maig i posteriors al fets de maig hi ha autèntiques campanyes de desinformació i de difamació, és a dir, s'arribarà a acusar directament els sectors anarquistes i els sectors poumistes que defensaven la revolució social d'estar treballant per l'enemic, que estaven seguint directament ordres de Franco.
3: Ens traslladem a través dels miralls de memòria cap a l'interior d'un cafè de 1937, on es començaven a fer evidents les tensions entre comunistes i anarcosindicalistes, tant pel que fa al poder militar i polític com de les diferències ideològiques i estratègiques de la pràctica revolucionària.
4: Eusebi, si us plau, et demano prudència i calma. Hem de sortir d'aquesta reunió amb un acord si no volem que des de Madrid ens cridin a l'ordre i ens acabin de treure el poc marge de decisió que tenim.
5: Mira, no sé per què he vingut. Ho podríeu haver parlat vosaltres, que sé de sobres que us enteneu bé. I pel que fa als de Madrid, és igual. Deixem-ho estar.
4: No sé què vols dir, però això és el que em refereixo. Estem aquí per negociar i per negociar tots hem de cedir. Vosaltres també.
5: És fàcil parlar de cedir quan no tens morts entre els teus. Pere, se'm remou l'estómac de pensar negociar amb terroristes. Jo represento un grup de gent que ens han rebut amb bales, hòstia, amb bales, i tenen les files plenes d'enemics de la República.
4: Va, tranquil, hòstia, que no podem malfiar-nos de tothom. Per molt que des de Moscou t'expliquin històries, has de confiar i creure que ens podem entendre o no arribarem enlloc. El front s'acosta a l'Ebre i hem d'estar. Mira, ja és aquí. Xevi.
6: Bona tarda, senyors. Pere, com estàs?
4: Bé. Seiem, va, i demanem.
7: Tens cafè, sisplau.
4: Us agraeixo a tots dos que hagueu volgut asseure-us a xerrar. Parlant ens hem d'entendre.
5: Bé, ja veurem si podem fer entrar en raó aquesta colla d'animals.
8: Pots parlar amb mi sense que des de Moscou et donin permís?
4: Calma, va, hòstia. Ningú vol més sang ni més disputes internes. Els feixistes avancen cap a l'Ebre i hem de fer un front fort i crear una estratègia. I tota ajuda serà benvinguda encara que sigui des de l'estranger. Els feixistes tenen el suport...
5: Els feixistes estan entre les seves files. Tot això que parlem avui, aquí ho acabaran sabent Franco i Mola. Tan bon punt hàgim sortit d'aquest cafè.
8: Em diràs tu que et fies de tots els teus homes, oi? Colla d'hipòcrites.
4: Prou, va, prou! Els nostres objectius tenen moltes més coses en comú que diferències, i les vostres disputes posen en risc el nostre govern i la independència.
8: Els vostres objectius se'n refoten. Nosaltres treballem per l'acció directa, la vaga i el traspàs del control de les empreses als treballadors. I si d'això se'n diu terrorisme, doncs fem terrorisme. Però ningú pot dir que tenim un amo que ens mana.
5: Vinga, va. Que no t'adones que ell t'està utilitzant i que quan li hagi servit la teva acció directa treure el poc que et dona?
8: Això no té cap sentit. El pròxim cop que vulguis fer una reunió, no em facis venir perquè m'insultin.
4: Xevi, si us plau, seu. Que l'altra opció és pitjor per tots nosaltres. Fes-me cas.
8: No em diguis el que és millor per mi.
4: La mare que us va parir.

0: A les tensions entre els partits revolucionaris i els partidaris de prioritzar la guerra s'hi ha de sumar les que hi havia entre la Generalitat i el govern espanyol, que volien el control de facto del que passava a Catalunya. Espanya pugnava per un control centralitzat que permetés una millor organització de la guerra, mentre que Catalunya volia mantenir la seva autonomia política.
1: A partir del juliol del 36, el govern de la Generalitat va actuar com si fos un govern independent. Per exemple, es va crear una conselleria de guerra, hi va haver un conseller, cosa que, evidentment, l'exèrcit sempre havia estat sota el control del govern espanyol. Clar, un govern, val a dir que en aquells moments el govern de la República tenia relativament poc poder.
2: El govern de la República sempre va desconfiar del govern de la Generalitat. Deien coses tan absurdes, doncs que si volien fer un moviment separatista, la guerra civil espanyola, que és el cas català, el fet nacional, és un fet subsidiari. A Catalunya mateix, l'important era aleshores fer la revolució. El fet nacional no era el prioritari de la gent. No solament això, sinó que a més no se'n van fiar mai. Clar, al haver creat una revolució tan profunda amb un exèrcit de milícies, l'estat espanyol com a tal això no va acceptar mai. Volia recuperar el poder a partir d'un exèrcit regular, un exèrcit de vell nou creat per la República.

0: És en aquest context que arribem al 3 de maig de 1937. Cap als vols de les 3 de la tarda, el comissari d'ordre públic de la Generalitat, Eusebi Rodríguez Salas, militant del PSUC, es presenta a la seu de la Telefònica, a la plaça Catalunya, juntament amb 200 guàrdies d'assalt. Exigeixen el desallotjament de l'edifici, ocupat per treballadors, la majoria afiliats a la CNT i d'altres a la UGT, sota el pretext que els anarquistes tenien punxades les comunicacions oficials entre la Generalitat i el govern republicà. Però la resposta dels senatistes és obrir foc contra Rodríguez Salas i la Guàrdia d'Assalt i es desencadena un intercanvi de trets que només s'aturarà quan hi arribi un dirigent anarquista demanant calma.
1: Sembla que el Rodríguez...

0: socialistes de la CNT-FAI, les Joventuts Llibertàries de Catalunya, l'Agrupació dels Amics de Durruti i el Partit Obrer d'Unificació Marxista, el POUM. Si bé hem parlat de la divisió dins del comunisme, l'anarquisme tampoc no n'estava lliure de diferències. D'una banda, hi ha els sectors dirigents, que formen part tant de l'aparell de la República com de la Generalitat. De l'altra, els milicians armats. Els primers opten per aturar qualsevol represàlia davant la provocació del PSUC. Saben que la guerra és el problema primordial i temen que els enfrontaments entre faccions antifeixistes acabin passant factura a l'esforç bèl·lic. Els segons tenen una visió més revolucionària de la guerra i no volen fer ni una passa enrere en les conquestes socials.
1: Malgrat el que li diuen els seus teòrics dirigents, pensem que amb l'anarquia no hi ha jerarquia, vol dir els senatistes no creuen que ningú hagi de manar, tot això és molt teòric, però després, quan ho porten a la pràctica o ho executen, doncs no volen. És a dir, els diuen retirar les armes i diuen no, nosaltres volem fer la revolució i continuem.
2: El POUM, en un principi, no crida la calma, com que sí que faran els comitès superiors de la CNT el primer dia dels fets de maig. Després, la direcció del POUM sí que s'afegirà a aquestes crides a deixar els combats, però sobretot la militància del POUM participa dels fets de maig. Quan arriben les notícies del que ha passat a la telefònica, tota la ciutat pràcticament aixecarà barricades, es proclama la vaga general.

0: Les jornades posteriors als fets de maig van servir per desarmar el POUM, però també per apartar la CNT de bona part de les estructures de poder a Catalunya i Espanya. El PSUC, en canvi, gràcies a la influència soviètica, en sortirà més fort. De fet, els 5 dies de combats a Barcelona i altres localitats catalanes faran trontollar fins i tot el govern de la República, presidit per Largo Caballero, crític amb la influència russa, que acabarà dimitint per les pressions dels sectors prosoviètics. De fet, en el seu lloc s'hi posarà qui serà president del govern fins al final de la Guerra Civil, Juan Negrín, pròxim a les tesis del Partit Comunista Espanyol i el PSUC català.
1: El govern Negrín ja s'establirà a Barcelona, amb la qual cosa el govern de la Generalitat quedarà totalment apagat. Val a dir que, per altra banda, no serà l'única conseqüència, no? Immediatament després dels fets de maig, el PSUC acusa el POUM d'haver estat el responsable dels fets de maig.
0: La persecució del POUM acabarà amb la seva il·legalització i la detenció dels seus principals líders. Un d'ells va ser Andreu Nin, qui havia viscut durant els anys 20 a Moscou, però s'havia oposat a Stalin i n'havia hagut de fugir. Nin serà capturat i dut a Alcalá de Henares, on s'hi havia instal·lat la policia secreta de la URSS, l'NKVD. De Nin no se'n va saber gaire més, però es creu que va ser torturat i assassinat per agents soviètics.
2: Hi ha cada vegada més pes per part del SUC. I a part d'això, això ve acompanyat de la il·legalització del POUM, i aleshores ja s'ha creat una situació de persecució contra les altres forces polítiques. L'enemic de veritat era la CNTFAI, el que passa que és tan fort que l'únic que fan és afeblir-la.
3: Quan acabin els fets de maig, s'obrirà un llarg període, diguem, d'ocupació per part de forces policials de la Guàrdia d'Assalto que havien vingut de València, de la ciutat, i s'inicia un període molt repressiu contra els militants de les organitzacions que havien participat en els fets de maig, no? Sobretot el POUM, militants de la CNT, de les Joventuts Llibertàries, fins al 16 de juny de l'any 37, que és el dia on es fa la detenció segrest d'Andreu Nin, però també es detindrà tot el comitè executiu del POUM.
0: La desaparició de Nin serà la punta de l'iceberg de la repressió contra la dissidència política al bàndol republicà, que passarà a tenir un control centralitzat i desmuntarà qualsevol resta de revolució social que havia caracteritzat la rereguarda republicana des de l'alçament militar franquista. A partir d'aquest moment, tots els esforços republicans se centraran en resistir la guerra contra el feixisme.
3: A partir dels fets de maig, i a part amb un govern de Negrín molt més autoritari contra les organitzacions obreres i contra qualsevol dissidència política, s'estableix una guerra en la qual el que terminarà pesant molt més és la capacitat militar d'un bàndol i de l'altre. I ahí teníem la guerra perduda, perquè la capacitat militar del bàndol franquista era més gran en ombres, en capacitat, en armament, que la del bàndol republicà.
2: A partir del maig del 37, diguem, amb les competències totes que estan en poder del govern central, comença una guerra més clàssica, els bombardejos, que això serà la gran preocupació de molts barcelonins i de tots els catalans, però Barcelona és la ciutat de l'estat més bombardejada en diferència. I després de la ciutat més bombardejada de l'estat en diferència, la segona és Tarragona. L'altra preocupació és la fam, autèntica fam, gent gana, gent passa gana, gana de veritat. I és per això que desapareixen els coloms, desapareixen els gats, desapareix tot, la gent menja tot el que corre i pot, no?
0: Escoltem ara la pregunta del Samuel, alumne de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat. També ens va acompanyar l'anterior capítol de Miralls de Memòria.
4: El franquisme s'aprofitava de la rivalitat entre comunistes i anarquistes?
2: Sí, sí, clar, sí, sí. Franco aprofitaven per demostrar, diguem, l'atrocitat que era, segons ell, la política a la rereguarda republicana, la brutalitat que tenien, com si fossin alemanyes, deia, la brutalitat que tenien anarquistes i comunistes o comunistes i anarquistes entre si, i aleshores, clar, això prestigiava, diguem, la sensació de voler defensar l'ordre públic i l'ordre i la pau que ell deia que volia defensar, quan és ell, precisament, a l'inici de la guerra, que l'havia, amb el cop d'estat, que l'havia trencat.

0: Els fets de maig van significar la desil·lusió de bona part de la classe obrera amb la República i les possibilitats de canviar el sistema. Però la República també va aprofitar la situació per mirar de guanyar prestigi a Europa. Havia aconseguit controlar els revolucionaris i ara es presentava davant del món com un estat democràtic que combatia el feixisme, que també amenaçava Europa. La mal anomenada Guerra Civil és en realitat la defensa de valors republicans i democràtics contra la intolerància i el totalitarisme. No va ser una guerra entre germans, sinó la resistència contra la barbària. Una barbària que més tard sacsejaria Europa i el món sota el jou del nazisme i el feixisme italià. Espanya esperarà durant mesos que França, Gran Bretanya i altres països europeus ajudin la República, però l'espera es farà llarga i serà infructuosa. Però això ho veurem al pròxim capítol, que dedicarem a un dels episodis més sagnants del conflicte, la Batalla de l'Ebre. Al capítol d'avui ens ha acompanyat Josep Maria Soler i Sabater, doctor en Història, professor d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona i especialitzat en la Guerra Civil i la Postguerra. També hem parlat amb Pelai Pagès i Blanc, doctor en Història i professor d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona, a més de ser president de la Fundació Andreu Nin. Amb en Salvador Lou Quartero, historiador especialitzat en aquest període, hem recorregut alguns dels espais més emblemàtics dels combats de la Setmana Tràgica. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.

0: Sabies que...
1: Tot i que la majoria d'aliments perden les seves propietats al ser escalfats o cuinats, els experts han demostrat que l'escalfar els tomàquets intensifiquen el licopè, un potent antioxidant contingut en ells pel que es converteixen en un aliment encara més saludable que si estigués cru.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu, que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides, també al litoral central i altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana. I Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 22 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Ocoevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de La Fuente, que lideren el grup en solitari amb 4 punts. I de la cultura, avui destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, s'ha decidit fer una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber si a aquesta hora hi ha gaires problemes per circular a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i un dia més amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara no es destaquen ni incidències, per tant, no tenim actius ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, ja d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot, doncs, als voltants de la capital catalana. Ja trobem lentitud intermitent cap al nus de la Trinitat arreu del vessant Besòs per la B20 també i la C33 i la C58, que tot plegat de retruc, doncs, també afecta de manera puntual a les dues rondes en sentit Llobregat. La ronda de dalt amb retencions fins a Horta i a la ronda litoral, en aquest cas des del Fòrum fins la Barceloneta. Per altra banda, al Vallès, de les retencions més destacades, continuem amb aquestes cues intermitents per la C58, sobretot el tram de Cerdanyola en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, de moment, congestió habitual per la A2 i la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu, també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia. Comença la setmana amb molta calor una altra vegada. De fet, ja en aquests moments l'ambient és francament suau. Moltes temperatures arran de mar, sobretot, no han baixat dels 23-24 graus de temperatura mínima. I al llarg d'aquest matí, simplement amb algun núvol prim i, sobretot, aquesta calitza i aquesta mala visibilitat pel polsim en suspensió. Continuarà també aquest ambient terrós al llarg d'aquesta tarda, però compta amb les tempestes que es formaran al Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, fins a la comarca del Solsonès i Osona, i després es desplaçaran en forma de vent, sobretot per les comarques de Ponent. Avui amb una calor molt destacable, a Ponent més de 40-42 graus, gran part part del prelitoral barceloní i la Catalunya central cap als 40 graus. Déu-n'hi-do. Estem pendents de la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'han fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, el Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i, sobretot, en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit, que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan. Malauradament, es tracta només o es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida com a mínim fins al proper cap de setmana. I enmig d'aquesta onada de calor, tothom, qui ha pogut, ha passat el diumenge en remull. Les piscines, doncs, han estat un dels refugis preferits per sufocar la calor i abaixar la temperatura corporal. És el cas de Lleida, on la paeria té en marxa un dispositiu per minimitzar els efectes de la calor. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
5: La ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. Des del consistori recorden la necessitat d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables.
6: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema i, per tant, el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot, hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
5: Una de les mesures més visibles ha estat l'avançament de l'obertura de les piscines municipals aquest diumenge. Han obert una hora abans de l'horari habitual per oferir als ciutadans una alternativa davant les elevades temperatures previstes.
7: Aquests dies s'està notant molt que pique i mira, les piscines és el millor invent. I això de poder venir és un gran què.
8: Doncs mira, pues, com podem, avui com que apretarà sobretot per la tarda hem decidit el dematí vindré aquí.
5: Així mateix, a part de les piscines, la ciutat compta amb més d'una cinquantena de refugis climàtics disponibles.
2: Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en les zones habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. I Catalunya afronta aquest inici d'estiu amb els pantans plens. Dos anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop de 90. Tenim aigua embassada, doncs, per més d'un any. A tot plegat, hi ha contribuït, sobretot, la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Lluís Mata ens fa una fotografia de la situació.
9: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa dos anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests dos anys? Doncs, sobretot, que ha plogut. Però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
10: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses. Vull dir, és que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
9: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
10: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament. Perquè és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
9: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
10: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
2: Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja es va reunir telemàticament ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Doncs, com dèiem, aquesta interlocutòria que obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
11: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
12: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
13: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
2: Pendents del que acabi decidint el Consell General del Poder Judicial sobre si expedienta o no el jutge Peinado a partir de les 9 del matí, busquem ara entendre què implicarà això i què hi ha realment en joc. Li preguntem a Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Senyor Pérez Royo, bon dia i gràcies per atendre'ns.
14: Buenos días.
2: A les 9 d'aquest matí, el Consell General del Poder Judicial es torna a reunir per decidir si obre un expedient disciplinari al jutge Peinado. Què creu que pesarà més, l'anàlisi estrictament jurídica del que ha fet o el joc de majories entre blocs?
14: Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea porque yo más o menos voy siguiendo por la prensa lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, pero no estoy dentro de él ni sé los matices que pueden entrar en juego en un caso como este, ¿no? pero me imagino que el caso es tan extraordinariamente grave, que cabe esperar que el Consejo General del Poder Judicial actúe de la forma en que debe hacerlo, es decir, como un órgano de gobierno. El Poder Judicial no es poder, el Consejo General del Poder Judicial no es poder judicial, no ejerce una función jurisdiccional, no ejerce, sino que es un órgano de gobierno, es un órgano de naturaleza política, y no jurisdiccional. Por lo tanto, no puede controlar la acción del juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, pero sí puede y debe actuar cuando el juez se comporta de una manera que sale por completo de lo que es ejercicio de la función jurisdiccional y se convierte en un juez que actúa con una agenda política y con una finalidad que no es la propia de un juez en el ejercicio de la función, sino que pasa a ser un juez que actúa políticamente con una agenda política, y ahí sí debe intervenir clarísimamente el Consejo General del Poder Judicial y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque si no, pues nos encontramos.
2: Després hi entrarem, si tenim temps, una mica més a fons, però li volia preguntar si finalment aquest màxim òrgan de govern dels jutges decideix obrir un expedient disciplinari al jutge Peinado, què vol dir exactament i quines conseqüències pot tenir això?
14: Bueno, depende de por qué causa le abra el expediente disciplinario y en consecuencia, según el motivo por el cual le abra el expediente disciplinario, la decisión que puede tomar el Consejo General del Poder Judicial puede ser ir más lejos o puede ir menos lejos, ¿no? Entonces, si esto lo entiende, que es una causa muy grave, incluso, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? O sea que esto, él tiene. Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es la causa por la que y cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento, en el momento en el que se decide abrir el expediente disciplinario, o si por el contrario se decide no hacer nada hasta que se concluya el ejercicio, el expediente disciplinario y venga la propuesta del instructor en el sentido que sea, ¿no?
2: Pues entrem una mica. Les mesures cautelars que el jutge Peinado ha imposat a Begoña Gómez, recordo, retirar-li el passaport, prohibir-li sortir del país i obligar-la a comparèixer cada 15 dies, són pertinents en un cas com aquest o estem davant d'una desproporció que no s'aguanta jurídicament?
14: Claro, es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, la señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente. Cuando ella sale del Palacio de la Moncloa, ella va siempre acompañada por motivos de seguridad, por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, no es una persona que pueda actuar libremente y entrar y salir libremente como ella quiera del territorio nacional ahora mismo, sino que está muy condicionada su movilidad precisamente por la condición de mujer del presidente del gobierno y, en consecuencia, el control que existe sobre ella es permanente y, por lo tanto, esta medida es una medida que no tiene ningún sentido, nada más que la de humillar. O sea, la finalidad de esta medida es la finalidad de humillar a la mujer del presidente del gobierno y humillar, por lo tanto, al presidente del gobierno, que es lo que se está pretendiendo, ¿no? Entonces, esto, desde todos los puntos de vista, es una auténtica barrabasada, es una barbaridad y bueno, espero que el Consejo General del Poder Judicial tome nota de esto y que realmente actúe de la forma que tiene que actuar y pare los pies a este juez.
2: I una altra qüestió que també li volia preguntar i és una mica el que va generar que ahir el Consell General del Poder Judicial es reunís amb caràcter extraordinari i, a més, de manera telemàtica. El fet de que la policia, el fet de que el jutge Peinado insinués que la policia podria ajudar a fugir a la dona del president, des del punt de vista jurídic i institucional, fins a quin punt és acceptable que un jutge faci afirmacions d'aquesta naturalesa i sense proves?
14: Bueno, yo creo que esto no se puede aceptar. Aquí yo me imagino que los propios policías que han sido aludidos deberán actuar y deberán querellarse contra el juez por haber actuado de esa manera y, por supuesto, tiene que hacerlo también la defensa de la mujer del presidente del gobierno, que también tendrá que hacerlo. Y exigir que del Poder Judicial, de estricto senso, no solamente del Consejo General del Poder Judicial, que realmente se actúe en relación con estas palabras del juez, ¿no? Yo pienso que con estas palabras el propio juez se ha inhabilitado para el ejercicio de la función jurisdiccional. Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez en el momento en el que actúa de esa manera. Y en consecuencia, él con su propia conducta se ha inhabilitado. Yo me imagino que esto se tendrá que poner de manifiesto por parte de la defensa de la mujer del presidente y por parte de los policías afectados o aludidos, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, esto no se debe de consentir. Y yo creo además que esto pone de manifiesto que la falta de imparcialidad del juez. Es decir, esto, en mi opinión, podría conducir a la nulidad de la instrucción del caso. Y debería conducir a la nulidad de la instrucción del caso. Porque el juez había sospechas de que no estaba siendo un juez imparcial y los indicios eran numerosísimos. Cuando ha puesto esto en este auto, ya ha confirmado que ha dejado de ser un juez imparcial y, por lo tanto, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción. La nulidad de la instrucción. Esta instrucción ha sido una instrucción nula de pleno derecho porque el juez instructor no ha tenido la imparcialidad que es necesaria para hacerla.
2: Queda clar, ell mateix s'ha posat en evidència. Gràcies, Javier Pérez Arrayó, per estar amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
14: Bon dia.
2: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries, volíem dir, de Junts, i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Covellas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. En la primera intervenció com a guanyador, Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit.
15: Estic molt content. Estic molt, molt satisfet d'aquesta gran campanya que hem fet tots, junts, de Barcelona. Hem fet una cosa que té molt mèrit. Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
2: I en plana internacional, ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no atura les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
16: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui, amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. El regidor de Joventut de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha recordat la prohibició de banyar-se a la zona de roques, al mateix temps que admet que es plantegen millorar la senyalització.
17: Les zones de roques de Tarragona estan prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no? Recordar que totes les zones de roques estan prohibit el bany, està prohibit llançar-s'hi des d'elles i doncs, fer un ús responsable a les nostres platges.
2: I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc ha afectat principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre han actuat per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb terra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
18: La verdad que es muy bien. O sea, lo más importante que me ha marcado hasta ahora. Y a mí como titular no puedo pedir más.
19: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
2: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. L'Igualada ha sumat un nou triomf contra el Liceo i força el darrer partit de la final pel títol de campió de l'hoquei Lliga. Els de l'Anoia han situat l'empat a 2 a la sèrie amb una victòria per 4-2. Matías Pascual va encetar el marcador amb dos gols matiners, però els gallecs van aconseguir tornar a posar les taules amb les dianes de Nil Cervera abans del descans i d'Ava Torres a la represa. L'encert de Marc González, amb un doblet, va acabar donant el triomf als de Marc Montaner, que demà buscaran guanyar a Riazor un títol que no aconsegueixen des de fa 29 anys. La final de l'ACB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara, els de Xavi Pascual tindran dos partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. I arribarem a 8:15 amb la cultura. La Fundació Joan Miró ha assolit els 50 anys a Barcelona com a museu. Per celebrar-ho, aquest diumenge han obert les instal·lacions a la ciutadania amb una jornada de portes obertes a tots els espais i exposicions. S'hi han fet diverses actuacions, sardanes al Jardí del Xiprés de Montjuïc, lectura de poemes i moltes activitats dirigides als infants. Ho han seguit els companys de BTV.
20: Dibuixen el seu brot fantàstic per participar d'una de les activitats de la festa Tot per celebrar que organitza la Fundació Miró.
21: Sortir de la URBS i venir a fer una mica d'art, de natura també, tot junt, i aquest lloc és fantàstic.
22: Per nosaltres és molt important que tot allò que fem estigui dotat de contingut, però també d'una part lúdica, no? O sigui, creiem i som molt defensores que si ens ho passem bé, aprenem també.
23: Molt contents d'aquí, de compartir la cultura amb els nens, un gran dia. Ojalà més museus fessin això, perquè realment és la manera d'apropar-los a ell d'una manera que no se'ls hi fa avorrit. Més iniciatives com aquesta estarien molt bé, la veritat.
20: La jornada cultural de la Fundació Miró vol acostar l'equipament als ciutadans i apropar l'art als més petits, oferint un dia creatiu i divertit.
1: La xarxa de comunicació local.
16: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
24: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
25: Orgull de L, orgull de G.
26: Orgull de B, de T, de I.
25: Quin orgull!
0: Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
3: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
4: Sabies que...
6: La llista vermella que gestiona i publica la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa es queda curta en el nombre d'aus que inclou en les categories d'espècies amenaçades o en perill d'extinció. L'actualització del 2015 d'aquesta prestigiosa llista vermella inclou 1.300 espècies d'aus, però almenys seria necessari incorporar-ne 200 més, segons un estudi liderat per experts de la Universitat de Duke, als Estats Units. Aquestes espècies viuen en 6 zones d'alta diversitat del planeta: la selva atlàntica del Brasil, l'Amèrica Central, la part oest dels Andes colombians, Madagascar, Sumatra i el sud-est asiàtic.
16: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença avui dilluns. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides, també al litoral central i altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà, tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana, i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que manté uns 300 municipis de Catalunya amb alt risc d'incendi i que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En parlarem tot seguit amb Santi Caudevilla, responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 22 de juny. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des del Notícies en xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
14: És una desproporció absoluta, és a dir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
2: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants: la portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzábal, amb 2 dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de La Fuente, que lideren el grup en solitari i amb 4 punts. De la cultura destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, han fet una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada arrenca amb força tranquil·litat, tot just amb alguns punts amb retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. Hi ha lentitud cap al nus de la Trinitat al vessant Besòs i al primer tram de les dues rondes en sentit sud. Al Vallès, retencions intermitents per la C58 des de Sant Quirze i a l'AP7 en sentit sud des de la Roca fins a Barberà. I al Llobregat, congestió per l'A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu en direcció Barcelona. Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de trens a la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat pel robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera i la Generalitat ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat. També està tallada la R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia. I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta calor, ja ho haureu notat. S'esperen 40, 42 graus a Ponent i 40 al prelitoral barceloní i a la Catalunya central. I així continuarà la situació aquesta tarda, tot i que haurem d'estar pendents també de les tempestes que es preveuen al Pirineu Lleidatà i que arribaran fins al Berguedà, fins al Solsonès i també a Osona. Les tempestes es desplaçaran en forma de vent cap a Ponent.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Passen 5 minuts de 8:15 del matí. Després d'haver tancat la portada, ara sí, entrem de ple en matèria. Catalunya viu avui al pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'ha fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i, sobretot, en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però, malauradament, es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida, com a mínim, fins al proper cap de setmana. Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 els municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en aquelles zones que estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. És clar, doncs, que en aquesta plena onada de calor, la sega avança a un ritme altíssim a tot el país. Són dies crítics al camp, molta activitat, molta maquinària i un risc que puja amb cada grau de temperatura. Per saber com ho està vivint la pagesia i què necessita per treballar amb seguretat, avui ens acompanya Santi Caudevilla. Ell és responsable de cereals i herbacis del Sindicat Unió de Pagesos. Senyor Caudevilla, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia.
2: Dèiem que aquest any la sega ha arrencat abans i de manera simultània arreu del territori. Com està afectant aquesta onada de calor el ritme de la recol·lecció i el risc real d'incendi al camp?
4: Bueno, bàsicament estem anant molt de pressa perquè el producte s'ha de treure del camp l'abans possible, perquè si no tinc una pèrdua de qualitat de quilos, i la simultaneïtat és una mica complexa pel fet de falta de mà d'obra per a poder portar moltes vegades la maquinària que tenim i poder avançar ràpidament a fer les feines.
2: Quines són les principals dificultats que teniu al camp per complir la normativa de prevenció? No sé si parlem d'extintors, de manteniment de franges horàries i alhora no perdre la collita ni tampoc els dies de feina, com vostè ara apuntava, ni tampoc la qualitat del cereal.
4: Bueno, bàsicament, des de fa ja gairebé 14 anys, duem a terme unes reunions i un treball en conjuntament entre departament, agents rurals, bombers i sector, no? I tot el sector està totalment conscienciat de que ha de portar tots els extintors, els porta, i els franges horaris se fa el que se té que fer, el que està pactat i les recomanacions perquè tothom és prou conscient de saber el que té que fer. I, bàsicament, el que sempre nosaltres acusem és una mica la criminalització injusta que té el sector, una mica pel desconeixement realment del número d'incendis que la pagesia acaba tenint realment i tot el món d'incendis que hi ha que no són fruit de la nostra feina. No? És aquesta la situació, però bàsicament en aquests moments el que és el sector està treballant tot el que pot i fa i tot el que el sector li diu, o sigui, tot el que l'administració se pacte, el sector compleix, però a rajatabla.
2: Per tant, senyor Caudevilla, aquest operatiu de prevenció durant la sega que ja fa temps que perdura i que suposa també una vigilància extra per part dels agents rurals, us és realment útil sobre el terreny?
4: Els agents rurals moltes vegades nosaltres veiem que ens ajuden ben poc. Segons, a vegades sí, a vegades no. O sigui, no podem trobar-nos a vegades que hi ha hagut pagesos que han anat a fer una ajuda d'extinció i se li ha demanat una revisió. Moltes vegades ens ha passat. A veure, estem per la feina, estem per tapar l'incendi, per parar i no per mirar permisos. Això més una vegada ens ha passat, s'ha transmès als agents rurals i s'ha ficat una mica de coherència a la situació. A partir d'aquí, nosaltres des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector i bàsicament no ens ha valorat, ens han sentit molt poc valorats realment de la feina que fem i el que ens juguem moltes vegades.
2: Perquè és cert, i acabo molt ràpid, en molts incendis els camps treballats i les llaurades dels pagesos han ajudat precisament a frenar les flames. Entenc que això també s'ha de posar en valor, eh?
4: Totalment d'acord. O sigui, una franja perimetral és clau, d'acord. Però nosaltres, per exemple, ja vam oferir fer-ho amb un tema de PAC i d'aquesta manera, avui en dia, quan tothom estarien ja les franges perimetrals fetes, abans del mes de maig ja estarien fetes, perquè hi hauria una coherència i un treball fet per això, per tenir aquestes franges. Aquesta és la situació que ens trobem a dia d'avui. El que sí és realment que tenim és que els incendis han canviat, la situació ha canviat i nosaltres, com a sector, el que fem és aclimatar-nos ràpidament a el que tenim al davant.
2: I ho heu de fer, està clar que sí. Santi Caudevilla, doncs gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
4: Bon dia.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: Us ho destacàvem també en titulars, reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja va intentar reunir-se, de fet es va reunir ahir telemàticament, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Aquesta interlocutòria, com dèiem, obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies, ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el partit, el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
11: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
12: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
13: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
2: Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
14: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
2: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. I en plana internacional destaquem que ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no s'aturen les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: 7:45, consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada de la ciutat. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró. Els fets van passar la matinada de dissabte a diumenge a la Ronda Sant Oleguer. La víctima va interposar una denúncia i s'ha obert una investigació. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha expressat el seu suport a la víctima amb un missatge a les xarxes socials.

0: zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre van actuar per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb sorra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al Festival Sónar de Barcelona. Actuava a prop d'un dels escenaris principals i quan el van detenir portava més d'una trentena d'aparells al pantaló. En una altra operació, els Mossos han detingut un home de 29 anys que robava mòbils de forma violenta a l'estació de metro de Badal, també a Barcelona. El lladre seleccionava principalment víctimes dones. En arribar a l'estació de Badal i quan s'obrien les portes, els robava el telèfon de les mans i sortia corrents. Les denúncies de les víctimes i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per detenir-lo. L'acusen de 8 robatoris violents entre els mesos de maig i juny. Els mòbils sostrets estan valorats en uns 8.000 euros. Comissions Obreres ha convocat per avui una nova vaga al BBVA Technology, la filial tecnològica del BBVA. El sindicat reclama un augment del sou per frenar la pèrdua continuada de poder adquisitiu de la plantilla. Denuncia que el banc no vol seure a negociar mentre tanca contractes vinculats a la intel·ligència artificial que arrisquen l'operativa futura. Durant el matí, la plantilla està convocada a concentrar-se davant les oficines del BBVA a la plaça d'Antoni Maura de Barcelona. És la tercera jornada de vaga d'aquest any, després que de les dues que van ja fer el 19 i el 20 de març, coincidint amb la Junta d'Accionistes. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha celebrat aquest diumenge la 25a edició de la Piraguada, una jornada reivindicativa que ha tornat a posar sobre la taula les principals problemàtiques que afecten el riu i el delta. Més de 250 persones han navegat pel riu entre Xerta i Tortosa, una xifra rècord que, segons l'entitat, evidencia la preocupació existent per qüestions com la manca de cabals ecològics, l'arribada insuficient de sediments i la necessitat de garantir el desenvolupament futur del territori. Des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, també han posat el focus en la necessitat d'un reequilibri territorial a Catalunya, criticant l'actual proposta del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Així ho ha fet Josep Sabater, portaveu de la Plataforma.
1: Lo Delta de l'Ebre vol dir los arrossars, les badies, les llacunes i també arribar a l'aigua a la mar. No garantís això, no garantís l'arribada de sediments. Fa dècades que estem reivindicant i reclamant l'arribada de sediments. Este Pla de Conca no planteja això.
0: Minuts per arribar a les 8, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
2: La verdad que muy bien. O sea, lo más importante que me ha estado hasta ahora. Y a mí como titular, no puedo pedir más.
3: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
0: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. El Centre d'Esport Sabadell ha emès un comunicat en què lamenta i rebutja els insults dirigits a Pedro Sánchez per part de l'afició i instigats pel porter arlequinat Diego Fuoli. La situació es va produir en la celebració per l'ascens de l'equip a segona divisió quan Fuoli es va dirigir als seguidors des del balcó de l'Ajuntament Vallèsà. El club diu que la sortida de to de l'aragonès és impròpia d'un acte institucional i assegura que no representa els valors ni l'esperit de l'entitat. Avui l'equip sabadellenc rebrà un nou reconeixement amb la recepció a la Generalitat.

0: Veritat. I Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver-se imposat en els darrers dos mesos a l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després d'una última etapa en què es va imposar la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda ara fa un any. La ciclista explicava a l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf gairebé sentenciat en l'etapa reina.
1: Sí, jo sempre dic, fins que no creues meta no tens res assegurat, i avui tothom em deia felicitats, però jo dic, no, fins que no creues meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des que portàvem una horeta de carrera ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
0: I recuperem ara una informació que els explicàvem fa uns minuts, la proclamació de Jordi Martí com a candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona després de les primàries celebrades aquest cap de setmana. Per saber com encara aquesta nova etapa, parlem amb el propi protagonista, en Jordi Martí. Bon dia i felicitats per la victòria. Gràcies per atendre'ns aquest matí.
2: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
0: Què creu que ha valorat la militància per fer-li confiança i què ha marcat la diferència perquè vostè guanyés aquestes primàries, senyor Martí?
2: Bé, jo crec que estàvem parlant d'una experiència molt novedosa i que, per tant, d'alguna manera ens hem estrenat amb unes primàries menys de caràcter local, on, precisament, el pes, la importància principal, més enllà de les capacitats polítiques de cadascú, el que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal, l'especialització en la ciutat, amb els 73 barris. Jo crec que tot aquest conjunt d'elements són els que la gent ha valorat per sobre d'altres consideracions. I crec que això és el més important.
0: Les primàries han expressat, sens dubte, sensibilitats diferents dins de Junts. Com pensa integrar-les? Quin paper vol que tinguin els altres tres candidats de cara al projecte del 2027 que vostè encapçala?
2: Bé, certament, Junts és un partit amb diverses sensibilitats. Jo crec que això és bo. Tots hem convingut en que les sensibilitats diverses enriqueixen el projecte. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions al maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte, i que arribi als 73 barris de la ciutat. Jo parlaré amb els propers dies, amb tots i cadascun d'ells. Ahir ho hem fet a la nit, però va ser per felicitar-nos. I, per tant, també hem de veure exactament quines són quina és la vocació, quins són els objectius de cada un d'ells. Pot ser que es mantinguin amb la seva tesitura, no?, de dedicar-se a Barcelona, o pot ser que tinguin altres idees, no? Per tant, però vaja, l'objectiu meu com a candidat encara provisional, però candidat de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, és d'integrar, de comptar amb tothom que, evidentment, vulgui, tingui la voluntat de formar part d'aquest projecte.
0: Durant la campanya, vostè ha defensat l'autonomia de l'agrupació barcelonina per confeccionar la llista. Com es traduirà això en la pràctica? Tindrà algun paper la direcció nacional en aquest procés o no?
2: Jo crec que serà com sempre ha estat. Tenim experiència de fer llistes electorals quan toquen, ara jo crec que aquest no és el moment, però tenim experiència de fer-ho amb diàleg permanent amb la direcció del partit a nivell nacional i amb la direcció del partit a nivell de Barcelona, també molt important. Per tant, el que farem és el que hem fet sempre. Ja amb en Xavier Trias, jo en el seu moment com a director de campanya amb en Xavier Trias l'any 23, doncs ja vam fer-ho i, per tant, no hi veig cap problema. Evidentment, haurem de comptar amb la col·laboració, l'acompanyament de les direccions, però també, evidentment, tindrem, i això ha estat sempre així, l'autonomia pròpia d'una agrupació, en aquest cas d'una federació local.
0: Acabo molt ràpid, perquè tinc molt poc temps. Ara que ja és alcaldable, quin és el primer pas per construir el projecte de Junts a Barcelona? Fàcil un titular molt ràpid.
2: Tornar a guanyar, fer tota la feina que hem fet aquests últims temps per tornar a guanyar l'Ajuntament de Barcelona, que ja l'hem guanyat fa 3 anys.
0: Jordi Martí, gràcies per atendre'ns aquest matí. Insistim, enhorabona, i anirem parlant segurament. Gràcies, bon dia.
2: Moltes gràcies i fins ben aviat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entremig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
0: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia. Aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral central i a altres punts del país amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en Xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat.
5: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'Interior sempre ha donat l'esquena al sector.
4: La calor extrema obliga a la prevenció, sobretot dels col·lectius més vulnerables. Farem tot seguit un repàs de les principals recomanacions en conversa amb Jordi Mestres Lucero, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Abans, al punt de les 8 del matí, repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 22 de juny. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des del Notícies en Xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
6: És una desproporció absoluta, és a dir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
4: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Jordi Martí ha dit al Notícies en Xarxa que la militància ha tingut en compte la seva experiència al consistori.
7: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal...
4: Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzábal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de la Fuente, que lideren el grup en solitari amb 4 punts. I de la cultura destaquem avui que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, s'ha fet una jornada de portes obertes amb diverses actuacions, com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. És temps per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
8: Molt bon dia. Doncs, de moment, a aquesta hora ja tenim força volum de trànsit, menys ja del que és habitual ara ja sense les escoles. Això es va notant. El que passa és que, per exemple, en el cas de l'autopista P7 tenim alguns trams de lentitud, algunes aturades a la zona de Montornès i també el tram entre Santa Perpètua i Barberà, de forma intermitent i fragmentada en sentit sud. Passa el mateix a la C-17, a Parets del Vallès, en sentit Barcelona, puntualment a la C-60, a la Roca del Vallès, en sentit Granollers, i també algunes vies que del Maresme entren a Barcelona, habituals, d'altra banda, com l'autopista del Maresme, a Badalona, i sobretot la Pota Nord, aquí amb retencions amb cues, aquest últim quilòmetre i mig entre Santa Coloma de Gramenet i el nus de la Trinitat. També entrant pel sud, tenim l'autopista P23 amb volum de trànsit a Sant Feliu de Llobregat i ja l'últim tram d'Esplugues a la Diagonal. I per últim, l'autovia 2, també entre Sant Vicenç, dels Horts i Cornellà, de forma fragmentada. És tot, molt bon dia.
4: Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de trens a la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat pel robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera i la Generalitat ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat. També està tallada la R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia. Pel que fa a la previsió del temps, ens a la costa, com sempre, Lluís Miquel Pérez. Calor i més calor. Lluís Miquel, bon dia.
9: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet ja no haurem d'esperar la tarda per estar suant sense fer esforç, perquè a hores d'ara l'ambient ja és molt i molt suau. Arran de mar estem parlant de moltes temperatures que ja es mouen entre els 24 i 27 graus, i són les 8:05, 8:06 del matí. De fet, una temperatura xafogosa, una temperatura que aquest matí vindrà acompanyada de pocs núvols, només d'aquest cel marcià que estem tenint, perquè hi ha molt de polsim en suspensió, i al llarg d'aquesta tarda una calor XXXXL, perquè estarem parlant de temperatura de 41, 42, 43 graus de màxim en alguns racons del Sàgria, també cap als 40-41 graus a la vall del Llobregat, a la comarca del Bages, Vallès Occidental, per exemple, aquests 40 graus, i arran de mar, de 25 a 31 graus, però amb més humitat, per tant, més xafogó. I compta aquesta tarda amb algunes tempestes que, sobretot, portaran molta fressa i poca endreça, en el cas de la Catalunya central i el Prepirineu Lleidatà especialment. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: 8 i 7, ara ho sentíem, ens ho explicava el nostre meteoròleg. Catalunya viu avui al pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i també a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'ha fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però malauradament es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida com a mínim fins al proper cap de setmana. I enmig d'aquesta onada de calor, tothom qui ha pogut, esclar, ha passat el diumenge en remull. Les piscines, doncs, han estat un dels refugis preferits per sufocar la calor i abaixar la temperatura corporal. És el cas de Lleida, on la paeria té en marxa un dispositiu per minimitzar els efectes de la calor. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
10: La ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. Des del consistori recorden la necessitat d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables.
11: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema i, per tant, el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
10: Una de les mesures més visibles ha estat l'avançament de l'obertura de les piscines municipals aquest diumenge. Han obert una hora abans de l'horari habitual per oferir als ciutadans una alternativa davant les elevades temperatures previstes.
12: Aquests dies s'està notant molt que pique i mira, les piscines és el millor invent i això de poder venir és un gran què.
13: Doncs mira, pues, com podem, avui com que apretarà sobretot per la tarda hem decidit el dematí vindré aquí.
10: Així mateix, a part de les piscines, la ciutat compta amb més d'una cinquantena de refugis climàtics disponibles.
4: Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, d'encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en aquelles que estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en Xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de definir les restriccions de l'activitat pel risc d'incendis.
5: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers, des de fa 2 anys, venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
4: Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja va intentar reunir-se telemàticament ahir, de fet ho va fer ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el mateix Ministeri de l'Interior. Com dèiem, aquesta interlocutòria que obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
14: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
15: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
16: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
4: Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
6: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
4: I quan ja són un quart de nou del matí, abordem un altre dels titulars del dia. Jordi Martí ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit, tot i les diferències. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
4: En plana internacional, ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà, Donald Trump, hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no atura les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha citat avui a declarar com a investigats l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, pel cas de presumptes contractacions irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. El jutge veu indicis de prevaricació. Però per entendre què hi ha al darrere d'aquest cas i com es viu des del municipi, connectem amb l'Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio. Bon dia, Eduard.
17: Bon dia.
4: Avui comença, ho dèiem ara, la fase d'instrucció al TCJC d'aquest cas. Què és exactament el que s'ha de començar a aclarir i per què ha arribat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aquest afer?
18: El que avui es comença a aclarir és si les adjudicacions que l'Ajuntament d'Altafulla va fer la consultora Sinergia, de Tarrera i Helena, entre els anys 2017 i 2019, es van tramitar de manera correcta o si, com apunten els indicis recollits fins ara, es va utilitzar de manera irregular la figura del contracte menor per evitar d'aquesta manera concursos públics i beneficiar a una empresa concreta. De fet, la investigació se centra especialment en un contracte d'assessorament jurídic extern que es va anar prorrogant mitjançant factures successives i que, segons les resolucions judicials conegudes, va acabar superant els límits previstos per aquesta modalitat de contracte. I, paral·lelament, també s'analitza una adjudicació, en aquest cas és de 5.000 euros, que estaria relacionada amb la programació del Casal Cultural d'Altafulla, que seria una feina que habitualment assumia el personal municipal, però aquí el jutge veu alguna cosa que no quadra i, per tant, també té aquest contracte damunt de la taula. I per què el TCJ? Doncs perquè, ara ho dèiem, un dels investigats és actual diputat al Parlament, Joan Ignasi Helena, el jutjat d'instrucció número 4 del Vendrell, que havia investigat fins ara els fets, va, doncs, aleshores elevar la causa al Tribunal Superior de Justícia en considerar doncs, que hi havia indicis suficients perquè pogués continuar aquesta investigació respecte a Helena i també a Joan Herrera.
19: I com ha afectat aquest cas a la política i a la vida municipal d'Altafulla? I com es viu ara que torna a primera línia aquest cas, Eduard?
18: Bé, avui el cas arriba al TCJ, però tot just ara fa una setmana l'exalcalde d'Altafulla, actualment diputat al Congrés pels Comuns, també havia de comparèixer doncs, per declarar en el Tribunal Suprem perquè està sent investigat per aquests mateixos fets. Altafulla, doncs, és un cas que plana sobre la política local, perquè els fets doncs, que s'investiguen remunten a l'última etapa del govern que encapçalava, com deien, Félix Alonso. Tot això arrenca arran d'unes denúncies, d'uns informes que van acabar derivant en actuacions de l'oficina antifrau, dels Mossos d'Esquadra, posteriorment als jutjats. Se'n parla i des del punt de vista polític doncs, la causa té poc o molta transcendència perquè afecta figures de primer nivell de la política catalana i estatal vinculades doncs, a Altafulla. I alhora també doncs, en l'actual Ajuntament és un anar i venir de retrets entre govern i oposició amb aquell debat que hi ha sempre obert sobre la transparència i la contractació pública.
19: Doncs, Eduard Virgili, t'agraïm moltíssim que avui ens hagis fet 5 cèntims i, evidentment, n'estarem pendents, igual que vosaltres, i esperem que ens ho aneu explicant. Gràcies i bon dia.
18: I tant, gràcies a vosaltres, bon dia.
19: Doncs no ens movem d'aquesta demarcació perquè hi ha consternació i forta a Tarragona per la mort, ho recordareu, ho sabreu, de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada de la ciutat. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui, amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. I els bombers, que han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc ha afectat principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre van actuar per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb sorra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Quan falten 9 minuts per arribar a 9:15, obrim la crònica esportiva amb la selecció espanyola, que va fer ahir una golejada per 4-0 sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
20: La verdad que muy bien. O sea, lo más importante que me ha estado hasta ahora. Ya me llevo como titular. No puedo pedir más.
21: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
4: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. I Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver-se imposat en els darrers dos mesos a l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després d'una última etapa en què es va imposar la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda ara fa un any. La ciclista explicava a l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf gairebé sentenciat en l'etapa reina.
22: Jo sempre dic, fins que no creues meta no tens res assegurat, i avui tothom em deia felicitats per la victòria, i dic, no, fins que no creues meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des de que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
4: La final de l'ACB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pasqual tindran dos partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. Si s'arriba al cinquè enfrontament, el campió es decidirà a la pista valencianista. El duel arrencarà a les 8 al Palau. L'equip blaugrana té el duel el dubte de Juan i Marcos per un esguins. El Linyola continuarà jugant la temporada vinent a la segona divisió de futbol sala. L'equip del Pla d'Urgell es va quedar sense l'ascens a primera després de cedir contra l'Estrela Futsal per 7-4. Malgrat el resultat final, l'equip lleidatà va tenir les seves opcions i el descans va marxar al vestidor amb avantatge al marcador. La Fundació Joan Miró ha assolit els 50 anys a Barcelona com a museu. Per celebrar-ho, aquest diumenge han obert les instal·lacions a la ciutadania amb una jornada de portes obertes a tots els espais i exposicions. S'hi han fet diverses actuacions, sardanes al Jardí dels Xiprers de Montjuïc, lectura de poemes i moltes activitats dirigides als infants. Ho han seguit els companys de BTV.
23: Dibuixen el seu brot fantàstic per participar d'una de les activitats de la festa Tot per celebrar que organitza la Fundació Miró.
24: Sortir de la URBS i venir a fer una mica d'art, de natura també, tot junt, i aquest lloc és fantàstic.
25: Per nosaltres és molt important que tot allò que fem estigui dotat de contingut, però també d'una part lúdica, no? O sigui, creiem i som molt defensores que si ens ho passem bé, aprenem també.
26: Molt contents d'aquí, de compartir la cultura amb els nens, un gran dia. Ojalà més museus fessin això, perquè realment és la manera d'apropar-los a ell d'una manera que no se'ls hi fa avorrir. Més iniciatives com aquesta estarien molt bé, la veritat.
23: La jornada cultural de la Fundació Miró vol acostar l'equipament als ciutadans i apropar l'art als més petits, oferint un dia creatiu i divertit.
4: L'Escola Els Arcs de Barcelona ha guanyat la 17a Gran Final Nacional del Picalletres, el concurs escolar de lletrejar paraules d'aquesta casa. La gala, que ha mantingut l'emoció fins al final, ha destacat per l'alt nivell dels concursants. Ens ho expliquen des d'ETV.
27: El popular concurs escolar ha posat punt i final a la seva darrera edició amb una gala vibrant que ha mantingut l'emoció fins l'últim segon. Pau Escala ha sigut el representant de l'Escola Els Arcs i ha sigut qui s'ha proclamat guanyador d'aquesta gran final després de superar totes les proves contra els seus grans rivals.
28: Home, he estat nerviós, pensava que estava a punt de perdre, però al final he continuat i al final ho he aconseguit. Estava una mica cansat i amb molta tensió, sobretot durant el moment dels sobres.
27: Els joves i les joves concursants han demostrat no només el seu domini del vocabulari i l'ortografia catalana, sinó també una gran resistència als nervis sota la pressió del cronòmetre.
29: Realment hi ha una feina feta
0: molt gran i després un talent en aquest joc en concret, que és saber lletrejar paraules impossibles.
27: Amb aquesta 17a gran final del Pica Lletres, el programa es consolida un any més com un dels espais de referència de la televisió local per al públic jove, combinant l'entreteniment, la cultura i l'orgull per la llengua.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
1: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
1: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
8: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
3: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
19: Bon dia, són 9:15 i el Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral central i a d'altres punts del país amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
5: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'Interior sempre ha donat l'esquena al sector.
19: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des de Notícies en xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
6: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
4: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Jordi Martí ha parlat al Notícies en Xarxa.
7: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal.
4: Us informem també que a nivell de transport públic ara mateix està tallada la circulació de trens de la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat per el robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera. També està tallada l'R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera, en aquest cas també a tota la línia. Pel que fa als esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts de disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de La Fuente, que lideren el grup en solitari i amb 4 punts. I en cultura, la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, han celebrat una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars. Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'han fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però, malauradament, es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida, com a mínim, fins al proper cap de setmana. Una calor, aquesta, que ens està afectant a Catalunya amb temperatures extremes i nits, us ho dèiem, que no deixen descansar. La calor és avui un risc real per a la salut. Agreuja malalties cròniques, afecta especialment la gent gran i pot provocar emergències greus en qüestió d'hores. De fet, des que el 19 de juny es va alertar d'aquest període intens d'altes temperatures, el sistema d'emergència mèdiques han atès 55 persones amb afectacions vinculades o relacionades amb la calor. Per això, davant episodis com aquest, els consells són importants, però encara més saber aplicar-los correctament. Per això, avui volem entendre què és essencial, què no podem passar per alt i com hem de protegir els col·lectius més vulnerables. Per això, volem parlar ara mateix amb Jordi Mestres Lucero. Ell és metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Doctor Mestres, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia.
1: Què és el primer que hem de tenir clar quan entrem en una onada de calor com aquesta i quins són els errors més habituals que encara avui dia cometem, tot i els avisos que ens feu?
2: Doncs el més important és entendre que les onades de calor i l'efecte de calor ens pot afectar a tots. És a dir, no només pensar en les persones vulnerables, sinó que tots podem patir els efectes de la calor. Cada any lamentem, evidentment, morts i molèsties per cops de calor i són gent que moltes vegades és gent jove o gent sense patologia. Sí que és veritat que parlem dels extrems, però hem d'entendre que això ens afecta a tots i, per tant, tots hem de posar-hi una miqueta d'atenció.
1: Quines mesures bàsiques, les imprescindibles, hauríem de seguir tots per evitar problemes de salut aquests dies i quines d'aquestes continuen sent les que la població no compleix o compleix menys, doctor?
2: Les mesures són les clàssiques, no hi ha res nou, és a dir, és molt de sentit comú. La majoria de qüestions la gent les coneix, però sí que és veritat que hi ha un fet que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Doctor, vostè ens ho deia fa uns instants, aquesta onada de calor i els efectes ens poden afectar a tots, però hi ha col·lectius que són especialment vulnerables. Parlem de la gent gran, de les criatures, de les persones amb malalties cròniques, amb medicació que afecta la termorregulació. Quins senyals d'alarma hem de saber detectar i quan cal demanar ajuda mèdica?
2: Bé, aquí hem de diferenciar dues situacions. Una és les situacions agudes, que són més urgents, que són els coneguts cops de calor, en el que moltes vegades els fets que ocorren doncs, són de forma ràpida, abrupta, amb sensació doncs, que la persona pensa de forma més lenta, està com adormida, es posa vermella, sua molt i de cop deixa de suar. Això és la situació aguda i, per tant, el que hem de fer és, quan detectem, perquè moltes vegades la persona no ens ho pot dir, és treure aquella persona del focus de calor i no només pensar quan estem sota el sol, sinó també en espais tancats on les temperatures poden ser elevades. I després hi ha totes aquelles situacions de persones, moltes vegades són d'extrems de vida, no? Des de petits fins a grans o malalties cròniques, en les que dia a dia poden haver-hi elements que es descompensen que ens poden portar a conseqüències per la calor. I, per tant, aquí és molt important tenir-ho en compte i prendre les mesures, no? La hidratació, vigilar la calor, totes les mesures clàssiques que tots coneixem. Per tant, diferenciar aquestes dues situacions, l'aguda i la crònica.
1: Jordi Mestres, doncs gràcies per explicar-nos-ho. Bon dia i esperem que després dels seus consells siguem una mica més aplicats. Gràcies i bon dia, que vagi molt bé.
2: Molt bé. Adéu, bon dia.
1: Aquestes altes temperatures que han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, de Lleida i de Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, d'encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot allà on estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. Aquesta onada de calor, que també us estem explicant, que coincideix amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en Xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat també contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de definir les restriccions de l'activitat pel risc d'incendis.
3: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers, des de fa 2 anys, venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'Interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: Això sí, hem de dir que Catalunya afronta l'inici de l'estiu amb els pantans plens. 2 anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop del 90%. Tenim aigua embassada, doncs, per més d'un any. A tot plegat, hi ha contribuït sobretot la pluja, però també l'esforç des dels diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Lluís Mata ens en fa una fotografia d'aquesta situació.
4: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa 2 anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests 2 anys? Doncs, sobretot, que ha plogut. Però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
5: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
4: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
5: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament, perquè és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
4: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
5: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
1: Reunió d'urgència avui dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja es va reunir telemàticament ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
6: És una desproporció absoluta, és a dir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La senyora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
1: I avui també us expliquem que Jordi Martí ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit, tot i les diferències. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte, i que arribi als 73 barris de la ciutat.
1: Avui arrenca el gruix de casals i colònies després d'un curs escolar marcat pel conflicte laboral entre el Departament d'Educació i els docents. Volem comprovar com arrenquen aquests espais de lleure i ho fem a l'Escola Pau Romeva de Barcelona, on la Fundació Pere Tarrés inicia una de les seves activitats. Allà hi hem enviat el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns com està la cosa aquí.
8: Bon dia, Helena. Doncs d'aquí uns minuts, sí, aquesta escola de Barcelona, l'Escola Pau Romeva, obrirà les seves portes per inaugurar la temporada d'estiu, l'època dels casals, i amb Aina Espona, ella és responsable dels casals d'estiu de la Fundació Pere Tarrés. Aina, bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Volem conèixer en primer lloc quin és el valor educatiu del lleure.
9: El lleure és el moment clau.

0: no? Colònies, casals, vacances en famílies, comptem ampliar-les i comptem també que amb aquesta reivindicació i intensitat de dir ha de ser universal, el lleure ha d'arribar a totes les famílies, a tots els infants que tenim arreu de Catalunya i tothom ha de poder gaudir d'un estiu educatiu i en companyia dels seus companys i amics.
1: I els casals, les colònies que comencen d'aquí uns minuts, per exemple, en aquesta escola, serveixen també per a la formació personal més íntima de les persones? Es construeix també una memòria i una crònica sentimental entre els nens i els adolescents?
0: Sempre, sempre. Els estius sempre han construït història i un estiu compartit amb companys crea un lligam, crea una emocionalitat i et relaciona directament no només amb els teus companys, sinó amb l'entorn i amb el que tu estàs vivint, no?
1: Aina, aquest inici d'estiu, les activitats de lleure aquest estiu comencen després que ha acabat un curs especialment convuls entre els docents i l'administració catalana. Què pot aportar el lleure? Què diu el lleure davant aquest conflicte?
0: El lleure recolza totes aquestes reivindicacions dels mestres i s'assuma amb el fet de dir el lleure és educació, el lleure és inclusió i per aquest motiu nosaltres aquest any, amb més ganes que mai, agafem una festa que havíem fet antigament, la transformem, l'actualitzem, li anomenarem Lleurefest i ens trobarem tots els infants que estem fent activitat a la ciutat de Barcelona i entorns el dia 9 de juliol per reivindicar la importància del lleure, la importància del lleure dins de l'educació a les escoles, amb les colònies, les sortides, la participació dels infants, els menjadors, i ens posem aquí davant. Doncs.
1: Marquem en el calendari, Aina, aquesta data i, Helena, a pocs minuts aquesta escola, igual que moltes altres a tot Catalunya, obrin les seves portes per iniciar els casals, les colònies d'estiu, unes setmanes d'absoluta felicitat per a molts nens i adolescents.
2: Quins records, Anna. En tot cas, que passin unes bones vacances. Que vagi bé. Gràcies. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha celebrat aquest diumenge la 25a edició de la Piraguada, una jornada reivindicativa que ha tornat a posar sobre la taula les principals problemàtiques que afecten el riu i el delta. Més de 250 persones han navegat pel riu entre Xerta i Tortosa, una xifra rècord que, segons l'entitat, evidencia la preocupació existent per qüestions com la manca de cabals ecològics, l'arribada insuficient de sediments i la necessitat de garantir el desenvolupament futur del territori. Des de la Plataforma també han posat el focus en la necessitat d'un reequilibri territorial a Catalunya, criticant l'actual proposta del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Així ho ha fet Josep Sabater, portaveu d'aquesta plataforma.
3: Lo Delta de l'Ebre vol dir los arrossars, les badies, les llacunes i també arribar a l'aigua a la mar. No garantís això, no garantís l'arribada de sediments. Fa dècades que estem reivindicant i reclamant l'arribada de sediments. Este pla de conca no planteja això.
2: I aquest diumenge s'ha commemorat el dia de portar el gos a la feina. Tot i que encara no és un hàbit estès a la majoria d'empreses, n'hi ha algunes que el practiquen i asseguren que només comporta beneficis. Tenir a prop els animals de companyia redueix l'estrès laboral, augmenta el benestar emocional i fins i tot millora la interrelació entre treballadors. La Sílvia Fernández ha visitat una empresa on ho experimenten dia a dia.
4: Aquests són el cafè i la Nora. I a març estan com a casa. Diuen que els gossos són el millor amic de l'home i és per això que l'empresa va decidir que formessin part del dia a dia a l'oficina, una iniciativa pionera que van impulsar fa una dècada per a facilitar la conciliació als seus tutors. Ara bé, han de complir una normativa.
5: La mascota està vacunada i s'ha de saber comportar en un entorn amb més mascotes i més persones. Hem fet una enquesta en la que el 76% de la gent, els que els hem preguntat, opinen que genera un ambient molt més relaxat a l'oficina.
4: Per a molts treballadors, com el Miquel, aquesta mesura ha estat un factor imprescindible per decidir unir-se a la companyia, que té espais adaptats per als animals.
6: A mi me beneficia en el sentido de que me siento más tranquilo y con la libertad de saber que ella va estar acompanyada tot el dia i així no la tengo que dejar sola.
4: Els primers països que van apostar per aquesta opció pet-friendly van ser el Regne Unit i els Estats Units, on es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional del Gos a la Feina l'any 1999.
2: Moment per a la crònica esportiva i temps, per tant, per Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
7: Bon dia.
2: Golejada de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial.
7: Sí, victòria per 4-0, un protagonisme per a Lamine Yamal. Va ser titular, va jugar la primera

0: part i va obrir el marcador fent doncs, el que és el seu primer gol en una Copa del Món. També va marcar Oyarzabal, que va fer dos gols, mentre que el quart va ser dels saudites en pròpia porta. Primera victòria doncs, per als de Luis de la Fuente, tant la Minya Mal com el seleccionador destacaven les bones sensacions que deixa aquest triomf.
1: La verdad que muy bien. O sea, lo más importante que me acaba hasta ahora. Ya me llevo como titular. No puedo pedir más.
2: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
0: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup A, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de Luis de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. L'Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. I canviem de qüestió. Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista de Esplugues continua acumulant èxits després d'haver guanyat en els darrers dos mesos l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després de la victòria en l'última etapa de la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda d'ara fa un any. Blasi explicava l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf sentenciat en l'etapa reina.
3: I jo sempre dic, fins que no creues meta no tens res assegurat, i avui tothom ja em deia felicitats, però jo et dic, no, fins que no creues meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des que portàvem una horeta de carrera ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
0: L'Igualada ha sumat un nou triomf contra el Liceo i força el cinquè i definitiu partit de la final pel títol de campió de l'Hockey Lliga. Els de la Noia han situat l'empat a dos a la sèrie amb una victòria per 4-2 a les Comes. Matías Pascual va encetar el marcador amb dos gols matiners, però els gallecs van aconseguir tornar a posar les taules amb les dianes de Nil Cervera abans del descans i d'Ava Torres a la represa. L'encert de Marc González amb un doplet va acabar donant el triomf als de Marc Montaner, que demà buscaran a Riazor guanyar un títol que no aconsegueixen des de fa 29 anys. I la final de la CB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pascual tindran dos partits a casa que en cas de guanyar-los els donarien el títol. Si s'arriba al cinquè enfrontament, el campió es decidirà a la pista valencianista. El duel arrencarà a les 8 al Palau. L'equip blaugrana té el dubte de Juan i Marcos per un esquins. Doncs a veure quina cara veiem. Recordem que el Barça va recuperar el factor pista. A veure si veiem el del primer partit que va guanyar o el del segon que va caure.
4: Demà ens ho expliques, no?
0: I tant.
4: Gràcies, Cristina, que vagi
0: molt
4: bé. Fins demà. I a vostès també els diem adeu fins demà. Els tornarem a esperar aquí a les 7 del matí. Gràcies per l'atenció dispensada. Adéu-siau, que vagi molt bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
3: El teu cosí és que no sé què li està passant però s'està com obsessionant amb mi.
4: Jo vaig notar com electricitat.
2: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
3: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
5: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
6: ¿Qué estás haciendo?
7: Soy yo, Joel, tu hijo.
2: A Habitación número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
6: Pensé que tu moriries antes.
8: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
9: ¡Lliga! Així ho està clar, marit!
10: I cobert! Oh! Oh! Qui ha enverinat la dama d'honor?
11: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu!
8: Gràcies, gràcies!
12: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
13: Oh! Un altre cop l'extinció, no!
2: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada, amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
14: Bus, queda't aquí. Ja hi vaig jo.
15: No m'hi veus capaç, oi?
16: Que tens una mica en mi.
15: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
17: Oh, i tant que sí.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: La revetlla de Sant Joan, que marca l'inici de l'estiu, és una de les nits més esperades i és una festa que associem, entre d'altres, a fogueres i petards. Aquest any arriba condicionada per la primera gran onada de calor de l'estiu. Aquest cap de setmana s'han superat els 38 graus en alguns municipis d'Osona i les nits han estat especialment càlides. Davant aquest escenari hem de tenir clar que la calor extrema és un risc real per a la salut i cal recordar les recomanacions més bàsiques. Hidratar-se sovint, evitar l'activitat física durant les hores de màxima insolació, buscar espais frescos o climatitzats i tenir una atenció especial amb les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que viuen soles. Però la coincidència de l'onada de calor amb la revetlla afegeix un altre factor de preocupació, el risc d'incendis. Les altes temperatures, la baixa humitat i la vegetació abundant després de mesos plujosos creen unes condicions favorables perquè qualsevol negligència pugui tenir conseqüències greus. Per això és imprescindible seguir escrupolosament totes les mesures de seguretat relacionades amb l'ús de petards i materials pirotècnics. No es tracta de renunciar a la festa, sinó de gaudir-la amb seny. Malgrat aquestes crides a la responsabilitat que ja ens fan cada any des de la Protecció Civil, encara que no hi hagi temperatures extremes com enguany, massa sovint, però, les advertències només es valoren quan ja s'han produït alguns incidents. La millor manera d'evitar tragèdies és prevenir-les. Una guspira de foc de fora de lloc pot desencadenar un incendi forestal, provocar lesions personals o posar en risc a tercers. I també, finalment, cal recordar que la millor festa és aquella en què tothom hi té cabuda. L'auge dels petards de baixa sonoritat o les restriccions que es fan en municipis com Vic demostren que és possible mantenir viva la tradició adaptant-la a les noves sensibilitats i necessitats. La revetlla no només ha de ser segura, sinó que també ha de ser respectuosa amb els infants, les persones grans i també aquelles que tenen sensibilitats especials o les famílies amb animals de companyia. És dilluns 22 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, ja sabeu que també ens podeu veure a través de YouTube Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, conversarem amb en Jordi Vilarrudà, president d'Òmnium Cultural del Ripollès, on amb ell parlarem sobre la revetlla de Sant Joan i també tots els actes que es duran a terme al llarg del pas de la flama del Canigó. Poc després de les 10 farem un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora i tot seguit us explicarem el coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn, com sempre de la mà de Laia de Déu. A 10:45 serà el moment de rebre l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes i a continuació l'Enric Rubió, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà sobre la revista Estat d'Ànim. I avui tancarem el Territori 17 des d'Ona Codinenca amb la Laia, on parlarà amb Marc Codony, ballarí, coreògraf i professor de dansa i també director de la companyia de danses urbanes del Moianès, Nomad Dance Fam. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Els alcaldes de Vic, Torelló i les Masies de Voltregà reclamen una revisió de la llei de contractació pública. Denuncien que els recursos judicials, la complexitat dels procediments i les dificultats per sancionar empreses incomplidores allarguen projectes durant anys i acaben perjudicant tant la gestió municipal com la ciutadania. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: Des de Vic, l'alcalde Albert Castells assegura que la llei, tot i tenir una bona base teòrica, a la pràctica acaba perjudicant la gestió municipal. Critica l'accés de tràmits i el control previ i assegura que això dificulta especialment l'entrada de petites i mitjanes empreses. Castells defensa que els consistoris haurien de tenir més marge de maniobra i que el control es fes un cop executades les obres. També posa el focus en els contractes del manteniment urbà que, diu, haurien de ser molt més àgils.
3: Un tècnic, un funcionari públic, doncs, a l'hora de fer la despesa, hagi de demostrar prèviament durant mesos aquella inversió doncs, va en la bona línia, fa que sigui un excés de burocràcia. Per tant, crec que s'ha de repensar el sistema per complet, hauríem de tenir molta més capacitat de decisió, i això sí, un cop feta la despesa i executada l'obra o el servei, hi ha d'haver un control posterior.
2: A Vic explica el cas de la substitució de l'enllumenat públic per LED, un projecte que s'ha allargat durant anys, tot i disposar del pressupost, per l'encariment de l'energia i les traves administratives.
3: Els ciutadans de Vic no han pogut gaudir d'aquest estalvi energètic, tot i tenir els diners per fer la inversió, l'administració ha estat anys en poder-la completar, no? O bé, en paral·lel, en negociar la tarifa elèctrica.
2: També des de les Masies de Voltregà alerten de les dificultats del sistema. L'alcaldessa Verònica Ruiz assegura que els ajuntaments no tenen prou eines per actuar quan les empreses incompleixen els terminis.
1: Hem de passar molts sedassos per poder fer una contractació, però després no tenim eines ni tenim mecanismes per penalitzar la mala praxis que fan les empreses que es presenten en aquestes obres.
2: Ruiz posa com a exemple les obres del carril bici a la C-17Z, que s'han allargat molt més del previst i han generat afectacions importants en una via principal del municipi.
1: Ha durat molt més del que teníem previst i hem passat de 8 setmanes a 6 mesos. Des d'haver de pintar el carril bici 3 vegades perquè les ratlles no eren les que tocaven, fins a la part de seguretat que és bàsica, que són les biones de separació que fan de protecció pel ciclista.
2: Per la seva banda, l'alcalde de Torelló també s'hi afegeix i assegura que els consistoris estan lligats de mans i peus i davant uns processos que sovint acaben judicialitzats i paralitzats.
4: Estem lligats de mans i peus perquè, per exemple, en el cas de que finalment doncs, la licitació tiri endavant i el contractista no compleix, a l'hora doncs, de poder establir un règim sancionador, que evidentment que hi és, però a la pràctica és complicat de portar a terme.
2: Els tres alcaldes coincideixen a demanar una revisió del sistema per guanyar agilitat i reduir la burocràcia en la gestió municipal.
0: I com us explicàvem, Torelló és un dels municipis amb diversos projectes encallats. Un clar exemple és la reforma del Club de la Plaça Vella per ubicar-hi la biblioteca, l'Escola de Música i l'Escola d'Arts Plàstiques Andreu.
2: Les obres van començar fa 2 anys, ja amb retard, però en aquest cas no s'han endarrerit tant pels tràmits burocràtics previs, sinó durant la mateixa execució, ho explica el mateix alcalde, Marcel Ortuño.
4: Amb les cates que es havia fet a l'obra no es havia detectat prou bé la intervenció que es havia de fer més a fons en temes de fonamentació i també vam tenir problemes doncs, directament de mà d'obra, que l'empresa es quedava sense mà d'obra doncs, per circumstàncies geopolítiques. Fa que s'endarrereixi l'obra i que el fet de nosaltres només tenir el recurs de poder doncs, penalitzar l'empresa no solucionem el fet de que l'obra avanci més ràpid. Al contrari, a vegades doncs, posem en risc la viabilitat de la mateixa. No?
2: Ara estan en procés de licitar el mobiliari i la previsió és que l'equipament entri en funcionament a la tardor, 2 anys més tard del que havia d'haver estat. Uns retards que assegura l'alcalde que costen de justificar davant la ciutadania.
4: Jo quan dono aquestes explicacions, que són certes i comprovables, a vegades tinc la sensació que m'estic excusant, no? I això és molt frustrant, perquè nosaltres, evidentment, que el que volem és tirar el màxim d'obra endavant, fer-ho, evidentment, amb totes les garanties, però sent molt més eficients del que som ara.
2: Un altre exemple és la reforma de l'Avinguda Pirineus, en què han hagut de refer les bases per licitar l'obra en diverses ocasions o al carrer Sant Miquel, en què ja van presentar el projecte a finals del mandat passat. I també hi ha el cas del pati de butaques del Teatre Sirvianum, que s'arrossega des de fa anys. Pel que fa al Teatre del Consistori, preveu iniciar les obres a principis del 2027, un any més tard del que s'havia plantejat.
0: Sant Joan de les Abadeses pateix un nou tall de servei de telefonia mòbil i de fibra que provoca que la gent decideixi marxar de Movistar i Sang Muntades des de la veu de Sant Joan.
5: La matinada de dijous a divendres, cap allà a les 3, es va produir un nou tall del servei de fibra i de telefonia mòbil a Sant Joan de les Abadeses i els clients de Movistar es van quedar una altra vegada sense internet durant més d'un dia, ja que els operaris hi seguien treballant aquest dissabte. Tot apunta que va ser un nou robatori de coure entre Ripoll i Olot, però no està confirmat. Els talls de fibra i telefonia mòbil són constants al Ripollès, ja sigui a la vall de Camprodon, a la de Ribes i també a Sant Joan. Molta gent comença a estar farta de quedar-se sense cobertura mòbil i internet i es passa a altres companyies com Catalunya Telecom, que és una operadora de telecomunicacions 100% catalana que ofereix servei de fibra i telefonia mòbil. Sentim a l'assessora comercial de Catalunya, Gemma Esquerrà, parlant dels primers que solen fer el canvi.
6: Els primers que fan el pas quan hi ha una avaria d'aquestes i sol ser bastant instantani, o sigui, al mateix dia, són comerços i gent que teletreballa. Un comerç avui en dia quedar-te sense wifi és desastrós perquè tens tots els preus a l'ordinador, no pots cobrar amb targeta, és bastant desastre i la gent es desespera molt. I al final nosaltres oferim exactament les mateixes prestacions que qualsevol gran empresa, però ho fem més senzill. De fet, l'atenció pel client aquí al Ripollès soc jo, que em poden escriure directament per WhatsApp, o la meva companya Melanie, que està a la botiga de Ripoll. Vull dir, és molt més senzill que trucar 012, et surt una màquina, et surt una persona que no ho sap.
5: Això sí, pel que fa a la cobertura mòbil treballen amb Movistar i Vodafone.
6: Sí que és veritat que jo aquí a Sant Joan sempre aconsello més Movistar perquè, per exemple, a Ogassa no hi ha cobertura, a la muntanya, el de Vodafone és bastant més justa. Però quan hi ha aquests talls, els clients que han triat la cobertura Movistar amb Catalunya Telecom es queden sense cobertura. Vull dir que sense wifi a casa no es queden mai. Vull dir, poden arribar a casa, ara més ha sortit trucades per wifi. Vull dir que un cop estan a casa poden trucar normal, poden rebre els whatsapps, etc. Però sí que és veritat que amb aquests talls de Movistar tinc clients meus que es queden sense telefonia mòbil. Llavors sempre poden fer el canvi.
5: El perfil dels clients de Catalunya Telecom és molt ampli perquè tenen gent jove, famílies, empreses i gent gran que vol tenir telèfon fix.
0: I el passat dilluns a Vic es van enregistrar unes imatges que es van fer virals a les xarxes. Són a l'encreuament entre el carrer Soledat i Anselm Clavé a l'antiga gasolinera de la Pista Andreu.
2: En el vídeo s'hi pot veure com un noi forceja amb dos agents de la Guàrdia Urbana de Vic i un conductor els ajuda a reduir-lo. Segons fonts de l'Ajuntament de Vic, els dos agents van arrestar el jove perquè tenia pendent un ordre policial de detenció per un robatori amb violència comès la setmana passada. També es veu com alguns acompanyants del detingut s'emporten unes pertinences. La policia de Vic confirma que la bossa i bona part del que havia dins eren objectes personals del detingut, però no tot. Des de l'Ajuntament de Vic agraeixen la col·laboració ciutadana que va contribuir a facilitar l'actuació policial.
0: I d'altra banda, ingressat a presó provisional el jove que va agredir juntament amb el seu germà cinc Mossos que l'anaven a detenir per robatoris.
2: Té 20 anys i una trentena d'antecedents penals. Estava detingut per 4 fets, 3 robatoris amb força en domicilis d'Osona i un atemptat contra els agents de l'autoritat. L'agressió als agents va tenir lloc dilluns al migdia.
0: L'Escola Mugent de la Roca del Vallès estrena un nou pati naturalitzat amb la intenció de convertir-se en un espai educatiu i comunitari de referència. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
7: Així és, Ona, i és que el projecte impulsat a partir d'un recurs de la Diputació de Barcelona i desenvolupat amb la participació de la comunitat educativa ha transformat els espais exteriors del centre en un refugi climàtic que també s'obrirà a la ciutadania a partir del proper curs. L'actuació és el resultat d'un procés iniciat fa anys que va permetre redactar un avantprojecte de transformació dels espais exteriors de l'escola. A partir d'aquesta proposta inicial i al cap d'un temps es va desenvolupar un ampli procés participatiu amb la implicació de l'equip directiu, el professorat, l'alumnat, les famílies i l'AFA, que van contribuir a definir els usos, les necessitats i els valors que havia d'incorporar aquest futur espai. La transformació, de fet, respon a una nova manera d'entendre els espais escolars. El pati deixa de ser únicament un lloc d'esbarjo per convertir-se en un espai educatiu més, on el joc, l'aprenentatge, la convivència i el contacte amb la natura esdevenen unes eines pedagògiques claus de primer ordre. I és que el nou disseny incorpora una àgora exterior en grades per a les activitats educatives i culturals, una aula natura, una aula artística exterior, hort escolar, un bosc comestible, un camí sensorial, circuits d'equilibris, sorral i una muntanyeta de joc, així com una caseta elevada amb tobogana, espais de lectura i biblioteca, zones de ping-pong, noves fonts i una important ampliació de les zones verdes i l'ombra. En definitiva, un conjunt al qual s'ha concebut com un refugi climàtic que contribueix a millorar el confort de l'alumnat i adaptar l'escola als efectes del canvi climàtic. Finalment, la intervenció també ha permès resoldre problemàtiques històriques del recinte relacionades amb el drenatge i l'evacuació de l'aigua de la pluja, millorant la funcionalitat dels espais exteriors i fent-los més resilients davant dels episodis meteorològics intensos. I és que amb aquesta actuació, la Roca del Vallès fa un pas endavant en la transformació dels seus espais educatius i consolida un model que entén les escoles com equipaments oberts integrats al municipi i al servei de tota la comunitat, no només l'escolar.
0: I Sant Feliu de Codines ha tancat una nova edició del programa del Servei Comunitari, una iniciativa que implica l'alumnat de tercer d'ESO de l'Institut Manuel Carrasco i Formiguera i també de la FADAC, Laia de Déu, una codinenca.
8: Durant el curs, els joves han col·laborat amb diverses entitats del municipi per desenvolupar projectes de servei a la comunitat i compromís ciutadà. Un dels espais on els joves anaven a col·laborar és la Biblioteca Joan Petit i Aguilar. La seva directora, Mireia Reverter, detalla com s'organitzen i quines tasques creatives hi fan.
9: Enguany ho hem canviat una miqueta i hem col·laborat el segon i el tercer trimestre. Aleshores, en total, fan un total de 9 hores i aleshores, amb el projecte Som Creatius, doncs col·laborem en coses de creativitat, no? Per exemple, doncs, fer els aparadors, fer alguna que altra falca publicitària a la ràdio.
8: Més enllà de la biblioteca, el teixit associatiu local també hi ha participat, entitats com Càritas, Creu Roja, el Banc de Sang o el Centre Excursionista. Des d'aquesta darrera entitat, en Jordi Franc es mostra satisfet amb l'ajuda que reben i destaca la voluntat dels estudiants per donar un cop de mà.
10: És una funció que ens ajuda a cobrir la mancança de voluntaris i De part nostra, els hi ensenyem el funcionament intern del nostre centre excursionista. Penseu que hi ha moltes activitats durant l'any i l'alumnat que ens ajuda doncs veu des de la caminada codinenca que organitzem, cursa solidària on codines, cross escolar del febrer i la festa major, la cursa de la festa major, i ens ajuden molt.
8: Amb l'acte de cloenda, el municipi posa en valor la feina d'uns joves que han sumat esforços per millorar la vida comunitària de Sant Feliu.
0: El SEM està implantant a Catalunya un nou model de transport sanitari amb més ambulàncies, més modernes i millor equipades. Andreu.
2: Les noves ambulàncies del SEM són fàcilment reconeixibles per la franja verda lateral que han incorporat. Aquest element les fa més visibles i les diferencia millor del trànsit habitual, però la renovació va molt més enllà de la imatge. Els nous vehicles operatius a Osona i al Lluçanès, des de mitjans de la setmana passada, ofereixen més seguretat tant als pacients com als professionals que hi treballen. El cap territorial del SEM a la Catalunya Central, Jordi Calafell, ens ho explica.
11: El que hem de fer és adaptar-nos a la societat, és a dir, la societat està canviant. La ciutat té malalties o té patologies que fins ara no teníem. Per exemple, doncs, cada vegada tenim més gent pacient fràgil, gent gran, la gent viu més anys, que en part és un èxit, no, de la part de salut, però això també fa que nosaltres haguem de modificar i canviar-nos també a aquesta nova societat que tenim actualment.
2: En total són més de 1.600 els vehicles nous que representen una inversió conjunta de 2.000 milions d'euros i que s'estan activant de manera esglaonada arreu del país. A la Catalunya Central hi arriben 107 ambulàncies noves, 10 de les quals a Osona i al Lluçanès. Com a novetats incorporen una unitat de superlogístic sanitari i una de polivalent que permeten atendre diverses necessitats sense recórrer a les ambulàncies d'urgències. Més enllà de l'augment i la nova distribució de les ambulàncies, el principal avenç és que incorporen innovació tecnològica. Així ho explica la coordinadora de la base del SEM Vic Osona, Montse Puig de Rajols.
12: S'han canviat i actualitzat tots els aparells d'electromedicina, el que és el monitor que ens permet fer la monitorització cardíaca, electrocardiograma i altres funcions, i el respirador tot s'han adaptat i han avançat tecnològicament per poder oferir més prestacions i més registres a qualsevol tipologia de pacient.
2: També estrenen un ecògraf portàtil i un aparell que els permet analitzar mostres de sang. Les incorporacions han de servir per donar encara una millor resposta a les 7.600 alertes diàries que de mitjana gestiona el SEM a tot Catalunya.
0: I arriba per segon any consecutiu al Festival de Bombolles de Mollet del Vallès, consolidant una trajectòria de 9 anys vinculada a l'art de les bombolles de la ciutat, Enric.
7: Doncs sí, així és on, de fet, l'esdeveniment que es durà a terme des d'aquest divendres fins diumenge és l'hereu de la Global Babel Weekend, una iniciativa que durant gairebé una dècada ha omplert els carrers de Mollet en unes jornades familiars i festives amb una gran assistència. L'edició d'enguany d'aquest certamen, organitzat per l'Ajuntament de Mollet del Vallès, impulsat pel molletà Adrià Vinyes, també conegut amb el nom de Doctor Bombolles, i que és el director artístic del festival, comptarà amb la participació de 4 companyies especialitzades, 9 espectacles i diversos tallers participatius, sense oblidar una de les característiques més distintives del festival, que és el seu vessant solidari. Entre les propostes destacades hi ha la participació de la companyia italiana Babel of Circus, on es presentarà la instal·lació interactiva La Tempesta de Bombolles, l'espectacle de carrer L'Home dins la Bombolla i l'itinerant El Carro de les Meravelles. També participaran les companyies Pompes i Pompones, procedent d'Astúries, i la companyia catalana Malabufa, que repetirà presència amb els espectacles de sala Un viaje por Jabón i Espumae. La companyia local, l'Electro Rauxa, i l'entitat Un Toc de Festa, així doncs, seran les encarregades d'inaugurar el festival amb un cercavila festiu que recorrerà els carrers de la ciutat, donant el tret de sortida a un cap de setmana ple de màgia i emoció. La regidora de Cultura, Mercè Pérez Piedrafita, ha volgut animar a tothom a participar en aquest festival de bombolles i explica que és un esdeveniment dissenyat perquè les famílies es diverteixin juntes i comparteixin aquests moments especials, que seran no només bombolles. La regidora ha expressat també que seran 3 dies plens de color, creativitat, música i diversió, on grans i petits podran meravellar-se d'espectacles, tallers i activitats, sense oblidar, això sí, i de nou repetit, el seu vessant més solidari del festival.
0: I la veïna de Bigues i Riells del FAI, Maite Llastarri, ha aconseguit la tercera posició a l'11 concurs de fotografia matemàtica de Granollers amb la seva obra Cercles màgics de gotes. Laia de Déu, una codinenca.
8: El certamen organitzat per la Universitat Popular de Granollers busca capturar els patrons, geometries i simetries en el nostre dia a dia. Maite Llastardi fa 4 anys que hi participa en aquesta iniciativa i, segons explica, el concurs no demana grans coneixements matemàtics, sinó una capacitat diferent de mirar i observar tot el que ens envolta.
13: Què és el que pretén? Bueno, no pretén que siguis un matemàtic, pretén que mirem al voltant del nostre entorn, de la nostra vida, objectes que ens puguin expressar o aportar algo que tingui un contingut matemàtic o que tingui formes geomètriques. Uh-huh. És que quan tu veus a l'objecte li puguis buscar una intenció, uh-huh. No? És a dir, ah, doncs aquesta fulla té tantes puntes, doncs això podria ser una fórmula.
8: La fotografia premiada neix d'un matí de pluja de la manera més espontània i utilitzant la càmera del telèfon mòbil. Ella mateixa ens ho explica.
13: Jo un matí que havia plogut aquí vaig anar a aixugar la lleixa de la finestra i hi havia unes gotes que em van cridar l'atenció perquè eren de diverses mides, però com que la rajola és d'un color marró com brillant, elles havien agafat el color de la rajola, però a més tenien el reflexe com de la pintura de la casa. Li puc trobar un títol? Vaig estar buscant títols i al final em vaig quedar amb un molt senzill, que és Cercles màgics de gotes. I això tan senzill ho vaig enviar.
8: Cada participant pot presentar un màxim de 2 fotografies al concurs. Després d'un primer filtre, on es trien només una 50ena d'obres, l'organització es posa en contacte amb els finalistes. Ara, però, la Maite ja té posat el cap en el futur. De fet, ella mateixa reconeix que ja té la ment posada en la propera edició, un tercer lloc d'un concurs de fotografia matemàtica que premia la creativitat i la passió per observar l'entorn de manera diferent.
0: La Xpeed és una de les curses més dures del Hike and Fly del món. Tindrà una balisa d'aterratge a Sant Joan de les Abadesses, Isaac.
5: La Xpeed és una de les curses de Hike and Fly més dures del món, que combina aquestes dues disciplines, caminar i córrer i el parapent. La prova, que es fa des de l'any 2012, travessa els Pirineus de costa a costa i enguany celebra la seva 7ª edició, ja que es fa cada 2 anys combinant-se amb la X-Alps. La Xpeed va començar aquest diumenge a Onda Rivia al País Basc i els 50 participants d'arreu del món d'aquesta edició, que és el rècord de participació, tenen fins a 7 dies per completar-la i arribar a la meta situada al Port de la Selva. Els pilots només poden estar en moviment 14 hores al dia i hauran de passar per 8 balises de manera obligatòria. La majoria la superaran volant, però n'hi ha un parell on han de signar en un panell. La segona d'aquestes és a Sant Joan de les Abadeses, a la zona de la Coromina del Bac. Xavier Sanfulgencio, del Club Vol Lliure Cavallera, que és una de les entitats organitzadores de l'Xpeed, explica la importància d'aquesta balisa.
14: Aterratges com el de Sant Joan implica una regrupació. Tu imagina, tu vas volant a 3.500 metres d'alçada i has d'aterrar a Sant Joan. Sí o sí, no pots seguir i anar tirant cap a la meta, com en les altres balises. Això implica, primer, que no has d'arribar molt a la Sant Joan, perquè és perdre temps, vull dir, hauries d'arribar més baix, i que et regruparàs amb gent que potser la tens més enrere. Després de Sant Joan, tu signes i has de tornar a volar. Si és tard, has de quedar a dormir, perquè ja no podràs fer res, o pujar dalt de la muntanya i dormir dalt de la muntanya. Llavors, clar, és un tema de ficar una balisa d'aterratge, com es va fer fa 2 anys a Núria, implica que pots canviar la classificació, depenent de com vagin de separats, és pel fet d'aquesta balisa de Sant Joan.
5: Es preveu que dimecres o dijous els primers participants puguin arribar a Sant Joan de les Abadeses. Els 50 parapentistes també estan acompanyats d'una assistència per tal d'afrontar la cursa amb garanties.
14: Els equips estan composats del pilot i un assistent, però pot ser més gran l'equip, diguéssim. O sigui, oficialment hi ha aquests 2, però pots tenir un que sigui el cuiner, pots tindre massagista, això depèn de la capacitat, els amics i els diners de cada equip. Generalment van entre 2 i 3 persones i es van tornant, a vegades no tots poden fer tot el recorregut dels assistents i es van tornant.
5: La cursa té una distància de 528 quilòmetres en total. Hi ha un participant de 7 cases, en Guillermo Monroso, i la italiana Francesco Mugianesi, que viu i entrena aquí a Catalunya i, de fet, pertany a la selecció catalana. Hi haurà una participació de nivell amb la presència del campió mundial i europeu, el francès Pierre Remy, el debutant i segon classificat de l'última edició, l'alemany Christian Schuck, o antics guanyadors com l'austríac Simon Oberraune i el suís Krigel Maurer.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i anem a saber com està el temps. Casa Terradellos us ofereix el temps. Pep Acosta, bon dia.
15: Hola, bon dia. Benvinguts a la informació meteorològica. Ja som dilluns, comença una nova setmana i ho fa amb una impressionant onada de calor que tenim a sobre. Quines temperatures que estem tenint. Ahir, molt altes, realment una calor increïble. aquesta nit també molt, molt altes. Tenim aquest matalàs d'aire càlid, altituds mitjanes, entre 600 i 1.200 metres. És impressionant, impressionant l'onada de calor que estem tenint a sobre nostra, just al començament de l'estiu. Comença molt fort pel que fa a les temperatures. Tot això amb molt de sol, acompanyat amb molt de sol, i amb aquesta gran quantitat de pols sahariana que tenim en suspensió, es nota quan a les postes de sol, a la sortida del sol, aquesta gran quantitat de pols sahariana que tenim aquí en suspensió, degut a aquests aires del sud que ens aporten aquesta pols i són responsables d'aquesta onada de calor, aquests vents de sud que ens afecten de ple aquests dies. Molt mal dormir, temperatures nocturnes de més de 20 graus a moltes zones, i avui, durant el dia, molt de sol, i arribarem a gairebé als 40 graus a moltes de les nostres poblacions. Es fregaran els 40 graus i jo crec que en algun lloc es sobrepassaran durant el dia d'avui. A la tarda creixeran algunes tempestes, poca cosa, seran poc intenses, que passaran al Pirineu. Ahir van caure. Avui potser seran una mica més intenses, més extenses, però bueno, només afectaran la zona del Pirineu. Allà refrescarà en moment de tempesta, però a les altres zones, a les comarques, no hi haurà cap tempesta i hi haurà molta tranquil·litat, molt de sol i moltíssima, moltíssima calor. Entre avui i demà arribem a aquest pic d'onada de calor. I hi ha diversos avisos al Servei Meteorològic de Catalunya de precaució. Per tant, molta precaució amb aquesta gran onada de calor que pot ser molt, molt, molt important i pot causar problemes importants aquests dos pròxims dies. Moltes gràcies, bon dilluns, adeu.
16: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
17: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
18: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
17: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
18: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
17: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
19: Avui, un cotxe per moure'm.
20: Demà, una furgoneta per treballar.
19: I demà passat, un monovolum per viatjar.
20: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
19: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
20: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
19: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
21: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
16: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
22: A les Portes de Troia, dimarts, a les 10 de la nit, al 9FM.
16: Cocodril Club.
23: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9FM 92.8.
16: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
24: Hasta luego, Cocodril.
1: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
3: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona.
22: Jazz Club, dimarts, a les 11 de la nit, al 9FM.
4: El 9FM. El nou so d'Osona.
6: Territori 17.
0: Són 2:15 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, Ona.
0: Comencem un dilluns, com sempre, amb...
2: Un dilluns d'estiu.
0: Exacte. Parlem d'això perquè, ostres, és estrany. És veritat que ja s'ha acabat la temporada del nou matí. Per tant, l'Andreu està més
2: fresc. No, fresc no, tampoc. Més descansat, poder.
0: Sí, se'ns ha fet estrany aquest matí, eh?
2: Molt, molt estrany.
0: Perquè aquí sempre al nou matí sempre hi ha molt moviment. Perquè a l'estudi...
2: Està tot molt tranquil.
0: Deu estar molt tranquil, molt sol tot. I és com... Ja es comença a notar aquesta rutina d'estiu. Però bé, el que no canvia és que tenim una nova edició del 9-9 d'Osona, Ripollès i el Lluçanès, i que, per tant, ens expliquis la portada.
2: Correcte. Tot va relacionada, doncs, ha començat l'estiu i ho ha fet amb una onada de calor, i el que hi hagi amb el 9-9 és protecció civil, alerta de l'alt risc per a la coincidència de la revetlla amb l'onada de calor. S'ha demanat prudència amb els petards i protegir-se per les altes temperatures. I la imatge destacada, doncs, dissabte al Mercat de Vic es veu una usuària, doncs, on comprant productes per protegir-se de la calor, en aquest cas un barret de palla, uh-huh. I el que llegim és que a Vic ja s'han superat els 38 graus. L'estiu ha començat amb una intensa onada de calor que continuarà com a mínim fins dimarts. Les temperatures diurnes poden arribar als 40 graus i les nocturnes mantenir-se per sobre dels 20 en unes nits que es preveuen tòrrides. Aquest cap de setmana a Vic ja s'ha superat els 38 graus a la fotografia al mercat de dissabte a la plaça Major.
0: Doncs nits, calor, ens ho explicava en Pep Acosta la setmana passada.
2: I avui també, sí.
0: Ahir va ser un dia d'intensa calor i aquesta setmana també es preveu una calor intensa. Andreu, què fa la portada del 9-9, en aquest cas del Vallès Oriental?
2: El titular és Granollers, busca alternatives per als 2.865 aparcaments afectats per la sortida del Tour. Per compensar la pèrdua de places per aparcar, se'n generaran fins a 3.457. I ahir ja ho vaig... Dissabte vaig patir-ho, ja. Tota sí? La ciutat està en ple de senyalitzacions, doncs, perquè passa el Tour per Granollers i això provocarà que molta gent no pugui aparcar el cotxe en aquestes zones. Uh-huh. Pel que fa a la imatge destacada... Doncs veiem un pastisser preparant la coca de Sant Joan.
0: Clar que sí.
2: Coques a punt per la revetlla. Ajuntaments i entitats preparen desenes d'activitats per la nit de Sant Joan. Ja veiem que estem a les portes de la revetlla i, per tant... Doncs,
0: avui és la prèvia.
2: Avui és la prèvia, sí. Entre avui i demà és la prèvia. I la imatge que veiem doncs, era això, un pastisser preparant la coca per aquest Sant Joan, doncs, que s'esperen temperatures... Molt i molt altes, eh?
0: Per tant, vigilem amb les temperatures i també amb els incendis, que també és important. Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen les portades dels diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia.
2: Que el titular, ens anem fins al Regne Unit. El Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys. La dependència comercial de la Unió Europea continua i s'ha substituït la immigració comunitària per la d'altres països. Uh-huh. I pel que fa a la imatge destacada, doncs ahir havia Mundial, jugava a Espanya, que es va imposar contra Aràbia Saudita per 4-0. I bé, a la imatge es veuen els dos protagonistes del partit, Lamin Yamal i Mikel Oyarzabal. Lamin, que en va marcar un, i Oyarzabal dos, doncs són els dos futbolistes que posa avui en portada a La Vanguardia celebrant un dels gols de la selecció espanyola.
0: Mm-hmm. Doncs seguim per la portada del diari ara.
2: Catalunya crea 320.000 places en pisos turístics en una dècada. Els habitatges ja concentren el 47,5% de l'oferta turística. En un de cada 9 municipis ja hi ha més llits per al turisme que habitants. I la imatge, doncs, es veu, parlant d'habitatges, doncs, el pis ens cau a sobre a trossos. Els veïns d'un bloc de Barcelona, que és propietat de la Generalitat, denuncien que fa mesos que viuen amb els pisos apuntalats i alguns han patit ensorraments del sostre. I la imatge es veu, apuntalaments en l'edifici. I bé, doncs, una situació bastant crítica i desagradable per la gent que hi viu. Per tant, a veure si es pot posar una solució en aquest cas, que avui... porta en portada el diari Ara, que vol denunciar.
0: Seguim, Andreu, ara per la portada del periòdico.
2: El titular, el Poder Judicial debat si sanciona el jutge Peinado. La presidenta no em sortirà ara.
0: Ara ho busquem? Poder...
2: No, sí, ho sé, però no em sortirà. Ona, de la comissió...
0: Del Consell General del Poder, Judicial.
2: Correcte, convoca la comissió permanent i proposa expedientar al magistrat que va afirmar que els escortes podien ajudar a fugir a Begoña Gómez. Això és arrel de que la dona del president, a Begoña Gómez, li han retirat el passaport. Mm. I això ha generat molt debat també entre els cossos policials, perquè doncs, estarien incomplint la seva feina en cas que deixessin marxar fora del país a Begoña Gómez, perquè segons el jutge Peinado hi ha risc de fuga. Mm. I la imatge doncs, es veu a la mitja mal celebrant el gol que va marcar ahir amb Espanya, que va obrir la llauna en la victòria contra l'Aràbia Saudita per 4-0. Mm.
0: Seguim i ara acabem el repàs de portades dels diaris catalans per la portada del Punt Avui.
2: Més orgull que mai. El col·lectiu LGTBI+ crida a omplir els carrers de reivindicació a les manifestacions de l'orgull pel repte d'aturar i vèncer l'odi reaccionari. I la imatge doncs, es veu un puny alçat que assenyala la força amb els colors de la bandera LGTBIQ+. Mm.
0: Doncs, Andreu, seguim per les portades dels diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
2: La presidenta del Poder Judicial planteja expedientar a Peinado. Isabel Perelló convoca una reunió per analitzar l'afirmació del magistrat sobre que els policies que escolten a l'esposa del president del govern podrien ajudar-la a marxar del país. I a la imatge és una similar que veia com la del periòdic, on es veu la Minya Mal de genolls celebrant aquest primer gol de la selecció espanyola en aquest Mundial 2026. I el que llegim és Espanya es deixa anar per fi davant de l'Aràbia Saudita.
0: Mm-hmm. Andreu, seguim ara per la portada del Mundo.
2: També el Consell General del Poder Judicial examina Peinado avui sota... sota pressió del govern. Per allò obre la via d'expedientar el jutge per suggerir que els escoltes podrien ajudar-la a marxar a l'esposa del president. Després de les queixes de Marlaska, convoca una reunió urgent amb una possible falta greu de consideració a la policia. I també el protagonista que publica avui El Mundo doncs és Lamine Yamal, després d'aquest triomf d'Espanya, i el que llegim aquí és quatre joies d'Espanya per Aràbia. Mm. Veiem un titular... doncs que té un rerefons, que té un doble sentit.
0: Exacte. Veurem què diuen els altres diaris. Ens queda La Razón i l'ABC. Començarem per La Razón, Andreu.
2: Juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado. El Consell General del Poder Judicial decideix aquest dilluns si obre un expedient disciplinari a l'instructor del cas Begoña. Moncloa recupera la bandera de l'assetjament i derriba contra Sánchez per qüestionar les causes. I la imatge també, és la Minya Mal amb Oyarzábal celebrant un dels gols que van marcar ahir Espanya contra l'Aràbia Saudita. Mm-hmm. Espanya es reconeix amb una golejada, és el que llegim. Mm-hmm.
0: I ara sí, acabarem el repàs de portades per la portada de l'ABC.
2: Que aquí no hi ha cap rastre sobre el jutge Peinado, i el titular és: les cloaques del PSOE van planejar pressionar a la dona del Dama. La Guàrdia Civil confirma el nexe entre l'empresa de la família de la secretària de l'Estat, Susana Sumelzo, i la lampista Leire Diez. I la imatge, doncs, també, com hem vist en molts diaris, la que publiquen avui els diaris estatals, doncs, evidentment, que es fan ressò d'aquest triomf de la selecció espanyola contra l'Aràbia Saudita. La tornada de Lamine reactiva a Espanya, que goleja a l'Aràbia Saudita. Mm-hmm.
0: Doncs aquestes són les portades dels diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
2: Fins ara, Ona.
9: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen gairebé 9 minuts de 2:15 i, per tant, és moment de tertúlia.

0: Doncs bé, ja tenim aquí a punt en Jordi Vilarrudà perquè ens expliqui una miqueta tots aquests actes que es duran a terme amb la Flama del Canigó. Jordi, què tal? Com vas?
1: Hola, bon dia. Doncs bé,
0: tot a punt per demà?
1: Tot a punt per demà, perquè a part d'explicar-ho també hi participo activament.
0: Per això, per això. Perquè Jordi, tu ets el president d'Òmnium Cultural del Ripollès, sí. Per tant, des d'allà al Ripollès teniu feina, sobretot perquè parlarem també del Coll d'Ares, que és un punt important, exacte. I aquest any també encara és molt més important.
1: Exacte, perquè Coll d'Ares és el lloc per on la flama arriba, des del Canigó. De fet, demà, aproximadament a les 6 del matí, allà, els que siguem allà a Coll d'Ares, si ens hem pogut llevar ben d'hora, veurem arribar uns corredors que durant la nit porten la flama per la muntanya, corrent des del Canigó fins allà. Que, a veure, en línia recta, no és tant, però és córrer per muntanya, eh?
0: O sigui, clar.
1: Que Déu-n'hi-do, s'encén la flama allà al cim del Canigó la nit d'avui, la nit aquesta propera, i tan bon punt s'encén, doncs hi ha gent que comença a baixar doncs, fent relleus, fins a Coll d'Ares és el punt per on la flama entra, diguem, al Principat. A Coll d'Ares hi ha, el que diguem, hi ha la frontera administrativa d'estat espanyol i francès, però aquests... Nosaltres no volem creure gaire en aquestes fronteres i els organitzadors, i de fet aquest dia encara menys.
0: Sí.
1: I allà doncs arribarà la flama del Canigó aquella hora del matí amb tota aquesta gent que corren per la muntanya de nit amb els seus frontals allà, saben més o menys el camí, saben molt bé el camí, de fet... I que Déu-n'hi-do té el seu mèrit, això. No només això, perquè n'hi ha alguns que després continuen corrent i van a repartir-la a diferents llocs a Catalunya. Eh?
0: Clar, és a dir, tot això comença aquesta nit, eh? La nit del 22 al 23.
1: Efectivament.
0: Tu, Jordi, demà estaràs allà al matí a Coll d'Ares.
1: Ja
0: i
1: seré allà.
0: Com tu ho faràs? Com és la gestió? Perquè, clar... A les 6 del matí, allà
1: puntuals.
0: A veure,
1: el que fem algunes entitats com Òmnium és allà, i som tot el matí i fem una mica la continuïtat de tot el que va passant allà, perquè a partir d'aquest moment comencen a passar coses. Sempre és un anar i venir de gent, de gent que porta la flama, que la ve a buscar, vaja, que ve a buscar la flama per portar-la a diferents llocs. A partir d'aquesta hora del matí, que hi ha doncs, la primera encesa, es deixa encesa allà en un paveter, la primera rebuda de la flama allà, doncs, per exemple, ja marxa en cotxe doncs, els que porten la flama cap al Parlament de Catalunya. Marxen, per exemple, un dels clàssics a primera hora, doncs, són la gent d'Igualada, que porta la flama corrent fins a Igualada, o sigui, hi ha un autobús doncs, que va portant corredors, que van fent relleus, i a aquesta hora del matí marxa, perquè després, doncs, a mitja tarda, arriba a Igualada, que no és a prop de Coll d'Ares, precisament. I després doncs, va venint gent... de totes maneres, doncs, amb moto, amb bicicleta, amb cotxe, alguns que són de més propers, doncs, el porten corrent, i gent de tot el Principat, diria jo, perquè bé, moltes vegades ens hem trobat allà, doncs, sobretot comarques de Girona, de Barcelona, però també ens ve gent, una vegada han vingut fins i tot, doncs, la gent de les Terres de l'Ebre amb cotxe a buscar la flama, que després l'escampen per allà i pel nord de Castelló. O sigui que realment ve gent de tot arreu i de totes les maneres. Eh? Alguns, per exemple, organitzen sortides en bicicleta. Per exemple, la gent del Lluçanès, doncs, sé que va fins a Ripoll amb transport públic i després d'allà doncs, pugen fins a allà doncs, en bicicleta i tornen a baixar en bicicleta. En fi, hi ha diferents maneres de portar-la a diferents llocs i d'anar-la escampant una mica per tot arreu. Però és el punt principal... d'entrada, diguem, de la flama al Principat. I té no només... és un punt simbòlic per molts motius, perquè fa 60 anys que per aquí va entrar per primera vegada la flama, però també Coll d'Ares és un dels punts de l'exili del 1939. Hi ha molts catalans, hi ha molts republicans espanyols que per Coll d'Ares i el seu voltant doncs, marxen cap a l'exili. Hi va haver dos punts principals de sortida cap a l'exili, un a l'Alt Empordà i un altre al Coll d'Ares, que va ser l'última part de Catalunya ocupada per les tropes franquistes, la vall de Camprodon. I, per tant, és un lloc de molta memòria, de moltes coses, Coll d'Ares.
0: Han passat moltes coses allà,
1: Coll d'Ares. Han passat moltes coses allà, tot i que som un coll de muntanya que allà no hi ha ningú, allà hi han passat moltes coses.
0: I per aquesta commemoració dels 60 anys fareu alguna cosa especial?
1: Doncs, part del que ja es fa normalment, hi haurà una acció artística que està preparant, doncs, a primera hora del matí, un artista de Ripoll, que és l'Eudald Labau, que serà commemorativa d'això, dels 60 anys, que s'està preparant, doncs, aquesta acció entre Òmnium i Tradicat, que és l'entitat que porta la flama també molts pobles d'Osona i el Ripollès, i després hi haurà un homenatge amb els pioners de la flama del Canigó, dels quals, desgraciadament, molts ja no hi són, perquè, és clar, parlem de 60 anys enrere. Però sí que n'hi ha un, que és justament la persona que ha escrit el manifest d'aquest any de la flama del Canigó, que és un manlleuenc, que es diu Ramon Torra, més de 90 anys, i que segueix, doncs, el peu del canó, cada any puja, doncs, d'una manera o altra fins allà, a Coll d'Ares, i que aquest any, a més d'això, doncs, ha escrit el manifest, que es llegirà a tot arreu dels països catalans on es vulgui llegir. I s'homenatjarà, doncs, per tant, ell i els altres pioners, tant de la Catalunya Nord com de la Catalunya Sud, que van començar a fer tot això ara fa 60 anys, de traspassar una frontera amb una flama que era un símbol de catalanitat en un moment en què allà hi havia una frontera molt marcada. I
0: una frontera banda, física, no?
1: Una frontera física, amb unes barreres, i amb una banda hi havia uns gendarmes i a l'altra banda hi havia uns guàrdies civils.
0: Clar.
1: O sigui, i aquell moment això tenia la seva importància.
0: Mm. O sigui, és a dir, l'inici de la flama del Canigó és bàsicament aquest moment de catalanitat i d'unió, no? Com sí. Té aquest simbolisme.
1: Té aquest simbolisme. Va començar gent de la Catalunya Nord, sobretot, Francesc Pujades, que era un militant catalanista, de la Catalunya Nord, que va engrescar gent de la Unió Excursionista de Vic en aquell moment, i fer això, encendre un foc a dalt del Canigó, que és una muntanya així molt simbòlica, la del Canigó de Verdaguer,
0: clar.
1: I el foc com a element que aquests dies uneix els països catalans, perquè tots fem festes amb foc aquests dies al País Valencià, a les Illes, a Sant Joan, a Menorca, aquí i allà, que es fan moltes altres coses, però tots fem festes on el foc és una mica el protagonista, aquesta cosa tan mediterrània, doncs, de reunir-nos aquesta nit curta, doncs, al voltant d'una foguera, això. I aquella gent van tenir la idea que aquestes fogueres les encengués una flama que s'encenia dalt de tot del Canigó i que després s'escampava, no? I què va ser l'origen de tot plegat? A partir d'aquí, doncs, la cosa es va anar fent gran, però tot va començar, doncs, per aquesta gent que van començar en aquell moment, això, amb moltes dificultats. I mal vista aquella història que s'estava fent allà, perquè era una cosa així molt catalanista, i va haver algun alcalde que, tot i ser alcaldes del franquisme, els va ajudar una mica per sota mà, però van ser uns començaments així molt discrets, i després

0: aquesta és la Sau, és curiosa, doncs, perquè es porta ja, es va fer l'any passat i fa dos anys portar la flama fins allà al campanar, però també amb la gràcia que aquest any, no, o sigui, el campanar està, en fi, que només surt la punta. I allà es fa un petit espectacle amb focs d'artifici, la flama es porta fins allà. És una mica una idea de que la flama arriba a tot arreu, fins i tot allà en un poble que està submergit, no?
1: Aquesta, també sí, aquesta cosa, és xulo, sí, sí.
0: Perquè, és clar, cada poble ho rep a la seva manera i amb actes diferents, cadascú doncs, ho fa de la seva manera, això. I a partir de quan arriba a cada poble, molta gent doncs, hi encén els focs, en fi, fa el que sigui, hi ha els actes, cada poble d'alguna manera se'ls munta d'una manera diferent. Uh-huh. Des d'Òmnium i des de Tradicat, el que garantim és que la flama pugui arribar a tots els pobles que la volen, senzillament.
1: Clar.
0: I que són tots, de fet. Em sembla que no hi ha cap poble que no arribi.
1: Això t'ho volia preguntar, vull dir, és a dir, realment gairebé totes les fogueres que s'encenen a la nit de Sant Joan, totes gairebé venen de la flama?
0: Ni pot haver que no, és clar. El que sí assegurem és que la flama arriba a cada poble. I a cada poble tothom que pot, que vulgui fer una foguera, pot anar a buscar la flama que ve del Canigó. I això sí que gairebé, si no tots els pobles, gairebé tots els pobles, potser algun dels més petits o més dispersos, no, però també n'hi ha d'aquests que hi arriba. Ara penso, per exemple, amb les Llosses, el Ripollès, que és un municipi molt gran, però molt disseminat, de masies, però també arriba la flama en un punt. O sigui que el que assegurem és això, i després a partir d'aquí doncs cadascú la ve a buscar, i segurament sí que és veritat que moltes de les fogueres o les que s'encenen aquest dia provenen d'aquest foc del Canigó, que a més, que sempre hi és aquest foc en un lloc. O sigui, si nosaltres, per exemple, anem a Perpinyà i anem a un dels llocs històrics a Perpinyà, que és el Castellet.
1: Val.
0: El Castellet de Perpinyà, allà hi crema la flama sempre.
1: Sempre està encesa. 365 dies de l'any, la flama hi és.
0: 365 dies a l'any. Després es porta aquesta flama que està sempre encesa allà des de fa 60 anys, o sigui, es porta al cim del Canigó i es fa la regeneració, que diuen,
1: sí.
0: O sigui, es torna a encendre.
1: Però això passa aquesta nit, oi?
0: Això passa aquesta nit. Mm. Però la flama, de fet, hi és sempre, o sigui, no és que
1: s'encengui
0: de nou avui a la nit, que a més no sé amb què l'encendrien, amb un encenedor. sinó que és aquesta flama que sempre hi és, que es porta allà i que es fa com la renovació d'aquesta flama allà al Canigó. Doncs hi ha uns petits feixos de llenya. Allà
1: que també els porta la gent, oi?
0: No es pot provocar cap incendi, perquè allò, el cim del Canigó és pelat, diguem, i allà doncs s'encenen aquests feixos de llenya amb aquest foc que, de fet, cada any, cada dia sempre està allà al Castellet de Perpinyà.
1: I allà per què hi és? Algun motiu en concret està allà al Castellet?
0: Des de que van començar, que els organitzadors eren una gent de la Catalunya Nord, que en el Cercle de Joves de Perpinyà, una entitat que encara existeix, i que van decidir doncs, que cremés de manera permanent allà a la Catalunya Nord, perquè també la flama té aquest punt de trencar aquesta barrera de Catalunya, la Catalunya del Nord i la del Sud. No sé, per exemple, demà a Coll d'Ares hi tindrem escoles catalanes de la Catalunya
1: veritat,
0: Nord,
1: també,
0: de la Bressola,
1: sí.
0: Les escoles de primària de Tuir, de Prats de Molló, doncs, que pujaran allà, que viurem un dia que visquin una mica la normalitat de la catalanitat, amb un espectacle també de cançons per ells en català, i bé, que d'alguna manera visquin aquesta tradició. Entre altres coses que passaran per allà, doncs hi haurà aquesta també, la de les escoles, que ens agrada molt com poden venir.
1: Sí. No sé si consideres que aquesta tradició està creixent, s'està perdent. No sé si els joves també, no sé si veus que hi ha més interès.
0: Jo crec
1: que es manté, no sé com ho veus.
0: Jo crec que es manté i que va... Jo diria que va a l'alça, fins i tot, perquè com que és tan adaptable a tantes maneres de fer i tantes maneres de celebrar i tants actes diversos, jo diria que es manté molt la tradició de la flama del Canigó. Hi ha llocs que potser fan el mateix que feien fa anys, hi ha llocs que ha canviat i fan altres coses, però que d'alguna manera aquest simbolisme jo crec que es manté. No sé, ara recordo, per exemple, que la flama, doncs, algun any que va coincidir amb un festival que es feia, Sant Joan de les Abadesses, el Clònia, que era un festival molt conegut arreu de Catalunya, doncs la flama anava al Clònia, a un concert, i allà doncs s'encenia, perquè es feia un correfoc i s'encenia... Doncs,
1: amb la flama...
0: Sí, amb la flama del Canigó, i la flama era present en el Clònia, també, no? O sigui, quan coincidia...

0: sèrie de dates. O sigui, la flama realment es pot fer present a tot arreu i de moltes maneres. I generalment, com que també s'hi vinculen persones que fan esport, doncs també això fa que hi hagi molta gent jove també que s'hi vinculi. No sé, per exemple, doncs demà, entre altres, doncs hem parlat dels ciclistes del Lluçanès. Doncs quarts de dues, les dues del migdia, hi haurà un grup de corredors de totes les edats, joves i grans, que porta la flama des de Coll d'Ares fins a Molló, també fent relleus i corrent. I, per tant, aquí també hi ha molta gent jove, que potser hi ha altres coses en què no participa, però
1: en aquest cas, sí.
0: Que implica l'esport, sí. I per tant, doncs, jo crec que es manté molt bé la flama com element festiu, simbòlic i molt adaptable a tot el que passi aquests dies.
1: I ens queden pocs minutets, Jordi, però també m'agradaria parlar que aquí a Vic, per exemple, la colla sardanista de la Riallera serà l'entitat d'honor d'enguany.
0: Sí.
1: També està bé que es puguin, a través de diverses entitats de Vic, també tinguin un simbolisme especial el dia de la portada de la flama a Vic.
0: Sí, perquè aquest any la Riallera està d'aniversari i d'alguna manera doncs, també s'ha volgut significar això amb el fet de que sigui l'entitat d'honor de l'arribada de la flama del Canigó, que serà més o menys a les 8 del vespre davant del casino de Vic, i que tindrà un protagonisme, doncs, juntament amb altres entitats, però tindrà un protagonisme en els actes populars que es fan a Vic, no? Juntament amb les Fúries d'Ausa, juntament amb altres entitats que participen doncs, d'aquesta celebració. Hi haurà la Cobla Mediterrània, que interpretarà una sardana de la flama, hi haurà una ballada comunitària de sardanes, etcètera, etcètera, que celebraran doncs, també aquest 60è aniversari. I celebraran també l'aniversari de la colla Riallera. O sigui que aquí Vic tindrà aquesta particularitat, diguem, aquest any.
1: Què faràs tu, a part d'anar a Coll d'Ares?
0: A part d'anar a Coll d'Ares, poca cosa més, perquè de fet estaré a Coll d'Ares, la nostra funció és estar allà donant continuïtat a tot i rebent tothom que arriba i tot. L'última distribució de flama justament per les nostres comarques és a quarts de quatre a la tarda, per tant a quarts de cinc acabem els actes, parlaments, etcètera, etcètera, etcètera. I després, doncs, a algun dels pobles del Ripollès a fer alguna rebuda de la flama i em sembla que de revella poca demà, perquè quan un s'ha de llevar a quarts de quatre, a les quatre del matí, després al vespre està per poques revelles.
1: Sí, sí, sí.
0: I una cosa sí que també hem de dir, que tot això no es podria fer sense el suport que tenim dels ajuntaments de Molló i de Prats de Molló.
1: Clar.
0: De Molló i de Prats, vull significar-ho especialment perquè hi ha un alcalde, el Claudi Ferrer, molt compromès amb tot el que és coses de catalanitat, d'això, justament d'esborrar fronteres, i que hi és i dona molt suport amb tot el que es fa allà, i que per sort va sortir elegit a les últimes eleccions municipals de França aquest hivern passat.
1: Clar, també és veritat que al final s'ha de mobilitzar molta gent, s'han de preparar moltes coses, vull dir que també el suport dels ajuntaments és important.
0: Sí, en aquest cas per la logística que hem de muntar allà, i després a cada municipi és important, perquè és clar, cada municipi també els ajuntaments juntament amb entitats intervenen amb la rebuda de la flama del seu poble, no? O sigui que també és important, però significa una mica aquests dos, perquè són dos municipis petits, són dos municipis que doncs hi aporten un esforç doncs perquè això funcioni bé, i hem de fer doncs tot això allà a 1.700 metres d'alçada allà al Coll d'Ares, i bé, doncs ens hi donen molt de suport en aquest sentit.
1: Doncs Jordi, moltes gràcies per explicar-nos avui la flama del Canigó.
0: Molt bé.
1: Demà també parlarà amb tu l'Isaac Muntades, és veritat.
0: També.
1: Tornarem a fer un repàs, que quedi tot clar. Que...
0: En directe des d'allà, sí.
1: Molt
0: sí,
1: bé,
0: sí.
1: Molt bé. Doncs, Jordi, que vagi molt bé
0: molt
1: i
0: bé.
1: Que vagi superbé aquesta edició de la Flama del Canigó d'aquest any.
0: I que tothom celebri la festa dels Països Catalans de la manera que, en fi, de la manera que li plagui, i amb la flama del Canigó.
1: Exacte, i vigilant amb el foc, també,
0: vigilant amb el foc. Nosaltres el transportem amb uns quinquers, que és una cosa molt segura, que allà dintre va molt protegida la flama.
1: Clar, com es manté la flama?
0: La flama es manté, un quinquer, que és una làmpara gran en aquest cas, on hi ha les més grans i les més petites, però va tancada allà dintre, protegida amb vidre, la flama, que crema dintre d'aquest quinquè. Ara, i després a partir d'aquí, però esclar, després a partir d'aquí tothom encén coses a partir d'aquí.
1: Clar.
0: Quan està allà dintre no hi ha problema. Quan està en el quinquè, transportada allà amb seguretat, això, però després sí que, esclar, després que tothom vigili molt demà i justament amb la calor que tindrem i tot plegat i una mica de sequera que ja comença a vent...
1: Ai, sí.
0: Compte, doncs, compte.
1: Exacte. Això. Doncs Jordi, que vagi molt bé i molta sort per demà. Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Adéu, Jordi.
2: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: I és moment ara d'escoltar la cançó del dia.

És Suddenly I See de Keta Tunstall, i és que avui és l'aniversari de l'actriu Meryl Streep, que fa 76 anys. Streep és una de les persones que ha provocat que aquest tema sigui popular a causa de formar part de la banda sonora del Diable Vesteix de Prada. Meryl Streep, que també interpreta la poderosa i exigent Miranda Presley, editora de la revista de moda, aquesta pel·lícula va rebre 21 nominacions i 3 victòries i ha també estat l'actriu més nominada als Premis Òscar de la història. I enguany ha sortit, doncs, el Diable Vesteix de Prada 2.

0: A Tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs bé, aquest matí s'ha hagut de tallar la línia R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès, que ha afectat el sistema de senyalització, segons l'informe Renfe. S'ha ampliat el servei alternatiu per carretera a tota la línia. D'altra banda, tampoc no hi ha servei a l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi proper a la zona de vies i per una incidència a la infraestructura a l'estació de Montblanc, causats per un robatori de coure, segons ha informat Renfe. També hi ha servei alternatiu per carretera en el tram afectat. En aquest cas, els bombers han rebut l'avís del foc a 6:15 del matí i han desplaçat 4 dotacions. L'incendi, que també ha afectat una estació transformadora, està estable. Els bombers mantenen 2 dotacions a la zona. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, com està ara mateix la línia R3?
3: Interrompuda.
2: Interrompuda,
3: El servei està, doncs, no funcionarà mateix la línia R3 a causa d'aquest robatori de coure entre l'estació de la Garriga i les Franqueses, que no està operativa, les Franqueses. Per tant, doncs, això provoca que tota la línia estigui tallada. Avui al matí, justament quan venia cap aquí a Vic, sentia la ràdio que informaven, doncs, que de cara a les 9, en teoria, aquest tall ja s'hauria d'haver donat per finalitzat i els trens començarien a funcionar amb normalitat. Ha passat una hora i tot d'aquestes 9 del matí i tot de moment continua aturat. No hi ha trens, per tant, ara mateix el servei de Rodalies no funciona en tren sobre les vies.
2: Exacte.
3: Però sí que han posat, com sempre, els busos que supleixen aquests trens, encara que també hi hagi trens que ja que no funcionen a causa del desdoblament de les obres i també aquest tram de Vic fins a Torelló que està tallada la línia. Per tant, els autocars com a servei alternatiu sí que funcionen.
2: Ara estava veient a veure si havien actualitzat alguna cosa, però en principi
3: tot continua igual,
2: és a dir, l'R3 amb servei alternatiu en tota la línia. I, bueno, un dia més...
3: Un dia més a Rodalies.
2: Un dia més a Rodalies, vull dir...
3: Sort que ara ja la majoria d'estudiants el tren no l'han d'agafar,
2: exacte,
3: perquè ja s'han acabat la majoria
2: de classes.
3: Ara bé, la gent que ha d'anar a treballar, doncs, sí que patirà aquestes conseqüències, però també s'ha de dir que hi ha moltes persones, doncs, que deuen estar de pont a causa pel Sant Joan. Per tant, bé... Ha passat un dia a mig gas, podríem dir.
2: Exacte. Doncs aquesta és la situació ara mateix de l'R3. Entenc que per les carreteres
3: normalitat
2: completa. Doncs bé, aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Moltes gràcies, Andreu. Fins ara.
3: Fins ara.
2: De seguida parlarem amb la Laia de Déu sobre coses que passen, però abans anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. La veïna de Bigues i Riells del Fai, Maite Llastarri, ha aconseguit la tercera posició de l'11è concurs de fotografia matemàtica de Granollers amb la seva obra Cercles màgics de gotes. Laia de Déu, una codinenca.
4: El certamen organitzat per la Universitat Popular busca capturar els patrons, geometries i simetries en el nostre dia a dia. Maite Llastarri fa 4 anys que hi participa en aquesta iniciativa i, segons explica, el concurs no demana grans coneixements matemàtics, sinó una capacitat diferent de mirar i observar tot el que ens envolta.
5: Què és el que pretén? Bueno, no pretén que siguis un matemàtic. Pretén que mirem al voltant del nostre entorn, de la nostra vida, objectes que ens puguin expressar o aportar algo que tingui un contingut matemàtic o que tingui formes geomètriques. És que quan tu veus a l'objecte li puguis buscar una intenció, no? És a dir, doncs aquesta fulla té tantes puntes, doncs això podria ser una fórmula.
4: La fotografia premiada neix d'un matí de pluja de la manera més espontània utilitzant la càmera del telèfon mòbil. Ella mateixa ens ho explica.
5: Jo un matí que havia plogut aquí vaig anar a eixugar la lleixa de la finestra i hi havia unes gotes que em van cridar l'atenció perquè eren de diverses mides, però com que la rajola és d'un color marró com brillant, elles havien agafat el color de la rajola, però a més tenien el reflexe com de la pintura de la casa. Li puc trobar un títol? Vaig estar buscant títols títols i al final em vaig quedar molt, molt senzill, que és Cercles màgics de gotes. Això tan senzill ho vaig enviar.
4: Cada participant pot presentar un màxim de dues fotografies al concurs. I és que després d'un primer filtre on es trien només una cinquantena d'obres, l'organització es posa en contacte amb els finalistes. Ara, però, la Maite ja té posada la mirada al futur. De fet, ella mateixa reconeix que ja té la ment posada en la propera edició. No obstant això, enguany ha obtingut una tercera posició d'un concurs de fotografia matemàtica que premia la creativitat i la passió per observar l'entorn de manera diferent.
2: I com us explicàvem feia una hora, la Xperia és una de les curses més dures del Hike and Fly del món. Tindrà una balisa d'aterratge a Sant Joan de les Abadesses, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
1: La Xperia és una de les curses de Hike and Fly més dures del món, que combina aquestes dues disciplines, caminar i córrer i el parapent. La prova, que es fa des de l'any 2012, travessa els Pirineus de costa a costa i enguany celebra la seva setena edició, ja que es fa cada dos anys combinant-se amb la X-Alps. La Xperia va començar aquest diumenge a Hondarribi al País Basc i els 50 participants d'arreu del món d'aquesta edició, que és el rècord de participació, tenen fins a 7 dies per completar-la i arribar a la meta situada al Port de la Selva. Els pilots només poden estar en moviment 14 hores al dia i hauran de passar per 8 balises de manera obligatòria. La majoria la superaran volant, però n'hi ha un parell on han de signar en un panell. La segona d'aquestes és a Sant Joan de les Abadeses, a la zona de la Coromina del Bac. Xavier Sanfulgencio, del Club Vol Lliure Cavallera, que és una de les entitats organitzadores de l'Xpir, explica la importància d'aquesta balisa.
6: Aterratges com el de Sant Joan implica una regrupació. Tu imagina, tu vas volant a 3.500 metres d'alçada i has d'aterrar a Sant Joan. Sí o sí, no pots seguir i anar tirant cap a la meta, com en les altres balises. Això implica, primer, que no has d'arribar molt a a Sant Joan, perquè és perdre temps, vull dir, hauries d'arribar més baix, i que et regruparàs amb gent que potser la tens més enrere. Després de Sant Joan, tu signes i has de tornar a volar. Si és tard, t'has de quedar a dormir perquè ja no podràs fer res, o pujar dalt de la muntanya i dormir dalt de la muntanya. Llavors, clar, és un tema de ficar una balisa d'aterratge, com es va fer fa dos anys a Núria, implica que pots canviar la classificació depenent de com vagin de separats, és pel fet d'aquesta balisa de Sant Joan.
1: Es preveu que dimecres o dijous els primers participants puguin arribar a Sant Joan de les Abadeses. Els 50 parapentistes també estan acompanyats d'una assistència per tal d'afrontar la cursa amb garanties.
6: Els equips estan composats del pilot i un assistent, però pot ser més gran l'equip, diguéssim. O sigui, oficialment hi ha aquests dos, però pots tenir un que sigui el cuiner, pots tindre massagista, això depèn de la capacitat, els amics i els diners de cada equip. Generalment van entre dos i tres persones i es van tornant. A vegades no tots poden fer tot el recorregut dels assistents i es van tornant.
1: La cursa té una distància de 528 quilòmetres en total. Hi ha un participant de 7 cases, en Guillermo Monroy Roset, i la italiana Francesco Mugianesi, que viu i entrena aquí a Catalunya i de fet pertany a la selecció catalana. Hi haurà una participació de nivell amb la presència del campió mundial i europeu, el francès Pierre Remy, el debutant i segon classificat de l'última edició, l'alemany Christian Schuck, o antics guanyadors com l'austríac Simon Oberraune i el suís Krigel Maurer.
2: I l'Escola Mugent de la Roca del Vallès estrena un nou pati naturalitzat amb la intenció de convertir-se en un espai educatiu i comunitari de referència. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
7: Així és, Ona, i és que el projecte impulsat a partir d'un recurs de la Diputació de Barcelona i desenvolupat amb la participació de la comunitat educativa ha transformat els espais exteriors del centre en un refugi climàtic que també s'obrirà a la ciutadania, part molt important, a partir del curs 2026-2027. L'actuació és el resultat d'un procés iniciat fa uns anys que va permetre redactar un avantprojecte que transformava els espais exteriors de l'escola. A partir d'aquesta proposta inicial es va desenvolupar un ampli procés participatiu amb la implicació de l'equip directiu, el professorat, l'alumnat, les famílies i la que van contribuir a definir els usos, les necessitats i els valors que havia d'incorporar aquest futur pati. La transformació ara finalment respon a una nova manera d'entendre els espais escolars. El pati deixa de ser únicament un lloc d'esbarjo per convertir-se en un espai educatiu més, on el joc, l'aprenentatge, la convivència i el contacte amb la natura esdevenen eines pedagògiques claus de primer ordre. Finalment, la intervenció també ha permès resoldre algunes problemàtiques històriques del recinte relacionades amb el drenatge i evacuació de l'aigua de la pluja, millorant la funcionalitat dels espais exteriors i fent-los més resilients davant els episodis meteorològics intensos.
2: I també, com us explicàvem, feia una hora, els alcaldes de Vic, Torelló i les Masies de Voltregà reclamen una revisió de la llei de contractació pública, denuncien que els recursos judicials, la complexitat dels procediments i les dificultats per sancionar empreses incomplidores allarguen projectes durant anys i acaben perjudicant tant la gestió municipal com la ciutadania. Andreu.
3: Des de Vic, l'alcalde Albert Castells assegura que la llei, tot i tenir una bona base teòrica, a la pràctica acaba perjudicant la gestió municipal. Critica l'accés de tràmits i el control previ i assegura que això dificulta especialment l'entrada de petites i mitjanes empreses. Castells defensa que els consistoris haurien de tenir més marge de maniobra i que el control es fes un cop executades les obres. També posa el focus en els contractes de manteniment urbà, que diu haurien de ser molt més àgils.
8: els ciutadans de tècnic, un funcionari públic, doncs, a l'hora de fer la despesa, hagi de demostrar prèviament, durant mesos, aquella inversió doncs, va en la bona línia, fa que sigui un excés de burocràcia. Per tant, crec que s'ha de repensar el sistema per complet, hauríem de tenir molta més capacitat de decisió, i això sí, un cop feta la despesa i executada l'obra o el servei, hi ha d'haver un control posterior.
3: A Vic explica el cas de la substitució de l'enllumenat públic per LED, un projecte que s'ha allargat durant anys, tot i disposar del pressupost per l'encariment de l'energia i les traves administratives. També, des de les Masies de Voltregà alerten de les dificultats del sistema. L'alcaldessa, Verónica Ruiz, assegura que els ajuntaments no tenen prou eines per actuar quan les empreses incompleixen els terminis.
9: Hem de passar molts sedassos per poder fer una contractació, però després no tenim eines ni tenim mecanismes per penalitzar la mala praxis que fan les empreses que es presenten en aquestes obres.
3: Ruiz posa com a exemple les obres del carril bici a la C-17Z que s'han allargat molt més del previst i han generat afectacions importants en una via principal del municipi. També altres pobles, com passa a Torelló, també s'hi afegeix i assegura que els consistoris estan lligats de mans i peus davant uns processos que sovint acaben judicialitzats i paralitzats, segons l'alcalde Marcel Ortuño.
10: Estem lligats de mans i peus perquè, per exemple, en el cas de que finalment doncs, la licitació tiri endavant i el contractista no compleix, a l'hora doncs, de poder establir un règim sancionador, que evidentment que hi és, però a la pràctica és complicat de portar a terme.
3: Els tres alcaldes coincideixen a demanar una revisió del sistema per guanyar agilitat i reduir la burocràcia en la gestió municipal.
2: I com us explicàvem, Torelló és un dels municipis amb diversos projectes encallats. Un clar exemple és la reforma del Club de la Plaça Vella per ubicar-hi la biblioteca, l'Escola de Música i l'Escola d'Arts Plàstiques Andreu.
3: Les obres van començar fa 2 anys ja amb retard, però en aquest cas no s'han endarrerit tant pels tràmits burocràtics previs, sinó durant la mateixa execució. Ho explica el mateix alcalde, Marcel Ortuño.
10: Amb les cates que s'havia fet a l'obra no s'havia detectat prou bé la intervenció que s'havia de fer més a fons en temes de fonamentació i també vam tenir problemes doncs, directament de mà d'obra, que l'empresa es quedava sense mà d'obra doncs, per circumstàncies geopolítiques.
3: Les obres van començar fa 2 anys ja amb retard, però en aquest cas no s'han endarrerit tant pels tràmits burocràtics previs sinó durant la mateixa execució. Ara estan en procés de licitar el mobiliari i la previsió és l'equipament que entri en funcionament a la tardor 2 anys més tard del que havia d'haver estat. Uns retards que, assegura l'alcalde, costen de justificar davant de la ciutadania.
10: Jo quan dono aquestes explicacions, que són certes i comprovables, a vegades tinc la sensació que m'estic excusant, no? I això és molt frustrant, perquè nosaltres, evidentment, que el que volem és tirar el màxim d'obra endavant, fer-ho, evidentment, amb totes les garanties, però sent molt més eficients del que som ara.
3: Un altre exemple és la reforma de l'Avinguda Pirineus, en què han hagut de refer les bases per licitar l'obra en diverses ocasions o al carrer Sant Miquel, en què ja van presentar el projecte a finals del mandat passat. I també hi ha el cas del pati de butaques del Teatre Sirvianum, que s'arrossega des de fa anys. Pel que fa al teatre, el consistori preveu iniciar les obres a principis del 2027, un any més tard del que s'havia plantejat.
2: I ara és el moment de parlar sobre les coses que passen al nostre entorn. Laia de Déu, què tal? Com estem? Com portem aquest dilluns?
11: Ai, doncs prou bé. No sé si és perquè ja arriba l'estiu i jo estic molt feliç.
2: Sí, jo crec que sí que té a veure, l'inici de l'estiu.
11: Que ja no hi ha tant de trànsit, però que això també és d'agrair, sincerament.
2: 100%.
11: Em falta l'única cosa, que és anar a la platja, que encara, és que encara no m'he banyat, i aleshores estic com una mica trista. Platja o piscina, vull dir, no prefereixo platja, però en general, tot bé, fantàstic.
2: Jo també tinc ganes de platgeta, Piscina, oi? Ja m'he pogut banyar a la piscina, però falta la platja, és el moment aquest d'estiu.
11: Exacte, falta sentir la sal al cos.
2: Sí. Que, per exemple, molta gent del meu voltant ja hi ha anat a la platja i penso, jolín, perquè sí, encara no hi he anat jo a la platja, però bé.
11: Sí, correcte.
2: D'aquí poc, d'aquí poc. Aquesta setmana crec que és una setmana per anar a la platja, llavors, en fi.
11: Sí. Tant de bo, si pogués, ja
2: aniria. Jo, en principi, el 24 ja aniré a la platja. Per tant...
11: Sí?
2: Sí.
11: El dia de Sant Joan, que no la rebetlla.
2: Serà un dia intens perquè estarà a petar, però bé, crec que s'ha d'aprofitar. El dia de la vacança s'ha d'aprofitar.
11: Aquest dia al mig que ens
2: exacte,
11: han deixat.
2: Exacte.
11: Però bé, comencem perquè és que, bueno, és que clar, és que jo... ja saps que a mi a vegades, quan trobo notícies, no sé com explicar-les, perquè a mi em semblen surrealistes, vale? Hi ha una cosa, i tornem una mica a la visita del papa, però no, aquest cop només parlarem de la Sagrada Família, vale? Perquè la visita del papa ja no toca. Bueno, a mi de cop em va sortir una notícia que deia que la Sagrada Família havia estat pegada con l'Octite. Clar, aviam.
2: Però una notícia de quin, o sigui, de quin mitjà, per començar...
11: El periódico. Mm? El periódico titulava fa re, perquè és que tampoc, vull dir, el 20 de juny, vull dir, no fa tant.
2: No, no, aquest dissabte.
11: Titulava La Sagrada Família pegada con l'Octite. Se han utilizado 24 toneladas de adhesivo.
2: Què?
11: Com?
2: Per enganxar què? Amb l'Octite.
11: A veure... bueno, o sigui, s'han utilitzat productes adhesius... Bueno, clar, és que és superglú, vull dir, per mi... Les emblemàtiques torres de la Sagrada Família han supuesto uno de los mayores retos estructurales de la construcción y ahora la empresa de los famosos pegamentos L'Octite Heckel ha revelado su colaboración con los constructores. Clar, vull dir, aquí ens estem anant al titular super de clickbait,
2: òbviament,
11: saps?
2: Òbviament.
11: A una col·laboració. Clar, jo quan vaig veure això va ser com una cosa, potser en Toni Gaudí a la seva tomba aquesta a la Sagrada Família s'està retorçant,
2: no,
11: saps?
2: No, no,
11: l'estiu
2: no, no.
11: Pompeu Fabra, vale, doncs... Home, però no ens feu això. Em sembla bastant curiós que s'hagi utilitzat, vull dir, cola de tota la vida.
2: Sí, sí, sí, sí.
11: Dir, cola per enganxar com certes coses. Vull dir, és com... O
2: clar,
11: simplement, saps, per ajudar. Vull dir, em sembla, si més no...
2: Especifica què han enganxat amb l'Octite. Ara tinc curiositat per saber què han enganxat amb l'Octite. A veure, per exemple, jo, sense llegir la notícia... potser, no sé, enganxarien alguna peça d'alguna escultura... És que també em semblaria estrany que s'utilitzés l'Octite, no sé, però...
11: Assegurar la resistència... Aviam... S'han utilitzat 30 quilos per cada un dels 826 panells i més de 2.100 elements de pedra que conformen la basílica. O sigui, jo crec que l'han utilitzat com per certes coses... esta capacitat és necessària per a sostenir... A veure, un moment, parem-ho tot. Vale, o sigui, intento traduir-ho un moment, eh? Aquest sistema que fa realitat la visió de Gaudí ha permès accelerar els processos fins a 10 vegades més davant de mètodes tradicionals. La unió entre les estructures aconseguides amb aquesta tecnologia pot superar càrregues equivalents a 100.000 persones per metre quadrat. Aquesta capacitat és necessària per sostenir la gran creu de la Torre de Jesucrist. D'aquesta manera, el L'Octite EA 94-97 ha demostrat un rendiment fiable. M'estàs dient que han enganxat una creu?
2: O sigui, que realment sí que s'ha utilitzat L'Octite? Mare meva, però... Clar, entendré que és un L'Octite especial per construcció. O sigui, un L'Octite especial per entenc, per
11: sí,
2: pedra,
11: sí, sí.
2: No?
11: Sí, o sigui, es veu que van fer moltes... O sigui, perquè estic llegint aquí, vull dir, hi ha tota una feina darrere de treball a part de la Sagrada Família, en plan de... Vull dir, no agafaràs el L'Octite i...
2: Clar.
11: Saps? Vull dir que hi ha una feina darrere, entenc.
2: Entenc.
11: Esperem que la Sagrada Família no es caigui trossos.
2: És molt clickbait, però clar, llavors és com que has d'investigar una miqueta quin tipus de L'Octite és. Col·laboració pagada
11: sí,
2: per aquest article? Podria ser, perquè perfectament
11: sí,
2: podria ser.
11: Correcte.
2: Però bé.
11: Però bé, seguim.
2: Què més
11: seguim,
2: quines perquè, coses ens portes, Laia?
11: Ara me'n vaig fins allà.
2: Cap a Lleida,
11: perfecte. Lloc on jo he viscut durant 3 anys de la meva vida, lloc on recomano sempre anar-hi, tot i que és, molts diguin que és Mordor. Però tu recordes el comentari de on està la millor aigua potable de l'Aixeta a Madrid?
2: Sí, sí.
11: Muchas... Vale, doncs el Segre titula L'aigua de Lleida serà de la millor d'Espanya i d'Europa gràcies a una potabilitzadora. Bueno, clar, o sigui, en algú han de guanyar.
2: Clar.
11: O sigui, vull dir... aplaus, o tant de bo sigui la millor de tot arreu, deixant de banda la de Madrid, gràcies.
2: Exacte, la de Barcelona sí que és insuportable, d'aigua.
11: No, la de Barcelona és infumable, o sigui, és infumable.
2: I també gent d'Osona i de les comarques del voltant d'Osona, sobretot d'Osona en general, no beveu aigua de l'Aixeta, si us plau, perquè hi ha
11: sí,
2: molts punts.
11: Sí, tan dolenta és?
2: No és que sigui dolenta, és que moltes vegades l'aigua hi ha purins... i si no està tractada, doncs no es pot veure aigua de l'aixeta. Per tant, estigueu al cas de si podeu veure realment aigua de la vostra aixeta o no. Jo, en el meu cas, no bec aigua mai de l'aixeta, per si de cas. Home, clar, tu, Laia, a la vostra zona teniu aigua bona.
11: A Caldes. Bueno, tenim l'aigua termal, però l'aigua termal, creu-me que no me la veuré a 74 graus que estarà a la fonda.
2: No, tampoc.
11: Vull dir, en fi, no cal. A part que fa olor a o podrit, s'ha de dir. Vull dir, aquí,
2: sí.
11: Palo bueno y palo malo.
2: Sí.
11: I ara, una notícia que jo és que em fa molta gràcia, perquè, de fet, jo vaig viure en aquest barri, que és el barri de Sants, tot i que renego bastant de Sants. Però bé, han impulsat una cursa amb taca-taca per promoure l'envelliment actiu.
2: M'encanta!
11: Em sembla tan divertit. O sigui, de fet, hi ha una fotografia on es veu...
2: La vaig a buscar, la fotografia.
11: Jo crec que si busques cursa amb taca-taca et sortirà el primer de tot. Però surt com els dorsals enganxats al taca-taca, saps?
2: M'encanta!
11: Amb cara de velocitat. Corre!
2: M'encanta! Que xulo! Que guai! Li diria al meu avi que ho fés, això. M'encanta. A més, van amb el casc alguns i tot.
11: Sí, clar, òbviament. Seguretat ante todo,
2: sí.
11: Literalment.
2: Ai, que macos. Que bonics.
11: Em sembla una iniciativa, o sigui, més enllà de ser graciosa, crec que no és tan graciosa, sinó és més commovedora en l'essència de, doncs, que fa gràcia, perquè una cursa amb taca-taca. Després he trobat una altra cursa a Itàlia de 10 quilòmetres, on després pots menjar-te tot el tiramisú que vulguis.
2: M'encanta. En aquest cas seria pa amb tomàquet, en el cas de la cursa aquí.
11: Itàlia... Aquí, la del taca-taca és pa amb tomàquet, no? La recompensa és menjar pa amb tomàquet. A Itàlia fan una cursa normal de 10 quilòmetres i després et pots inflar a tiramisú italià, que de ben segur que estarà espectacularment bo.
2: El que està el tiramisú,
11: Però bé, ara jo no sé si recordes que fa no gaire vaig parlar d'errors o males traduccions. Mm-hmm. Avui torno a recuperar perquè hi ha bastantes meravelles i entre elles, vull dir, en comptes de dir jamón serrano, ¿vale? Diuen jamón serrano o pernil tancat.
2: En sèrio?
11: Això, tot això, en la mateixa carta, en un curs de 4 paraules de distància.
2: En sèrio?
11: Sí.
2: Jamón serrano, jamón tancat. Sí. Pernil tancat. M'encanta.
11: No té cap mena de sentit. I després, en l'era de les confusions de no saber geografia, en plan de capital d'Espanya, Guatemala, ¿vale? Ara resulta, que jo no ho sabia, és una primera notícia que tinc, Salou està a la Costa Brava.
2: Perfecte. Super, doncs ara... L'Andreu diu, sort que no.
11: Sort que no. I una altra cosa, conceptes estranys i sabors estranys. Hi ha un anunci d'Ikea que és el xupa-xups sabor albòndiga. T'està esperant.
2: És mentida, no? Xupa-xup.
11: No, crec que no. Crec que això no és fake.
2: Mira, espero que...
11: Em fa un pànic...
2: Que nadie con su sano juicio, que ara mateix no sé com dir-ho en català, compri algun dia un xupa-xup amb gust a mandonguilla. O sigui, no.
11: Quin sabor de xupa-xup inventaries? Si poguessis, en plan de, algun sabor de xupa-xup inventaries?
2: Vale, tu també en penses un i jo també, que ens queden pocs segons. Jo inventaria un xupa-xup amb gust a fideus de la cassola.
11: Jo un de xocolata.
2: Jo crec que existeix, un xupa-xup amb gust de xocolata.
11: Sí, clar, fa tant que no em menjo que aleshores com que em queda tan lluny l'era xupa-xups, que per mi només hi havia com 3 sabors.
2: O una esfera de xocolata segurament hi és, en forma de xupa-xup.
11: Sí, probablement. I poca cosa més, no tinc res més.
2: Tampoc en tenim temps, Laia, així que ho hem fet de conya. Laia, que tinguis molt bona rebella. Demà també t'ho diré, però ja que estem així...
11: No, ens veiem en una estona.
2: Et dedico una bona rebella. Que vagi bé, Laia. Fins després.
11: Igualment, fins aquí una estona. Ciao.
2: Doncs res, nosaltres 3 minuts i tornem. Fins ara.
12: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
13: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
14: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
13: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
14: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
13: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
15: A ALR tenim el vehicle que busques.
16: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
15: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
17: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
12: El 9FM, 92.8.
7: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
2: Què hi has trobat aquí tan a prop nostre?
7: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigcalm.
2: Ah, sí? Què té d'especial?
7: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gers.
2: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
7: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
2: I com s'hi pot contactar?
7: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. Al mirador del Puigcalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
18: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
19: Ladies and gentlemen.
18: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
20: Jazz It.
18: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.
21: Jazz It. Dilluns a 11:15 de la nit al 9FM.
12: El 9FM. El 9 so d'Osona.
13: Territori 17.
2: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. I ara és moment de saludar en Guillem Sánchez, d'un dilluns més. Bon dia, Guillem.
22: Què tal? Com estem?
2: Dilluns, molt dilluns, eh?
22: Massa dilluns.
2: Avui costarà arrencar-lo.
22: Per ser el primer dilluns d'estiu, tela, eh? El primer dilluns oficial d'estiu de la temporada.
2: Sí, sí, sí, cert, és cert. Ara però de cop acabo com de ser molt conscient de que realment ja és estiu.
22: De fet, hi ha una piulada dedicada a tu al final d'aquesta secció de piulades d'avui.
2: Endavant, Guillem.
22: Comencem, no? Va, que la gent té molta calor i en Joel ens escriu això. Comença. Camarades calorosos, si durant aquests dies infernals algun fredolic us discuteix l'ús de l'aire condicionat, recordeu que esteu plenament legitimats a ficar-vos la mà per allà on més sueu i refregar-li per la cara. Us imagina la sensació.
2: Quina angúnia.
22: Quina angunieta.
2: Que feu això, sisplau.
22: Poseu aire condicionat si en teniu i enceneu ventiladors, poseu-vos a l'ombra, beveu molta aigua.
2: I si algú té fred, que es tapi.
22: Evidentment.
2: No? Vull dir,
22: evidentment.
2: No passa res.
22: Va, la Susana, però, en remarca el següent. Diu, he passat calor tot el dia, refet ahir, diu, i aquí hem rascat els 37 graus, però ara corria un airet que he hagut de tancar la finestra i tapar-me els peus per dormir. Això vol dir que encara és sensació bona, aquesta, la de poder-te posar un llençol per sobre o alguna cosa.
3: És que corri aire és molt important, eh?
22: Sí?
3: Sí.
22: I la distància entre les coses també és important?
3: També, però que corri aire és molt important.
22: Perfecte.
3: En tots els aspectes.
22: Perfecte.
3: Deixem-ho aquí.
22: Va, l'Eric ens deixa també per escrit això. Diu, ja he sortit al matí a córrer i he de reconèixer que fotia una calor que espantava. Us porto el millor pla per la tarda. Marató de pel·lícules al sofà, amb ventilador a tot drap i un gelat ben refrescant. Si no ho voleu fer sols, envieu el missatge. Valents. Gas.
3: Li podem millorar, no, Sánchez?
22: Sí, directament.
3: Home, que ja vuela set.
22: Hi ha futbol, no sé quin partit hi ha.
3: Argentina-Àustria.
22: Argentina-Àustria. Algun possible rival de la selecció espanyola als setens de final, no?
3: El segons tu MVP d'aquest Mundial.
22: Doncs mira, mira, mira. Correcte. A les 7 enganxats a la tele, no? Va, i atenció al vocabulari d'estiu. Aquesta usuària ens diu això. Deixo les coses a baix i passem a recollir-les després amb el cotxe, perquè amb aquesta calor que fa, si vinc carregada, moriré d'inanició. La meva germana, nutricionista titulada. Home, clar, evidentment.
2: Ens queixem a l'hivern. És que ara ho estava pensant, el pla de les pel·lícules, de veure pel·lícules, això és un pla d'hivern. Està tancat a casa, sí, veient pel·lícules.
22: Ja em falta el bol de crispetes, gairebé.
2: Que, sí.
3: Però és millor... El fred es passa millor que la calor.
2: 100%.
22: Va, soc molt de l'equip també d'aquesta usuària que ens diu això. Penso que mereixo començar vacances demà mateix i fins que baixem dels 30 graus i anar a viure en una casa blanca en un poble de costa on fer rutina de 1. Mandres al llit. 2. Cafè i premsa. 3. Bany a la platja i lectura lleugera. 4. Dinar i tiramisú. 5. Migdiada. I 6. Tot el que es presenti.
2: Home, wow, està bé, no? Quin... Buah, m'encanta.
22: Home, està bé, no?
2: Sí, sí. Molt tot el que es presenti que és...
3: Ha vist algun anunci, crec, aquesta
22: sí,
3: persona?
22: Sí, podria ser.
2: Sí, sí, sí.
22: Tot molt ideal, tot molt
2: un
22: blanquet.
2: Un anunci de beguda de cibada, segurament.
22: Per exemple.
3: Amb estrelles.
22: Sí. I bona aquesta d'en Carles, que ens escriu avui. Primera discussió de l'estiu amb un d'aquests que ve al jardinet que té a la Costa Brava a desconnectar i a viure l'ambient de poble. Deu tenir un tato amb les coordenades i segur que, tot i que ve 20 dies a l'any, ha publicat ja una història a Instagram dient per fi a casa.
3: Estic d'acord.
2: És com, en el meu cas no passa, però potser tu, Andreu, et passa que et venen estiuejants a la Garriga, no sé si passa això.
3: No.
2: No sol passar massa, no?
22: La gent deu marxar de la Garriga.
3: Venen 4 dies, però quan hi ha, per exemple, les curses a Montmeló i això, la Garriga té... Però no es nota tant que hi ha molt turisme a la Garriga.
2: És com, marxeu al vostre poble o ciutat on estigueu. Foteu al camp, que jo marxo de l'Hostalets o no vinc a Hostalets.
22: Correcte.
2: No passa això, tampoc.
22: Va, espero que ens puguem fer amics de l'Anna en algun moment de la nostra vida, després d'això que ens escriu. Diu, els amics se'm rifen per sortir a l'estiu perquè saben que si sóc jo, els mosquits tenen el bufet lliure assegurat. Hi pot haver 15 persones, però sempre em trien a mi. De res, aquí.
2: Pensa que era perquè tenia una piscina, que era l'amiga amb piscina.
3: Perquè és l'amiga que fa el cotxe per anar tot arreu.
22: No, és l'amiga a la qual els mosquits els atrau la seva...
3: No comparteix.
2: A mi avui m'ha picat el meu primer mosquit,
22: sí?
2: Eh?
22: Sí.
3: Avui?
22: I què has fet? T'has posat fang? T'has posat un afterbite d'aquells
2: així? No, m'ha picat aquí al braç.
3: Que tens una fava o què?
2: No em molesta massa, la veritat. No,
22: era un mosquit poc
2: emprenyador, sí.
3: Era tigre.
2: Era puma.
22: I la Caral se sincera avui i diu, mai he anat a una recuperació i fa pinta que aquesta setmana hi hauré d'anar. Però quan me'n recordo que és perquè el Sabadell ha pujat a segona, se'n passa.
2: Ah, doncs molt bé, no passa res.
22: Vas veure el partit, Andreu, o no?
3: No.
22: No?
3: Hosti, no.
22: Hòstia, jo confiava en tu, tio.
3: No, a més, que era divendres.
22: No,
3: estava per altres coses.
22: Hi havia altres coses.
3: Sí.
22: Va, perfecte. Va, som-hi, bona pregunta de l'Helena que diu, Apple, què et costava posar un foradet per als auriculars de cable, sisplau?
2: Sí.
22: Moltes novetats i moltes coses, però llavors no podem fer servir les funcions que realment ens venen de gust. I en Gerard, em sembla que ho té una mica magre, on, escolta, diu, els meus AirPods segrestats a la rentadora, que porta mitja hora pensant si desbloqueja o no la porta.
2: Hòstia. Bona sort. A mi em va passar una cosa molt més patètica, que era, estava caminant per la universitat amb els meus AirPods, sí, AirPods, caminava tranquil·lament, eren bastant nous, la veritat. Em vaig voler tocar el cabell, què va passar? Se'm va caure un AirPod, justament va caure per un forat d'una claveguera. Per tant, està allà, el meu petit AirPod, ja fa 3 anys o 4 que hi és.
22: No us havia passat mai amb claus?
2: No.
22: Que us caiessin a...
2: Però a més va ser molt patètic perquè no vaig demanar ajuda i vaig decidir seguir caminant i dir-li com adéu,
22: si
2: no tornant...
22: Com si només em portessis un ja de...
2: Sí.
22: De casa per...
2: 8 del matí, eh? 8 del matí.
22: Va, acabarem amb aquesta piulada dedicada a l'Ona Fàbrega. Ens escriuen avui. Queden aproximadament 94 dies perquè comenci la tardor.
2: El 23
22: de setembre. Aguanteu, amics, i reseu tot el que sapigueu.
2: Ara pensava 94 dies per... No m'està quadrant. 94 dies per tardor és molt poc.
3: Són 3 mesos.
22: Home, és molt poc. Això és molt discutible.
2: Vull dir, com...
22: Ja trobaràs a faltar l'estiu, també.
3: Tu vols 94 dies amb aquest calor?
22: Amb aquesta calor. Aquesta.
3: És veritat, perdó.
2: No, ja m'està bé. Ja m'està bé. Sí. Bé. A gaudir de l'estiu, que per fi dir que som estiu.
22: Correcte, oficialment, ja.
2: Exacte.
3: Encara que... Ja ho
2: siguis de plàstic, encara que siguis de plàstic. Guillem, que vagi molt bé.
22: Ens veiem
2: demà.
22: No.
2: No ens veiem demà.
22: No,
3: hi ha un que ja...
2: És veritat, és que s'obre.
22: Jo fins dimecres de la setmana que ve a mi no em veieu el pèl aquí. Fins el dia 1.
2: Jolín!
22: Si tot va bé.
2: Sí. T'ho mereixes, t'ho mereixes. Vamos, va. Va, que vagi molt bé. Fins que crec que ve.
22: Bon estiu.
2: Uau, quina paraula. Adéu. Passen 7 minuts de 2:15 del matí. La revista Estat d'Ànim ha aterrat fa unes setmanes a Cardedeu per visibilitzar i combatre l'estigma vers la salut mental. I és que va néixer el 2025 en format de fanzine i s'ha transformat aquest 2026, no, Enric Rubio?
7: Doncs sí, Iona, de fet, es va presentar el mateix Tarambana al Centre Cultural i Gastronòmic aquest passat dissabte 20 de juny amb la filòloga i redactora de la secció de literatura i salut mental, Mònica López, i amb la creadora de la revista, Nila López, també presidenta de l'Associació Estat d'Ànim Cultural i Salut Mental, a qui avui donem la benvinguda al programa amb moltes ganes de preguntar-li per tot plegat. Nila, molt bon dia, com estàs?
0: Bon dia, moltes gràcies, Enric, per convidar-nos i moltes gràcies per fer aquesta feina que feu tan important.
7: Contents, molt contents de tenir-te per aquí. Escolta'm, anem pel principi. Com va sorgir tot plegat? Quines inquietuds han portat a crear aquesta revista i quan va néixer? T'ho tiro així, vinga, de cop.
0: Sí, a veure, realment el fanzine, que és aquest és el número 1, el que va néixer el juny de l'any passat, el 2025, són 20 pàgines, i és un fanzine que és una pràctica. És una pràctica de final del taller de dibuix i pintura de la UOC. Jo estava estudiant el grau d'arts. D'acord? I llavors ens van proposar fer un projecte social i jo vaig escollir el fanzine i, evidentment, com que sóc activista en salut mental des de fa molts anys, vaig escollir salut mental, que és un tema que m'interessa i m'afecta molt. Per tant, vaig dedicar el número 1 a fer un monogràfic sobre l'estigma en salut mental. Llavors, el Sebastià Noalba, que és una persona que ara està en el comitè editorial, perquè ara hem format un comitè editorial, però en aquell moment estava jo sola fent aquest projecte, em va animar, no? Fes un projecte amb més números i espavila't, va, que això val la pena. I llavors vaig iniciar una campanya Verkami, vam aconseguir un 110% de l'objectiu assolit, o sigui, perfecte, i vam poder publicar durant un any i hem fet sis números. I ara, en el segon any de publicació, doncs hem fundat un comitè editorial, som 6 persones, o sigui, ja no estaré sola fent la revista, sinó que tinc companys i companyes, i bé, estem en una campanya Verkami altra vegada. Estem al 64%, ens queden 9 dies, o sigui, anem molt justos, però no perdem l'esperança.
7: Va, doncs que des d'aquí serveixi per fer arribar això, encara que sigui una miqueta més enllà. Escolta'm, em dóna la sensació que t'ho has passat bé i t'ho passes bé fent-ho, no?
0: I tant. I m'agrada molt comunicar, m'agrada molt... O sigui, no sé si és perquè em toca de ple, però m'apassiona la salut mental. Sí que val a dir que potser fa 20 anys... Jo fa 20 anys que estic diagnosticada i potser fa 20 anys... La salut mental no era un tema del meu interès, vull dir, ni meu ni de la meva família, perquè no ens tocava de prop i, bueno, allò que no t'hi pares a pensar, no?, què és la salut mental o com ens afecta. Però en el moment en què a mi em diagnostiquen, evidentment, és com una dutxa de realitat i hem de començar a buscar informació, contactar amb professionals, doncs fer-nos de l'Associació de Bipolars de Catalunya... No sé, iniciem una maquinària de conèixer la salut mental tard, perquè si ho haguéssim sabut abans, probablement, per exemple, la meva àvia, que en aquell moment ella estava patint ja un trastorn i no ho havíem detectat, doncs probablement li hauríem donat una vida més bona a la meva àvia, que en aquell moment doncs vivia perduda en un trastorn bipolar i no ho sabíem. Llavors ens hauria anat bé saber-ho abans. Però bueno.
7: Bàsicament, aquesta tasca d'informació de la que no ens hauríem d'informar perquè hauria de ser una cosa tan innata que sapiguessin tots els demanuts que estigués absolutament normalitzant, no? I per això em dóna la sensació que precisament existeix també aquesta revista, no? Perquè sovint pensant que la salut mental és una qüestió que només afecta una petita part, no?, de la societat, aquella persona que es passa per davant, però és que és quelcom, no és que afecti a un 80-90, afecta absolutament i sense discriminació a tota la societat, totes les persones.
0: Sí, evidentment, és que no... Jo últimament sempre dic el mateix, que si tens un cor, tens un cervell, tens una emocionalitat i ho has de connectar tot plegat i has de connectar amb altres persones del teu entorn, has de fer servir la salut mental. Vull dir, la salut mental no és tenir un trastorn bipolar, tenir una esquizofrènia o tenir un trastorn límit de la personalitat, TEA... No, a veure, salut mental transcendeix, va més enllà i la tenim tots incorporada de sèrie. Està bé conèixer-la, vull dir, igual que vas al metge de capçalera quan tens un constipat, hauries de poder anar a un psicòleg si no et trobes, si tens algun desajust o algun problema de salut mental, que no té per què ser crònic ni té per què ser greu, com tu t'imagines que són les etiquetes, no, de salut mental d'un boig o d'una persona desequilibrada, d'una persona que... perquè avui en dia encara hi ha molts estereotips, hi ha molts prejudicis en salut mental.
7: Inclús, igual que fem al metge, que anem a fer revisions rutinàries, també hauríem de normalitzar, no?, potser, el fet d'anar al psicòleg. Doncs, no, jo hi vaig, no perquè cregui que... No, carai, per poder tenir eines, no?, per poder gestionar Exacte. Millor doncs la meva vida, no?
0: Sí, perquè al final, si tu tens una bona cura de la teva salut mental, probablement viuràs millor, tindràs un autoconeixement més gran, que això també és important, conèixer-se un mateix millor... perquè al final la salut mental i el benestar emocional van lligats. Llavors, si tu estàs bé, vius millor i en societat també vius millor. Si la definició de l'Organització Mundial de la Salut ho diu clarament, no?, que la salut mental és un estat de benestar en què pots estar millor en comunitat. O sigui, és una cosa que ajuda a estar bé amb els altres i això és important també.
7: Escolta, i davant de tot això, tenim aquesta gran revista, i com la pot aconseguir la gent? On la podem trobar? Com es podem fer amb ella?
0: Doncs ara estem en la campanya Verkami, que està complicat el tema enguany, però tenim una novetat molt important que vam anunciar ahir a Amposta. Ahir vam fer l'última presentació abans de l'estiu, d'acord?, que era al llarg d'Amposta, i vam anunciar que a partir d'ara, o sigui, si vols subscriure't a la revista, les despeses d'enviament estan incloses, perquè abans no ho estaven. Les havies de pagar a part. Però, clar, és que hem pensat que si hem fet una ruta d'actes instantani per Catalunya, que hem anat a Girona, hem anat a Cardedeu, hem anat a Barcelona, hem anat a Tarragona, hem anat a Amposta, i, clar, tota aquesta gent es vol subscriure i es troben amb l'impediment o l'afegit d'haver de pagar les despeses d'enviament, hem pensat que no, que val la pena incloure-les en la subscripció. Per tant, si ara et vols subscriure a la revista Estat d'Ànim, és tan senzill com accedir al Verkami Estat d'Ànim, i llavors allà tens una subscripció per 30 euros, 30 euros una revista especialitzada en salut mental, que són quatre números els que oferim en aquest segon any de publicació. És a dir, et surt a 7,5 la revista. Una revista de 36 pàgines en format A4, perquè ara la revista ha crescut i tindrà una estructura i uns continguts molt més grans que amb el fanzine. El fanzine era petitó, però la revista ara serà d'aquestes dimensions. Serà en A4, d'acord? I hi haurà un contingut d'unes 36 pàgines, vull dir, amb seccions de diferents tipus, de diferents àmbits, des del científic, artístic, ètic, de comunitari i el vivencial, també. Vull dir que hi podràs triar i remenar continguts en aquesta revista de salut mental.
7: Escolta'm, es nota que ets una apassionada de la teva feina, però t'has dit que també saps vendre molt bé, eh? O sigui, aquí tens qualitats més enllà de les que coneixem. Escolta'm, quines seccions podem trobar a la revista? Què trobarà la gent que es convergeixi amb ella?
0: Doncs el bloc científic trobarà tres seccions. El laboratori mental, on descobrirem les línies d'investigació del territori, la neurociència rere, que la redactarà el doctor Martí Llauradó, doctor en neurociència i psicologia, i el dossier, on parlarem dels trastorns mentals, les conductes mentals com a tal, no? Presentarem, en aquest cas presentarem el suïcidi, perquè afecta a la població de forma... O sigui, tenim impacte psicològic, social, emocional en les persones i en les famílies que el pateixen. A més, a Catalunya es detecta uns 600 casos a l'any que es podrien evitar. Per tant, per això volem parlar de suïcidi a la revista, perquè és un problema de salut pública, que a més s'associa sovint a trastorns mentals. Per tant, volem parlar d'una revista. Parlarem també de l'esquizofrènia, que és un trastorn mental greu que afecta a un 0,5-1,5% de la població a Catalunya i, a més, encara té una gran càrrega d'estereotips, de persones que són incapaces, de persones que són violentes. I això no és cert. Per tant, des d'Estat d'Ànim volem parlar d'esquizofrènia. Farem també un suplement a l'octubre de memòria històrica, perquè farà un article l'historiador Marco Robles, on parlarà de les institucions catalanes, dels centres psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil, que hi va haver molta gana.
7: Hi ha camp per córrer aquí, mare meva.
0: Exacte, vull dir, i això serà molt interessant. I també parlarem amb els Nets per la Dignitat, que estan fent una gran feina per recuperar, bueno, per saber què va passar amb els seus familiars. Després parlarem al gener de la salut mental en la infantesa. Parlarem del TDAH, del TEA, trastorns de conducta, que són trastorns que afecten directament als infants, que afecten la seva manera de pensar, la seva manera de sentir, de comunicar-se, de relacionar-se amb els altres. I, per tant, en parlarem al gener. I a l'abril parlarem del trastorn límit de la personalitat, perquè... Wow. Afecta directament a la manera de relacionar-se amb la gent i realment genera molt de patiment, com molts trastorns mentals. Per tant, en parlarem també a l'abril. En parlarem amb rigor, en parlarem sense banalitzar i en parlarem per trencar estigmes i estereotips en la salut mental. A més...
7: Sí,
0: no m'has preguntat per totes les seccions, però és que, clar, són tantes seccions, tenim tant de contingut que...
7: És molt complet i veiem que és molt...
0: Això només és el bloc científic. Però després tenim el bloc vivencial amb una entrevista en primera persona i també amb el convidat. El convidat serà una secció caramelet. Una secció en què parlarem d'un científic, químic, físic, matemàtic, una persona de ciències que ha tingut problemes de salut mental al llarg de la història i la contextualitzarem en el seu entorn social, la mirada de la psiquiatria en aquell moment, com el van tractar. O sigui, que descobrirem els problemes de salut mental d'aquesta persona, home o dona, no? Científic, que... Ostres, a més, amb el context, aquesta secció l'escriurem entre la Mònica López i jo, la filòloga, i jo. I després passem a un bloc d'ètica, sí. On parlarem d'ètica i salut mental, perquè bueno, hi ha molts conflictes ètics i legals que envolten la salut mental, i en parlarem en aquesta secció. Després entrem en el món científic, artístic, perdoneu, i en l'àmbit artístic parlarem de la sinapsis literària, que serà un relat de creació literària d'un activista. Parlarem també dels llibres de capçalera, on parlarem de literatura i salut mental, i parlarem d'Arts et Ànima, una secció dedicada a projectes artístics

0: Déu-n'hi-do, és molt completa, eh? Creus? Tenint en compte tots aquests aspectes, vosaltres esteu fent aquesta feina de pedagogia, no? Però creus que aquesta última dècada s'han trencat tants tabús com dona la sensació en aquest sector? O encara queda molt camp per córrer, com dèiem abans? Les dues,
1: queda,
0: una mica?
1: Queda camp. Queda problema. O sigui, queda encara parlar de salut mental costa. Encara parlar, i fins i tot de les persones que ho patim, eh? Vull dir, el meu marit sempre m'està dient perquè tu sempre em parles, tu sempre no sé què. Però no la gent no és com tu. Bueno, jo tampoc no pretenc que la gent sigui com jo. El que jo pretenc, o que a mi m'agradaria, és que la gent pogués sentir la llibertat de si en algun moment vol expressar el que sent, com se sent i com és, perquè al final aquest trastorn que ens acompanya d'alguna forma potser no ens defineix com a persones, però sí que ens condiciona. Llavors, en algun moment pots tenir la sensació de que, no sé, d'alguna forma ho vulguis compartir i no puguis perquè et sentis estigmatitzat o estereotipat i llavors no et vegis en cor de compartir. Doncs això és el que s'hauria d'evitar a tota costa, que la gent no tingui aquesta falta de llibertat de poder expressar-se tal com és. No? I tal com se sent. Avui tinc un mal dia, he dormit poc i resulta que em sento una mica accelerada. I això em preocupa perquè em pot conduir a tenir un quadre. Clar, si tu això ho pots verbalitzar al teu company de feina quan arribes a la feina i li pots explicar, potser aquesta persona que et veu accelerada, que t'hi ha vist de fa dies, entendrà que, vale, doncs en aquest cas, si parlem de mi, no? La Nila està tenint un possible... no brot, però està tenint potser una època, uns dies de massa estrès.
0: Doncs aquesta part més incipient, potser, no? Sí.
1: Clar, el podré tractar d'una altra forma. O sigui, dona eines. La informació és poder. I dona eines, és bo. Sí, és bo. Parlar amb l'entorn, o sigui, poder confiar en l'entorn i poder ser un mateix és molt important en aquesta vida. I és una llàstima que en salut mental encara hi hagi traves, hi hagi impediments per poder ser un mateix quan un ho vol i ho necessita. Hi ha gent que mai a la vida t'explicarà cap vivència de salut mental perquè no considera que sigui un tema que vulgui parlar-ne. Bueno, doncs cap problema, però hi ha gent que sí que ho faria si no fos pal, no? Doncs intentem, amb estat d'ànim, que aquest si no fos pal desaparegui.
0: Entenc que la revista no va pas recomanada o enfocada a persones que són conscients de la salut mental, sinó que és d'una manera molt transversal, no? Que va enfocat a qualsevol persona que sigui mínimament oberta, no? I que no pensi que això és un estigma o que no és, sinó que pot anar enfocada a tothom, no? Algun rang d'edat, potser, a partir d'alguna edat o...
1: A veure, és, no hi ha rang d'edat. Persones que tinguin interès en salut mental. Persones que tinguin interès en salut mental. Perquè, per exemple, les recomanacions de llibres, els projectes artístics, aquí qualsevol persona que tingui un mínim interès, a veure, no sé, els adolescents fins a quin punt es pot interessar la salut mental, però... Per exemple, el trastorn límit de la personalitat és un trastorn que es detecta normalment en l'adolescència, primera etapa de l'edat adulta, no? Per tant, o sigui, els hi podria interessar, perquè els està passant a ells, però sí que és cert que no estem enfocats a un públic d'edat concreta, no? O sigui, més aviat és l'interès en salut mental el que t'ha de moure a ser subscriptor d'estat d'ànim. Que trobaràs temes interessants seguríssim en tot aquest contingut que oferim i no és tampoc enfocat a persones que pateixen un trastorn mental, perquè parlem de salut mental, no parlem només amb persones que pateixen aquesta condició.
0: Gent curiosa, en definitiva, gent curiosa. Escolta'm, Quina interacció has tingut dels especialistes en la salut mental? Perquè, a part de que participen activament, no?, amb la revista, amb aquesta secció científica, etc., segur que n'has parlat també amb d'altres. Què t'expliquen? Què et diuen? Entenc que deuen veure amb molt bons ulls, no?, la creació d'aquesta publicació.
1: Rebem moltes felicitacions per part de tant persones que ens hem trobat, per exemple, durant la ruta d'actes d'estat d'ànim. Ens trobem felicitacions per part dels professionals perquè és una eina que li veuen potencial, perquè hi ha contingut des de diferents àmbits que pot desestigmatitzar molt, pot visibilitzar molt la salut mental, que és l'objectiu que tenim, no? que és que la salut mental, o sigui, si tu t'interessa la salut mental, puguis tenir un

0: curs on consultar informació sobre salut mental. Pensa que en el primer any de publicació hem parlat, per exemple, d'estigma, de la depressió, com acompanyar la depressió amb una entrevista a la Marta Ferrer, psicòloga, que ens explicava com acompanyar. Hem fet una entrevista a les víctimes de la Dana, de València, perquè el que va passar allà és molt greu i ha afectat molt de ple a les persones que han perdut membres de la seva família, no? I han viscut uns processos de dol i un problema molt greu. Fixeu-vos que al final...
1: I les seqüeles que hi ha encara... Clar, la gent només que ho va patir, no directament, sinó a nivell d'entorn, vull dir...
0: I no és un problema de salut mental, la Dana. No té res a veure amb salut mental, però, en canvi, ha derivat en molts problemes de salut mental. Mm. Vull dir, fixeu-vos que la salut mental no és una cosa abstracta que no ens afecta, sinó que passen coses durant la vida, passen coses en el teu dia a dia que afecten la teva salut mental. I és bo tenir aquestes eines per gestionar-la millor, no?, una mica. Llavors, hem parlat també dels trastorns de conducta alimentària, dels trastorns d'ansietat, del trastorn bipolar. Hem parlat de les drogues, de les addiccions i la salut mental, de la planificació de decisions anticipades. Vull dir, hem fet feina el primer any de publicació, que també ho podeu adquirir, per cert, a la campanya de canvi també hi ha l'opció d'adquirir el primer any de publicació.
1: Molt interessant això, per poder agafar des d'aquesta perspectiva, que moltes vegades hi ha revistes que s'han descatalogat alguns números, és molt interessant poder rebre-ho des de l'inici.
0: No, clar, nosaltres ho oferim, evidentment, sí, encara hi ha la possibilitat d'adquirir-ho si es vol. I no sé, vull dir, estem fent una feina que crec que ajuda molt a visibilitzar i estem rebent felicitacions, però el que necessitem també són subscriptors, perquè al final si fem un producte de salut mental fantàstic que no compra ningú, clar, no arribarem a bon port, perquè al final ja no és tema de diners, és tema de tenir subscriptors, de poder que la revista la llegeixi gent, perquè si no, no té cap sentit, no? O sigui, fer una revista perquè es quedi a casa no té cap sentit. Vull dir...
1: I tant. I escolta'm, tenim alguna altra presentació on la gent es pugui acostar i conèixer-vos com veu fer aquí a Cardedeu? O ara mateix està en stand-by, això?
0: Ara estem en stand-by perquè fa tanta calor.
1: Ara sí que desconnectarem molt breument, però et deixo uns segons, un minut per poder-ho acabar d'explicar.
0: No, presencial no la tenim, però al YouTube està penjada la presentació d'ahir. Per tant, la podeu veure i podeu accedir al Verkami, o podeu veure a YouTube al canal de Nil Aloes de YouTube. Allà ens trobareu. I si no, al setembre, octubre, la tornarem a fer a Sant Boi i a Reus.
1: Fantàstic. Doncs escolta'm, com heu pogut escoltar de tots, hem estat conversant amb la Nila López d'aquesta revista, d'aquest projecte, més enllà que una revista, doncs ha estat d'ànim de la importància de la salut mental, de la importància de saber que afecta a tothom, no només a una petita part de la població. Des d'aquí, felicitats, enhorabona pel projecte. Estic convençudíssim que anirà molt més enllà, i des d'aquí també animar la gent, doncs, que participi aquest Verkami, que entri, que us conegui, i escolta'm, l'enhorabona, i a seguir fent aquesta bona feina que feu.
0: Moltes gràcies, Enric. Gràcies.
1: I a tots els nostres...

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Tots els pobles del món es fan les mateixes preguntes.
2: Qui som? D'on venim? On anem? Per què som aquí?
1: Doncs sabeu què? El conte és a mig camí entre la pregunta i la resposta.
3: Si voleu esbrinar els secrets, escolteu contes.
2: Contes grans a la ràdio, cada dimarts, de 7 a 8 del vespre.

0: Bon vespre i benvinguts al programa de contes grans de la ràdio. Tots els contes que us explicarem avui són contes de debò.
1: Imprescindibles, encara que no t'ho pensis.
2: Per què? Qui t'ha dit que els contes no són per tu perquè ja ets gran?
1: Aquí, a l'estudi, som una bona colla de narradors ben sincers. La Teresa Rufat, la Teresa Ribas, jo mateix, l'Antoni Bermejo, la Maite Montpar. Hola, hola,
2: hola
1: a tots.
2: Hola.
1: Hola,
2: hola.
0: Aquí a l'estudi som una bona colla. I el nostre convidat d'avui, que és Ramon Rossell.
1: Hola, Ramon.
0: Hola, Ramon.
3: Hola.
4: Hola. Hola a tots.
1: Benvinguts a Contes Grans. Esperem que t'agradin, els contes. Quant temps fa que no t'expliquen un conte,
4: Okay. Ui, fa temps, no? És que no era petit, sí.
0: Potser algú et va dir alguna vegada que els contes ja no eren per tu, perquè ja eres gran.
1: Mentida. I ja farem un conte especial per tu, i te'l farà la Maite Montpar.
3: Aquí present.
4: Molt bé.

0: Maite, avui tenim aquí una persona alegre, oberta, culta, simpàtica, amant dels escacs i de tots els esports, una persona amb principis, una persona amant del bon cinema, inseparable de la seva encantadora gosseta Lluna. I diríem més coses, però...
1: El temps de la ràdio no dona, no dona temps. No?
0: Perquè...
2: Caram, quina presentació.
3: Molt bé, Ramon, eh?
2: Sí, sí. És un bon inici. És un bon
3: sí.
2: Inici. Passa que les expectatives ara...
3: Són altes.
2: Sí, sí, no...
3: No, però em sembla que hi ha més coses, eh? No les han posades totes, eh? De bona.
2: Esclar, s'ha de vendre bé. Després, ja, quan guanyem, ja veurem el que sortirà.
0: Res de vendre. Són observacions en directe.
3: Exacte. Bé, Ramon, jo faré un conte. Faré ara. I necessitaria que em diguessis tres paraules. Te les ha rumiat... Que ahir sí. Vaig sucar i vaig dir, rumia tres paraules, però no me les diguis.
2: Sí.
3: Digue'm, bueno, quines paraules serien?
2: En principi, no sé, com han dit abans la presentació, gossa, per
3: sí,
2: la meva gosseta.
3: Sí.
2: Vale. Aigua i carretera.
3: Quantes hores a la setmana et passes a dintre l'aigua?
2: Ui, ara ja en poques. Sí. Però quan entrenava i tot, clar, eren 4 o 5 hores al dia.
3: Al dia, eh? Al dia. Buf.
1: Sortia arrugat.
3: Arrugadíssim, sí. Clar. Sí.
2: Sí, amb el nivell d'entrenament provocava això. L'aigua té això, o entrenes o...
3: O no hi ha manera.
2: No hi ha manera.
3: Molt bé, doncs res.
1: No hem dit que, sí. Bueno, que és entrenador de waterpolo.
3: Que això no és tan habitual.
1: No és tan habitual.
3: I viu aquí dalt. Quina,
1: sí,
3: no,
1: també,
3: és
1: no,
3: una
1: sí.
3: Cosa...
0: S'entrena a Sant Quirze.
3: Eh?
0: Al llac.
3: A la llac de Sant Quirze.
1: Sí, sí. Entre el Sant Quirze i la dutxa.
3: I la dutxa s'entrena.
1: Es van entrenant, saps?
0: És molt bé. És broma.
3: No, que va entrenar Badia.
2: Vaig entrenar a Badia i ara aquest any estava entrenant a Manresa.
3: A Manresa. Sí. Molt bé. Molt bé, Dorrey, jo ja... A veure què surt.
1: Sí, ara la Maite desapareix, d'alguna
3: ja
1: manera, tu, i comença, ja podem explicar a nosaltres el que vulgui, que ella està escrivint el conte.
3: Sí, molt ja bé. Estic. Sí.

0: Bé, aquest programa és el darrer d'aquesta temporada.
1: Però aneu pas a patir, perquè les fonts dels contes mai no s'assequen.
2: I a més, els podeu trobar a la web de la ràdio, a la secció La Carta.
0: I també al restaurant La Poua. Aquest any fem ja el 9è segle de contes grans a La Poua. Això és important, eh?
1: Sí, senyor, el 9è segle. Tots els diumenges de juliol a les 7 tindreu un esplèndid narrador o narradors que us estarà esperant a La Poua amb les mans plenes dels millors contes grans. Penseu que és per adults, no per nens.
2: Totes les sessions són d'entrada lliure i hi ha taquilla inversa.
0: Bé, esteu a punt? Doncs comencem. Què fa el primer conte?
1: Ah, jo.
0: Tu el faràs, Teresa?
1: Jo,
0: ah,
1: sí.
0: Molt bé. I com se titula?
1: És un preciosíssim conte que es titula El corb roba la llum. Mm-hmm. I és un conte inuit.
0: Inuit, molt bé, perfecte. Doncs vinga, anem a escoltar-lo.

Fa molts i molts anys, abans que el món estigués acabat de fer, els inuits vivien a les fosques, perquè no hi havia ni estrelles, ni lluna, ni sol. No se sabia quan era de dia i quan era de nit. En aquell món ja existia un ésser màgic molt important, el corb. Doncs bé, el corb n'estava fart de topar amb tot. I estava enfadat perquè tot era culpa d'un vell molt egoista que tenia el sol, la lluna i les estrelles a casa seva, amagades en caixes pintades de groc, de blanc i de blau. Aquell vell volia la llum per ell sol i només obria les caixes per mirar la llum quan estava sol. Ni tan sols ho ensenyava a la seva filla. Però un dia el corb va escoltar que l'home es lamentava que la seva filla no tenia fills i ell desitjava molt tenir un net. Llavors, quan va sentir això, el corb va tenir una idea. Ja sabia com robar la llum. El corb es va convertir en una petita llavor i es va deixar caure dins la tassa de beure de la filla. Quan la noia va beure aigua amb la seva tassa, es va empassar la llavor sense saber-ho. Aquella llavor, que era el corb, va lliscar suaument cap a les entranyes càlides de la noia fins que va trobar un lloc tovet i còmode. I allà es va dormir. I mentre dormia, creixia. La noia no sabia pas que estava embarassada. El seu pare tampoc, com que no la veia perquè tot estava fosc. I un dia el corb va néixer, transformat en un nen. Aquell home va ser tan feliç. Se l'estimava tant aquell net que quan plorava, i plorava molt, li donava tot el que demanava. Recordeu que el sol, les estrelles i la lluna eren a les caixes i que les caixes eren al terra de la casa? Doncs, quan el nen va començar a gatejar, va assenyalar plorant la caixa blava. Volia jugar. I el vell, per complaure'l, li va donar. En un segon, el nen va obrir la caixa i les estrelles van sortir i es van escampar per tot el firmament. L'avi va veure el nen tan content que no va dir res. L'endemà, el nen va encapritxar-se de la segona caixa, la de color blanc. Per fer-lo content, l'avi també li va permetre jugar amb la caixa i el nen la va córrer a obrir. I la lluna va enfilar-se cap al cel davant la mirada del nen i l'avi es va emocionar en veure el cercle platejat de la lluna reflectit als ulls del seu net. Només faltava la darrera caixa, la de color groc, la que l'home apreciava més. I, és clar, el nen també la volia. I l'avi va intentar distreure'l amb altres coses, però el nen plorava i plorava i plorava i l'avi no va tenir cor per negar-s'hi. Quan les manetes del nen van destapar l'última caixa, el sol, com una immensa bombolla de foc, va escalar hacia l'amunt, escampant llum i calor sobre la terra. I en aquell instant, davant dels ulls atònits de l'avi, el nen va abandonar la seva forma humana per convertir-se en ell mateix, en el que era, un corb negre. Ai! El vell va plorar la traïció del seu net i va plorar la pèrdua del seu gran tresor. Però quan la claror va entrar a la casa, el vell va veure per primer cop el rostre de la seva filla, que era tan bonica com un cel de primavera, i va començar a sentir-se millor. Passat això, amb la llum del món, el món va patir una transformació. Les muntanyes i les valls van adquirir perfils. El riu feia reflexos, per tot arreu es veia vida i color. I el corb, feliç de veure-ho tot, va volar i volar i volar fins més enllà de la vora del món. I encara ara estàs plorant, que ho sapigueu.

0: Bé, Ramon, què et diu aquest conte? Jo he pensat de seguida, amb el tram.
1: Sí, Groenlàndia, els inuits, els pobres, allà...
0: S'ha quedat tot, no?, de bona manera. I les caixes, no?,
1: què tal, no? Bueno, tenim que mirar la part positiva. Fins fa un mes no sabien què eren els inuits. I ara, per fi, almenys, sabem.
0: Que estan allà, no?
1: Sí.
0: Està claríssim.
1: Sí, sí.
0: No, sí.
2: Les històries de llum amagades que tenim per tot arreu.
0: Sí, sí.
2: A moltes cultures. A veure, aquest conte... jo el tenia... Feia molt de temps que el tenia i mai l'havia explicat. Però un dia, escoltant, veient Doctor en Alaska...
0: La sèrie aquella de Doctor
2: en
0: Alaska...
2: La Marilyn, en una festa inuit que van fer, el va explicar. Em vaig quedar de pasta de boniato i dic, jo el sé. A més, ho va explicar tan maco, tan bé, i era tan sentit, perquè, clar, era seu. Diguem, era una festa inuit la que feien, no? I llavors vaig córrer a trobar-lo i dic, aquest és meu. Perquè els contes populars de debò són tan potents, tenen tanta força, que no es poden comparar amb un conte d'autor. Bueno, hi ha contes d'autor fabulosos, no? No direm que no. Però són molt diferents, tenen una força pròpia.
1: Sí, els que són de narració de generació en generació, que es van heredant, i cadascú fica la seva part i la seva part interna, realment és història, és, diguem, generacional de la teva terra, de les teves arrels.
2: Sí, hi ha un transport de sensacions, d'emocions, d'idees, encara que no te n'adonis, que t'arriba a través del conte. És com la pedra... La pedra de riu, no?
3: El còdol.
2: El què?
3: No és el còdol.
0: Què van donar?
2: El còdol, exacte. El còdol, que és rodó de milers d'anys de ser-ho, no? D'anar rodant i de passar-li l'aigua. Però vull dir, aquesta pedra no era allò, però clar, després sí que ho és. I té tots els rius pels que ha passat. Totes les pedres amb les que ha topat. Doncs igual.
0: Me'n van dir que amb la cultura inuit sí que hi havia secrets de nens, no?
2: Secrets, eh?
0: Sí, que no, que secrets de nen, no?
2: A veure, això és una desgràcia que jo des de la primera vegada que ho vaig saber, que cada vegada ho veig a més llocs. Els pobles colonitzadors sempre pensaven que els colonitzats eren inferiors i que no calia que anessin heretant aquestes riqueses pròpies, perquè eren una me als seus ulls. I segrestaven criatures. Jo la primera vegada que jo vaig saber va ser a Austràlia. Va ser a Austràlia. Però és que és a Dinamarca. A Dinamarca ho han fet en Groenlàndia. A Alaska també ho han fet, no sé amb qui. Però vull dir, a Canadà ho han fet també amb els indis del nord. Vull dir, a tot arreu on hi ha hagut un poble poderós per damunt de l'altre, han intentat fer desaparèixer la cultura dominada. I una de les formes sempre ha sigut el segrest de criatures. Si hi ha un inventari d'això, serà llarguíssim, si mai el fan, a Àfrica.
0: Sembla que entre Rússia i Ucrània sembla ser que passa el mateix, no?
2: Sí.
0: O sigui, que s'emporten els ucraïnesos cap allà i després li donen una educació russa per intentar que oblidin l'Ucrània, no?
1: Sí, és el problema que tenen totes les guerres, sempre intentant... destruir la generació següent.
2: Clar,
1: va passar a Iugoslàvia, quan hi havia les violacions, va passar... Sí. I sempre en totes les guerres que fan, o sigui, més que quedar-se en el lloc, el que volen destruir la generació següent.
0: Exacte.
2: Bueno, aquí a Espanya, el segrest de criatures, vull dir, també ha sigut un escàndol que se sap des de fa poc. Vull dir, aquests països normalment amaguen això, perquè arriba un moment... Però algun país ha demanat perdó, eh? Algun país ha començat a demanar perdó per haver-ho fet. Anglaterra, amb Escòcia, Irlanda...
0: Tens també el Pinochet, també, en aquest sentit, que
1: sí,
0: faltaven els nens a un costat d'un altre. No, a tot arreu, i a totes les èpoques i a totes les coses. Sí. És horrible.
2: Doncs aquest conte, a més, no és de la Marilyn.
1: Gran sèrie, per ser, eh?
2: Aquest està localitzat en una illa petita que es diu... els indis Aida... Són Inuit Aida. La illa, no veig el nom.
3: No.
2: Bueno, no veig el nom de l'illa. Diu que d'aquests indis, d'aquests inuits, en queden 2.000. 2.000. I prou. I aquests 2.000 es dediquen a revifar la llengua. Es dediquen només a això, a la llengua i la cultura aïda. Tots. Fan una artesania fabulosa de fusta amb unes coses preciosíssimes, uns tòtems increïbles.
0: Uh-huh.
2: Ai,
0: bueno.
2: Bueno. Pues I jo aquest conte és que em té el cor rodó. Ho sento, que el vam explicar fa poc, però és que de debò,
0: molt bé,
2: eh?
0: Molt bé. Bé, i ara tu, Teresa Ribas, quin conte has preparat?
4: Mira, un conte que pel seu tarannà és un conte que ens resulta molt proper.
0: Molt bé, molt bé.
4: I es diu La filla del pescador.
0: Molt bé.
4: Vet aquí que no fa gaire anys, i en un poble de mar no gaire lluny d'aquí, vivia un pescador, molt pobre, com acostumen a ser els pescadors. Va tenir una ratxa molt dolenta i va estar uns quants dies sense pescar res. Ell, prou que un dia s'enduia ara un fill, ara un altre, a veure si la sort se li tornava a posar de cara. Però res. Els vells deien, Sant jove porta sort. Però res. Un dia es va endur la filla, que era la petita. Una noia molt llesta i amb un caràcter molt potent. Aquell dia, aneu a saber per què, a la primera recollida de xarxa va pescar un senyor peixarro, gros i maco. Una meravella de peix. I de seguida van tornar a terra i la nena estava radiant. Gràcies a mi, eh? Gràcies a mi. He portat sort, deia, i es mirava el peix amb gana. Se li feia la boca aigua, es llapava els llavis, ja se'l figurava amb patates arrebossat, en ros, amb sopa, fet a la brasa de les mil maneres que la seva mare sabia fer tan bé. Però el pare remava seriós. Quan van arribar a terra, el pescador va dir a la seva filla, agafa el peix i porta'l a la rectoria i dóna'l al senyor rector de part meva, perquè faci per manera que ens canviï la sort. Què? Va dir la nena horroritzada. El capellà! Com se t'acudeix, pare, que a casa portem setmana i mitja sense menjar res? Calla i porta-li aquest peix al capellà. Hem d'estar bé amb els de dalt. Jo sé el que em faig. La nena ja hem dit que tenia el seu caràcter, però era bona nena i obedient. I amb uns humorros d'aquí a allà, va agafar el peix i va marxar rondinant i donant puntades de peus a les pedres que trobava pel camí. No hi ha dret! No hi ha dret! Quan va arribar a la rectoria, va picar la porta. Per cert, de mala gana. Pom, pom. Sí, qui hi ha? Va respondre la veu del capellà. Jo! I tu qui ets? Què vols? Que el meu pare li envia un peix. Ah! Passa, passa! Deixa'l damunt la taula. La nena, malcarada, va entrar sense dir ni hola. Va donar un cop de porta, va tirar el peix sobre la taula, va fer mitja volta i es va disposar a sortir sense dir ni adéu. El capellà es va quedar parat. La gent amb ell era amable. Ei, nena, què fas? No veus que ets a casa del representant del cel? Has de ser educada. La nena es va dignar a girar-se i mirar-lo, però mossegant-se els llavis i amb les celles ben arrufades. El rector va disposar-se a fer una mica de la seva feina. Això no són maneres. Ets a casa del representant del cel. Ara t'ensenyaré jo com s'ha de fer. Mira, tu posa't aquí i dóna'm aquest peix. Jo faré com si fos tu, la filla del pescador, que portes un peix al senyor rector. Que ho faràs tu. T'ho faràs com si fos jo, que sóc el capellà. Ho has entès? Sí, va dir la nena. El capellà s'aixeca i surt a fora. Truca suaument la porta. Tac, tac. Sí? Qui hi ha? Va dir la nena, forçant la veu com si fos un home. Bon dia, senyor rector. Sóc la filla del Miquel, el pescador, i li porto un regal de part del meu pare. Passa, passa. Va entrar el capellà amb la mirada baixa de bona nena. Es va acostar a la taula. Senyor rector, que aquí li porto aquest peix que li envia el meu pare amb molt d'afecte. I la nena, en el paper de capellà, se'l va mirar i li va dir: doncs, caram, quin peixet més maco! Aquí la nena va callar un moment i algú que sabés llegir les mirades hauria vist una guspira en els ulls de la nena, cosa que el capellà, amb la mirada baixa, no va veure i va seguir parlant. Doncs mira, nena, saps? És millor que te l'emportis a casa teva i el comparteixis amb la teva mare i els teus germans i el teu pare, que ja sé que esteu passant una fam de mil dimonis. Jo resaré igualment per vosaltres. El capellà va aixecar els ulls, la va mirar sorprès i ofès. O sigui, pensava, que una nena nas de mocs pretén donar-me lliçons a mi? El capellà, tot s'ha de dir, no era mala persona. I això de la gana de mil dimonis li va fer un pessiguet al cor. Però tot i així, va decidir portar la lliçó una mica més lluny, perquè el respecte no s'ha de perdre mai. Però, sobretot, volia portar la lliçó més al seu terreny. Està bé, va dir, ara farem una altra cosa. Vine, maca, vine, vine, mira. Es va treure de la butxaca un bitllet de... Bé, mireu, en aquell temps era temps de pessetes, però sabeu què? Ho direm amb euros, perquè així podeu entendrem tots una mica millor. Es va treure un bitllet de 10 euros, un bitllet de 20 i un bitllet de 50. I li diu: escolta'm bé, nena, tu tries. Si agafes el bitllet de 10 euros, quan et moris, aniràs al cel. Si agafes el bitllet de 20 euros, quan et moris, aniràs al purgatori. I si agafes el bitllet de 50, quan et moris, aniràs a l'infern. Pensa-t'ho molt bé. La nena va mirar el capellà, va mirar els tres bitllets. Figureu-vos que li tornen a brillar els ulls. Allarga les mans i agafa el bitllet de 10, el bitllet de 20 i, finalment, el de 50 euros. I se'ls fica tots tres a la butxaca. I respon: senyor capellà, moltes, moltes gràcies. Així, quan em mori, podré decidir on haig d'anar. Va agafar el peix i va marxar.

0: Bé, aquests, Ramon, aquests que veiem de tant en tant en les pel·lícules de el cura del poble menjant xocolata amb xurros allà, no? No, allà i tal. No n'hi ha... No, una miqueta més de xurros de la cuina no n'hi hauria, no? O sigui que...
1: Sí, la visió aquesta sempre del nen a picaresca que vol enganxar el cura o a la persona que moralment era estava per sobre teu. Sí, sí. I que t'ho feien veure i veure i veure, eh? O sigui...
0: Sí. Té moltes coses aquest conte, perquè, bueno, el pare, de moment, sapiguent que estan passant gana i que fa molt de temps que no pesca, li porta el peix a los que ja que està bé amb els de dalt, eh? O sigui...
1: Correcte, és al final quan et fiquen ja en vereda,
0: sí.
1: Dius ja, no, tu primer fem això...
0: Sí.
1: I els fills, que són revolucionaris, que són la generació que lluita en contra, que veu aquestes coses, són els que...
0: Això diuen, no pot ser, no?
1: Que no, que no. Que... és... I després, clar, la part aquesta de... A veure qui és més intel·ligent, si el capellà, i al final la nena, diu, escolta, quan arribi el moment jo ho decidiré.
2: Clar que sí, clar. És que, no, més... Ai, digues, Teresa.
3: I s'endú el peix. Perquè el peix, el capellà, en forma de nena, quan feia de nena, quan feia de capellà, li ha donat.
1: Sí, sí.
3: Té el permís, li ha dit, emporta't el que a casa passeu gana. Per tant, se l'endú.
2: El que és curiós d'aquest conte és que el recopilador, a través del qual nosaltres l'hem recollit, doncs, un home que es deia Nicolás Buenaventura, o encara és viu.
3: Es diu
2: Nicolás Buenaventura. Ell el va escoltar, el va sentir en una conversa de taverna. I suposo que és allò que deies tu, quan va passant les històries a Chartres, a més, que és un lloc de molta taverna i que per allà doncs, hi ha vida de mar, doncs és lògic que expliquessin aquest conte.
1: Sí, amb les supersticions de, bueno, de sempre, de conrear la terra, de fer, bueno,
2: tot,
1: i amb els pescadors areixos, o sigui...
0: I la gana que desperta el sentit crític, la gana fa espavilar, eh?
1: Sí, això...
3: En el pare, no.
1: No, bueno, el mossèn o el capellà és diferent.
2: Però arrambant, així, cap a nosaltres les dones, que ja dic... No té per què ser, eh? Però aquesta nena és molt espavilada. I això, aquesta manera de fer, no m'estranyaria que també ho hagués sentit de la seva mare o de la seva tia, de la seva veïna. Jo trobo que és una conversa molt mediterrània i molt de dones, eh? Que són els homes, a veure si deixaven la pell al mar.
3: Sí.
2: Però les dones es deixaven la pell a estirar el peix o estirar el que fos perquè n'hi hagués per tothom i apedaçar la roba i vinga, no?
1: Sí.
2: I a mi aquest conte em va recordar i el dir-me que era de taverna, doncs, raó de més. No?
1: Ai, home, això es tinc una anècdota molt banca de la meva mare, que ella deia, bueno, per situacions familiars, la meva mare, amb una de les seves germanes, la van tindre que... portava una família rica, perquè la duquessin que es feia abans. I clar, la meva mare sempre li deia, tu podies menjar un ou ferrat? A la meva germana, a la meva tia li deia, nosaltres fèiem una truita per quatre amb un ou.
2: Clar.
1: És a dir, estiraven i estiraven, o sigui, i un ou era per quatre, i l'altra germana menjava un ou ferrat.
2: Sí, sí, sí.
1: I era el que, entre elles, el que estirava, entre cometes, encara, com
2: dient,
1: ostres, que tu menges un ou ferrat i jo tinc que menjar una truita entre quatre. Eren coses curioses que abans...
3: Les famílies que enviaven la criatura fora perquè mengés...
2: Home,
1: era...
3: Moltes ho van fer.
4: O al seminari.
1: Sí.
3: O al seminari, o al convent de monges.
2: Per aprendre.
1: Sí, per tindre l'educació que no podien pagar.
3: Mm-hmm. Sí, no, i l'alimentació que no li podien donar, perquè no fora pas per quatre... Pues mira, com a mínim és per quatre, no per cinc, no?
1: Per això, quan ha dit això, és lo d'estirar, dic, ja, dic, jo que sé el que és estirar. Sí.
2: És que aquesta paraula d'estirar, jo l'he tret de la meva mare, que deies que nosaltres tot el dia estirem.
1: Sí,
3: no? Sí.
1: M'ha vingut la idea, m'ha vingut el moment, el flash aquest de la història que explicava la meva mare, sí.
3: No, autèntica, autentiquíssima.
0: Són tan espaviles nosaltres o ens conformem amb la gana? Què fem?
3: amb la teva gana, jo penso que és de bon conformar.
0: Ja està, ja m'ha dit golafra. Ja
3: està. Molt conformar, sí.
0: Això com ho fa, tu?
3: No, però a veure, a vegades vas a països, en plan turista, no dic que no, no dic sense aprofundir, però països que la gent és molt prima, i països veïns que, tenint la mateixa tradició culinària, estan més grassos, tan grassos, i dius, bueno, què passa aquí? Per què aquests estan prims i els altres estan grassos? I, bueno, és que uns fan un àpat, dic jo, i els altres en fan tres o quatre. Però passa. Passa, vés-te'n a la Índia. No hi ha ni una persona grassa, ni una. Ni una.
0: Molt bé, doncs toca a tu, eh? Fem la sintonia.
4: Molt bé.

0: Bé, heu sentit la sintonia de la Maite? Doncs sí, arriba l'hora del conte a mida de la Maite al Ramon.
1: Ramon, què tal? Quines paraules m'has dit? A veure, més que res per veure si surten.
2: Mira, gossa, aigua i carretera.
1: Vale. Tu què li dius, gossa o gosseta?
2: Bueno, gosseta, però...
1: No, perquè és que tot arreu he posat gosseta i dic, a veure...
2: Sí, és molt petita, són 8 quilets i...
1: Gosseta,
2: bueno,
1: eh?
2: Però, vale. Bueno, fora al carrer dic gossa, perquè...
1: Sí. Però en el conte puc posar gosseta, no?
2: Sí, home,
1: fa més de conte.
3: Sí. És molt mona.
1: Sí, sí, la molt mona. La lluna és molt maca. El Ramon viu a Sant Quirze de Safaja, no? Uh-huh. En companyia de la seva gosseta, la Lluna, que posar-li Lluna ja és unes intencions, eh? Uh-huh. És com allò de la teva nit, eh? La Lluna és el que t'il·lumina, els teus records, els teus somnis, les teves fantasies, eh? Ja té una mica... Eh? Doncs resulta que un dia la gosseta del Ramon va desaparèixer, es va aixecar el Ramon i no hi era. Qualsevol altra persona no li hauria donat importància, però ell, acostumat que tot el nit li donava la tabarra i era el primer que escoltava, doncs va pensar que hi passava alguna cosa i va mirar per totes les habitacions, va regirar sota el sofà, va mirar per el jardí, pels voltants, no hi era. I res, havia passat una hora i ja estava trucant la policia. I la policia li va dir, home, per favor, Ramon, porta una hora que no està a casa. Però Ramon ho tenia clar que alguna cosa havia passat. I va tornar a l'inici, se va tornar a casa i es va observar. La meva gosseta, si s'ha anat, segur que m'ha deixat una senyal. I va mirar i va veure petjades, va veure petjades de fang, perquè la gosseta li estava marcant el camí. Va veure que hi havia petjades que el conduïen cap al cotxe. I va pujar al cotxe i, escolta, la gosseta era una gosseta, no sé, però és trapella, però no embruta molt, és una gosseta normal. Bueno, li havia muntat un mullader, no sé com, li havia tirat aigua pel vidre davant, al seient de copilot hi havia aigua, al terra hi havia aigua, i va pensar, aigua, aigua, aigua, què m'està dient la Lluna, què m'està dient la Lluna? Ah, a veure, la cosa que fem sovint amb la Lluna és anar al riu Tenes i passegem amunt i avall pel riu. Diu, Déu volgué que vagi al riu. Així és que el Ramon, ja el veus, que agafa el cotxe, no sé en quina part, i intenta anar el que habitualment fa. Agafa el cotxe, agafa la primera carretera, tot el més a prop del riu Tenes, arriba un moment que ha de deixar el cotxe, agafa un caminet i s'apropa en el riu Tenes. I comença a escoltar, i sí que l'escolta, a la gosseta, i l'escolta, i va, continua, continua, continua, i veu que la gosseta està a l'altre cantó del riu, que està estirant com una peça de roba. No el acaba de veure bé perquè ja sabem que el riu Tenes net, net, no hi és. I sempre està de branques, arbotes, que aquest és un dels problemes i ens inundem perquè a vegades el riu no està prou net. I no acaba de veure el que està arrastrant, però el Ramon es va preocupar. Roba, a veure si és una criatura que ha caigut a l'aigua, a veure que si és algú que s'ha mort. Bueno, el Ramon... Si hi ha una cosa que té, és que l'aigua no li fa por i el riu Tenes no és res perquè el Ramon, acostumat a estar en una piscina plena d'aigua i anar per sota, el riu Tenes aquí, per molta aigua que hi hagi, crec que és poqueta cosa. Va entrar dins del riu, se'n va anar per la gosseta i, escolta, que hi havia allà una dona enmig d'aquelles branques i tot allò que no es podia moure. El que ell veia era que la gosseta li estava estirant del vestit i la dona estava allà que se li havia com mig trencat la cama, no sabia ben bé, i la va intentar anar traient. I com va poder, la va anar traient les herbes i tot, i la va treure. Bueno, el Ramon, una cosa que no sabia, és que estem en zona de dones d'aigua. I aquí és una zona una miqueta perillosa, perquè les dones d'aigua tenen com un encanteri. I resulta que la dona d'aigua aquesta, que es deia Amèlia, perquè la dona d'aigua es va presentar a Ramon, amb aquella veu que fan les dones d'aigua, Ramon, gràcies que has vingut. T'estava esperant. El Ramon, en aquell moment, es va desfer totalment i s'hauria anat a viure una cova de Sant Quirze, allà on li vés dir l'Amèlia, s'hauria anat. Perquè amb aquella melena d'aquells cabells llargs, aquells ulls, amb el vestit mig destrossat, bueno, l'Amèlia li va començar a dir coses, li va explicar que li agradaria molt tenir companyia, que feia temps que l'estava esperant, que l'observava com passejava amb la gosseta, i que estaria molt bé, que seria molt feliç viure allà a la cova de Sant Quirze, que viurien molt bé. I sí, sí, i el Ramon, que l'agafa de la mà i que segueix l'Amèlia, la gosseta, no sabem si per gelos o perquè realment la gosseta estava fent el teu bé, res, que se'n va darrere el Ramon i li comença a mossegar la cama i sort de la gosseta que va desfer de l'encanteri, perquè la gosseta a la lluna va dir que se m'emporten el Ramon, que aquesta dona d'aigua se'm queda amb el Ramon i se'n va viure aquí una cova i no em portarà mai més enlloc. Així que la gosseta et va anar estirant, el Ramon de cop i volta se va donant compte que estava encantat amb la dona d'aigua, es va fer del canteri i se'n va anar cap a la gosseta, se la va agafar fort a la lluna, li va fer una abraçada i va dir res, cap a casa, i se'n va anar cap a casa. I com van tornar, estava molt agraït a la lluna, eh? La veritat, el Ramon estava molt agraït a la lluna. Però de tant en tant, el Ramon se'n va al riu Tenes a veure si veu l'Amèlia, aquella dona d'aigua que aquell dia el va encantar. Però no, l'Amèlia deu estar per algun altre Ramon, perquè no l'ha tornat a veure. I millor, perquè viure en una cova, Sant Quirze, no sé què vols que et digui. I contat, espero que t'hagi més o menys encantat.
0: Molt bé.
2: I tant. Molt maco.
0: Molt bé.
3: Ha passat un temps encantat, eh?
1: Encantat.
3: Perquè les dones d'aigua són...
1: Les dones d'aigua, s'ha de vigilar amb les dones d'aigua. I sí, per aquí n'hi ha, eh? Sí, hi ha molta tradició de dones d'aigua, tota la part de Riells, Vigues... Hi ha moltes dones... Si mires, hi ha moltes històries de dones d'aigua.
0: Perilloses.
1: Perquè t'encanten. Sí.
3: Que diu que se t'enduen a l'aigua i ja no tornes a sortir.
1: Sí.
3: Ara, si aconsegueixes prendre'ls un llençol i fuges corrents i no t'atrapen, sempre més és ric.
1: Ah, això no ho sabia la lluna.
2: Clar, però implica córrer. Jo no. Si implica córrer...
3: D'on d'edat no et convenia.
1: No et convenia, l'Amèlia. No et convenia.
2: Bueno, sempre estarà la lluna.
1: Sempre va sort de la lluna, eh? Sí. Sort de la lluna.

0: Antonio, que no t'escapes.
1: No, sí. Ara avui, digues, avui tinc un conte especial de temporada, d'estiu. Sí. Ja ho veureu. Es diu Els colors del lloro. En un box hi vivien molts animals. Grans, petits, corrien, caminaven, saltaven, s'arrossegaven, volaven... Però tots hi vivien bé perquè era un bosc maco, gran, i cadascú hi tenia el seu cau. Però un dia hi va haver un incendi. Els animals corrien d'un costat a l'altre buscant una sortida, però el foc corria tan de pressa que era per tot arreu. Els ocells, des del cel, que sí podien veure els camins per escapar-se, i molts van fugir per por del fum i de l'escalfor. Els ocells que van quedar es van posar a fer vols picats cap al bosc i a cridar perquè els animals els veiessin i els segueixin. Molts animals ho van entendre i van mirar la direcció del vol dels ocells. Van trobar el camí sense foc per a poder sortir. Però hi havia animals que no van poder o no van saber, que seguien corrent d'un costat a l'altre sense encertar el camí de sortida. Els ocells s'hi van esforçar, però al final van dir-se: no ens veuem, no es veuen, no saben sortir, no podem fer res més. Saps què? Marxem. No podem anar-nos. No, home, no, hem de pensar alguna cosa, deia el lloro. Que no ho veus, que no es pot fer res més? Podríem tirar aigua, proposava. Com? Som ocells i prou. Vine amb nosaltres, volant per aquí dalt, també corrent perill. El fum ens ofegarà. Però el lloro es va quedar. Era un lloro preciós de color verd, tot verd. En aquell temps, tots els lloros eren d'un sol color, el verd. Ell tenia molts amics allà baix. N'hi havia d'altres que no coneixia, però que eren amics seus. No podia deixar-los, havia de fer alguna cosa. El lloro es va acostar al bosc, pensava a veure què podia fer. Sabia que l'aigua apagava el foc. Va volar fins a un llac que hi havia allà a prop. S'hi va submergir, i quan va notar que l'aigua li havia arribat fins al plomissol, va sortir i amb molts esforços, perquè l'aigua enganxada a les plomes passava, va volar fins damunt del bosc. Allà va expulsar les ales, va expulsar tot el cos i totes les gotetes van caure al bosc. L'incendi era molt gran i aquelles gotes van fer molt poc. Però el lloro va començar a fer viatges del llac al bosc, pujant-se, expulsant-se a l'aigua cap avall, tot el dia. Quan va arribar la nit, el foc seguia cremant i el lloro estava esgotat. Però vosaltres sabeu que a tots els boscos hi viuen éssers màgics, oi? En aquell temps sabeu que els éssers màgics són mandrosos i, a més, els éssers màgics el foc no els fa mal perquè ells viuen en tota mena de llocs, fins i tot dins les fogueres, però les anades i vingudes del lloro va cridar l'atenció de les fades. Se'l van estar mirant fins que van entendre què volia fer. Primer van riure. Potser s'havia cregut que amb les seves quatre gotetes podia apagar aquell foc tan gran, però de tant mirant-lo, el dia fent viatges, va pensar que si el lloro feia tants esforços, bé que elles podien ajudar. I es van expulsar la mandra, van treure les varetes i va dir les paraules màgiques: Xitocolumba. I va venir un núvol màgic, negres com la nit, espessos i cargats d'aigua, que es van situar damunt del bosc i es va posar a ploure. Però no es penseu un plogim de no res, no, una pluja que semblava ben bé la màniga dels bombers. I va ploure tota la nit. I era una pluja que mirava pels racons del bosc buscant si quedaven brases. I, és clar, amb tanta aigua per tot arreu, I bé, i tan ben caiguda, el foc es va apagar del tot. I a la matinada els núvols se van desfer. Va sortir el sol. I a l'art de Sant Martí. Els animals s'havien salvat. Molts trossos del bosc també podrien tornar als que havien marxat. Però tot arreu es va escoltar crits d'alegria. Visca! Visca! Abans de tornar-se a dormir, les fades van decidir que aquell lloro, tan bona persona, mereixia un premi. Sí. I després de parlar-lo, van decidir que li otorgarien tots els colors de l'art de Sant Martí. I van dir les seves paraules màgiques. Xito Columba. I és des de llavors que els lloros són tan bonics i tenen tots els colors.

0: Bueno, el lloro estava esgotat, eh? O sigui que... I, bueno, i a sota que les fades d'alguna manera siguin mandroses, això no pot ser, no?
1: Sí, home, però... Que és que si no seria tot molt fàcil. Tenen que tindre una motivació.
2: Sí. Com el primer conte que heu pensat en Trump.
0: Sí, sí.
2: Jo quan veig les fades d'aquest conte penso que són els polítics.
0: Que són els polítics.
2: Penso que són els polítics. Que sempre són els últims a posar-se i, a més, fan poca feina i malament.
3: Poc coordinada. Feina poc coordinada.
1: Diguem... Sí, no? Més per obligació que per devoció.
3: Exacte.
2: I que és la gent la que acaba fent la feina. Mm. Encara que s'hi deixi allà a la vida, no? A mi, jo aquest conte el vaig escoltar amb l'Antonio.
0: Sí.
2: El vam escoltar Irma Elú, mm-hmm. Una narradora francesa que jo no sé si el conte és d'ella o és un conte popular. No, perquè el va explicar i nosaltres ens vam quedar amb el conte al cap, arribant a casa el vam escriure i aquí està. Però és d'una ONG important de França que treballa molt amb canalla, vull dir, no és una persona qualsevol. I això de que posés com a herois la gent petita, a mi em sembla genial, genial.
0: Bueno, les fades eren sordes o no eren sordes?
4: S'ho feien.
1: Jo crec que, ja et dic, és... No ho sé, és... És com qui inicia, que és el lloro, que té el premi, i les fades és com, bueno, si no veiem que hi ha una implicació de veritat, no volen actuar. O sigui, tenen que veure primer l'inici de la persona. O, en aquest cas, el lloro, que algú faci el sacrifici complet.
0: El sacrifici complet, sí, sí.
2: Sí, perquè elles el foc no es molestava per res.
0: Ja, sí, ja, ja està. Mm-hmm. Però això n'hi hauria que mirar-ho, perquè un bosc cremant no és un lloc bo... Per les fades, no?
3: Els hi tenia que afectar un moment o altre, no?
0: Sí.
3: Perquè molta mandra, al
2: en
3: final...
2: En teoria, no.
3: No?
2: En teoria poden viure al mig d'una foguera.
3: Però, sí.
1: Perquè com no les afectava...
2: Com clar. No les afectava.
3: Clar.
2: A veure, els polítics viuen a casa seva.
3: Sí, no s'enteren. No s'enteren, clar, no s'enteren. És un altre món. És un altre... Sí.
2: A veure, amb la Dana, si heu seguit tota la història de la Dana, s'han vist tantes paraules...
0: Buides.
2: Buides de sentiments, sí. Buides d'empatia, buides de reconeixement de desgràcia, sense voler entendre la pena, la pèrdua, les dificultats.
3: És
2: perquè
3: això.
2: A ells no els afecta.
3: Perquè no viuen en el món dels petits.
2: No.
3: És un altre, és un nivell.
2: Aquella vegada que, no sé si a Mallorca o a Menorca, va haver-hi una inundació molt grossa i el rei va anar allà a fer-se

0: Sí, sí.
1: Ja dic, va perdre l'ocasió de la seva vida de ser un rei una miqueta més proper, com a mínim d'imatge.
2: Mm. De ser un rei pel poble i d'aquesta manera va quedar vist, retratat.
1: Va quedar retratat. Podria haver sortit una... Sí,
2: exacte.
1: Hauria pogut ser una mena d'heroi del nostre rei fa... ajuda a la desgràcia dels seus súbdits, perquè són súbdits.
3: A la dona aquesta vegada sí que li van embrutar el traje amb fang, no?
4: Sí, sí. Li van tirar i tot.
3: Se van tirar, no?
4: Sí, però això és la dona... O sigui, no són conscients de 230 persones.
3: Exacte.
4: I a part, no és a dir, dic, bueno, és una desgràcia, jo que sé, ha caigut una bomba, tu. No, no, una cosa evitable 100%.
3: Oh, i tant.
4: Sí, van morir els cotxes i els baixos de les seves cases. És a dir, amb una notificació correcta, aquesta gent no hagués agafat el cotxe i no hagués estat als baixos de les seves cases.
2: Sí.
4: És a dir, que no calia tant.
3: Que clar.
4: No calia tant. O sigui, era una cosa molt senzilla, dir, no sortiu al carrer, feu vida, i tothom que pugui viatgi a pisos més alts. Ja està. 230 persones i no són conscients de la quantitat de gent que són.
3: Molts.
0: I els que han quedat vius...
4: Bueno, i després...
2: Bueno,
3: famílies destrossades, cases destrossades...
4: I no només ho destrossat, sinó veure com ho tracten, el tema.
2: Sí,
4: vale?
2: Sí.
4: Com t'enganyen, com manipulen la informació, com no et donen les coses, com intenten desviar la culpa no és teva, és de l'altra, la culpa és de l'altra. Dius... No, fa pena, fa pena.
1: I insultant el desgraciat que protesta.
4: Sí, bueno, després, clar, ficant la culpa... Bueno... Ai.
1: Bueno, a veure, sí. Aquest conte o algun altre similar ens agrada explicar-lo sempre a final de temporada quan s'acosta l'estiu. Per això ha dit l'Antonio que era un conte de temporada. Per recordar a la gent la perillositat del foc.
3: Del foc. Del foc.
1: I sí, que estem sols. Quan passa alguna història, alguna desgràcia, estem sols.
0: El que volia contar d'això i allò que dèiem de que els contes passen de boca a orella, heu explicat una cosa, vaig molt ràpida, que m'ha quedat molt així, perquè vosaltres havíeu escoltat aquest conte i tornant a casa l'havíeu escrit. Jo aquest conte no el coneixia, jo no sabia la vostra història i vaig sentir aquest conte, no ho feu dir a bon, ni qui el va explicar. El va explicar una noia que suposo que era sud-americana per la manera de pronunciar. I quan es va acabar aquest conte, el primer que vaig fer jo va ser escriure'l. I he pensat, mira...
1: Sí, sí, sí.
0: Eh? Quina casualitat.
1: No,
0: perquè t'atrapa el conte.
1: Clar. Boca a orella.
0: Sí, sí, sí.
1: És el nostre ofici, clar. Boca a orella.
3: No, els narradors sempre val la pena seguir-los per tot arreu. Sí, sí.
0: En fi...

0: I avui deixem aquí contes grans a la ràdio.
1: Han fet possible aquest programa la Teresa Ribas, l'Andreu Bermejo i Teresa Rufat, i la Maite Montpart i el nostre convidat d'avui, Ramon Rossell, i els imprescindibles, els tècnics, Daniel Tonell. Us diem adeu fins al setembre. Sí, no? Buah. No m'he ganat el programa, buah, no? Buah, sí. Buah. Aquí al setembre a la ràdio. Però abans us esperem els contes grans a la Poua. Tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda, Nova 10, que vindran grans narradors, que és com la diu la Teresa Ribas, en paper i llapis, podeu copiar, podeu dir, els contes, a prendre nota de lo que diuen.
2: L'entrada és lliure. Només s'ha de voluntàriament donar alguna cosa, si voleu, si us ha agradat i si ho considereu adient.
1: Aquest any és el 9è cicles de contes. I ara m'adono compte que no estem dient... Bueno, a la Poua tothom el coneix, no? Que és el bar del Manel, no?
2: El carrer del Mig.
1: El carrer del Mig, no? I tal,
2: bar la Poua.
1: Sí. El bar la Poua. Bueno, estigueu a l'aguai de les cartelleres.
2: Sí, perquè penjarem la informació a les cartelleres. Tindreu tot l'estiu, tot el mes de juliol allà posat, perquè no us ho perdeu per despiste.
1: Cada setmana n'hi haurà un narrador. Nosaltres també estarem, també, Teresa? També. Penso que serà l'última.
2: L'última setmana som nosaltres.

0: L'última són nosaltres.
1: El pare ve l'orella.
0: El pare ve l'orella.
2: La primera setmana la Míriam i la Sara. Que totes dues narradores ja han vingut alguna vegada. Després ve el Jaume, que el Jaume no el coneixeu, però és un narrador que està en un grup de narració de Terrassa, molt bo. Després la tercera setmana és el Josep Pedrals, que és fantàstic, ja no té descripció. I nosaltres, que som nosaltres.
0: Ja nosaltres, que som nosaltres.
1: Exacte. Som...
0: No que som els dos de la ràdio, no?
1: Els de la ràdio, els mateixos.
2: Els mateixos. Sí, serem allò que és bo.
1: Els mateixos.
0: Bueno, Ramon, tenim un minut escàs. Nos tenim que despedir. Tu has passat bé?
3: Molt bé, molt bé.
0: T'han agradat els contes?
3: Sí? Molt.
0: Molt bé.
3: I molt m'ha fet pensar en la lluna. En més d'una que m'ha fet molt semblant. Molt semblant m'ha fet la lluna, alguna d'aquestes. Sí,
1: te n'ha fet alguna, veus?
0: Sí, molt bé.
1: Això vol dir que tens molta complicitat amb la lluna. Sí, us coneixeu bé,
3: sí,
1: no?
3: Sí. Com jo dic jo, és la fèmina que més temps ha estat amb mi.
1: O sigui, et coneix molt bé.
0: Molt bé. S'ha acabat el temps. Perfecte. Vinga, bona cap de setmana, bones vacances, bon estiu. No?
1: Fins la temporada que ve.
0: Fins la temporada que ve, al setembre estem aquí una altra vegada.
1: Molt bé.
0: Vinga.
3: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou en el nostre programa en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències, i col·laborem l'Àngel Falqués. Hola, Àngel, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: La Maria Torrents.
2: Què tal, com esteu tots aquí? Benvingudes.
0: El Josep Maria Joneda, que no sé, l'haurem de mirar.
1: El Joneda avui, si avui no ha pogut venir, però
0: el localitzarem,
1: i almenys que ens digui...
0: Està parat amb alguna rotonda.
1: Bé. Sí, segurament.
0: La que us parla, Rosita Figueres, i el control, com sempre, Pau Ibars.
3: Bona tarda.
0: Hola, bona tarda. No podem dir substitució perquè fa molts dies que hi tenim, oi?
3: No, però segueixo sent els instituts.
2: Ja quasi, no, quasi és del quasi personal.
0: Quasi és del personal.
3: Quasi sóc de la plantilla, ja.
0: Sí.
3: Però ser,
0: podem, aprofitar, podem aprofitar per felicitar el Jordi Massaguer.
3: Sí, i tal. Jordi.
4: Hola.
1: Hola, Jordi.
4: Bona nit.
0: Felicitats, Jordi.
2: Per molts anys.
4: Moltes gràcies.
1: Per molts anys, eh? Bueno. I aviam si... Aviam si aviat... Ja. Bueno, ja el proper, la propera temporada ja és normal, aquí.
4: Sí, ara anava a dir que em sembla que li heu de fer una bona festa al Pau, perquè em sembla que...
0: Sí,
1: justament ara que anava aprenent, eh?
5: Estan farts de mi,
0: no. Molt bé.
4: Pràcticament podem assegurar ja que
0: sí?
4: 100% que estarà al setembre, sí. Bueno, ara em queda una altra operació de la mà, però es agafaran ara l'estiu.
2: Una operació de mà encara li queda.
1: Sí,
3: molt bé, home.
0: Sí. Déu-n'hi-do. Has posat la moto en un quarto tancat?
2: Amb clau i amb forrellat?
4: Mira si l'he posat en un quarto tancat, que l'he anat desguassant i venent a peces.
0: Ai!
4: Imagina't.
0: Ai, quin petit.
4: Com a mínim, és com a mínim, mira, que l'aprofiti algú altre. Que s'ha pogut aprofitar.
0: Ah, bueno, això. No, que l'aprofiti algú altre.
1: Faràs com els militars. Allà a Sant Climent Sescebes, els militars tenien una piscina i s'hi va ofegar un xicot i la van arrestar. Van arrestar a la piscina i no es podien banyar perquè estava arrestada. Bé. Quan passa una cosa, doncs els militars tenen aquesta mentalitat de que algú s'ha de carregar, el mort i qui se'l carregava la piscina.
0: Bueno, ara que parles de piscina...
4: Sí, la mala sort que vagi cap a una altra, no?
1: Sí.
0: Ara que parlem de piscina, Jordi, he vist la piscina de casa teva, eh? He vist els tres gossets que disfruten.
4: Sí, són les úniques que podran disfrutar aquest any.
3: Viuen...
4: Com que posem una infable per la resta, malament rai, perquè la tenim destrossada, però bueno, mira, ja... Tot
3: viuen millor que l'amo, aquestes gosses viuen millor que l'amo.
4: Sí. La veritat és que sí, però bueno, tenen molta paciència també ho haig de dir, a favor seu. L'amo no té tanta paciència.
0: Veus? Bueno, va, que les cabis de passar felices.
1: Molt
3: bé. Jordi, bon estiu.
1: Adéu i
0: bon estiu.
1: Per molts anys.
3: Per molts anys.
4: Veiem aviat. Gràcies per la felicitació.
0: Adéu.
4: Adéu, bona tarda, adéu.
0: Què, abans de presentar... Bueno, Roser, que no t'he dit hola, bona
6: pensava,
0: nit.
6: Pensava, dic, m'han fumut al carrer, ja,
0: sí,
6: tu.
0: No,
6: ja torno
0: mira.
6: A ser convidada.
0: Sí.
6: Falto tres dies a tots programes i ja... ja
1: està, és que
6: ja,
1: avui ja has arribat una mica tard i...
0: Sí.
3: Ja t'han fumut
1: no,
3: fora.
1: Quan hem passat llista, no hi eres.
0: No tenia notada. Hola, Berenice, Roser.
6: Bona nit.
0: I com a convidat tindrem el Joan Humbert, però ara el farem estar callat una estona encara perquè anem a l'informatiu.
1: Tenim l'informatiu, que avui hi ha força cosa.
0: Sí? Doncs va, l'informatiu.
3: Sí, vull, ara.
7: Hola, com va? Som divendres 19 de juny, últim dia d'escola. Avui el sol ha sortit a les 6:17 i s'amagarà a les 9:29 minuts. Jo sóc la Gemma Permanyer i això és l'Infopodcast Sant Feliu de Codines. Aquest so característic avui es posa en pausa fins al 8 de setembre. És la cridòria dels nens i nenes a l'hora del pati a les escoles, que arriben al final de curs. Un capítol escolar marcat sobretot per les reivindicacions del col·lectiu docent, que no s'han aturat i seguiran sortint al carrer per continuar assolint millores. Pels nens i nenes de Sant Feliu ha arribat el moment dels casals, dels campus, de la piscina i de fer quaderns d'estiu. Els qui viuran la seva particular hora del pati aquest cap de setmana seran els 200 joves de 8 grups de teatre d'arreu de Catalunya que participaran a la segona edició del Festival Codines Escena, una iniciativa de Deixalles 81 que combina les actuacions i el concurs de teatre amb classes magistrals a càrrec de persones de renom del món del teatre català. El jurat d'aquesta segona edició, que també impartirà les formacions, són la dramaturga Marta Butxaca, l'actriu Mireia Portes, que al programa Polònia feia les imitacions de Carme Forcadell, Esperanza Aguirre o Sofia de Grècia, entre d'altres, i també l'actor David Solans, que va saltar la fama pel seu paper de Bruno a Merlí. El jurat lliurarà 8 premis Pepitu diumenge a la tarda, però abans els grups de teatre portaran a escena els seus muntatges entre el Teatre del Casal i el del Centre Cívic. Serà tot dissabte, de 11 del matí a 10 de la nit i diumenge a partir de les 4 de la tarda. I dels espais que es munten i desmunten, els que es construeixen per quedar-se. Aquesta setmana hem sabut que a Sant Feliu l'any 2024 es van començar a construir 22 habitatges i se'n van acabar 5. Pel que fa al 2025, se'n van començar 10 i se'n van acabar 2. Són dades de l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal per encàrrec del Gremi de Constructors. L'informe analitza l'evolució del sector i apunta que el 2025 i el primer trimestre del 2026, la construcció és un dels sectors que lidera el creixement del mercat laboral al Vallès Oriental. A l'agenda, avui a la tarda, clausura del Corremuts, a les 7 de la tarda a la biblioteca, a les 8, audiovisual al centre excursionista. Demà, vespreig dels 20 anys del col·lectiu. També demà, 12 hores de futbol sala als pavellons i diumenge, torneig de veterans més 35 de futbol sala. Dimarts, revetlla de Sant Joan, a la 1, rebuda de la flama del Canigó a la plaça Lluís Companys. A les 8, encesa de la foguera a la plaça Josep Umbert Ventura i sopar popular amb música. I a la nit, a Can Xifreda, revetlla amb els Macalo. I informació de servei, el 25 de juny comencen les obres de la plaça i hi haurà canvis en la mobilitat al centre. L'Ajuntament ha publicat un ban de Sant Joan en el que es prohibeix llançar petards i coets dels que no se'n pugui controlar la trajectòria. Pel dia de la revetlla i fins la 1 de la nit s'habiliten 3 espais per tirar petards: l'aparcament de l'Institut, el carrer Travessia davant la plaça Petita i el carrer Llorenç Artigues entre la Creu del Terme i el carrer Sant Jordi. L'Infopodcast és una coproducció d'Ona Codinenca i La Xarxa. Fins divendres!
1: Bé.
0: Bé, sí. Falta, no sé si ho ha anunciat la Gemma, que el diumenge al dematí a les 10 hi ha una jornada de masterclass amb els convidats, amb la, amb la, amb els que ha dit la...
1: De teatre.
3: Amb el jurat.
0: Sí, amb el jurat, sí. Per al masterclass el diumenge al dematí.
1: Bueno, però tot és deu estar dintre del mateix...
0: Sí, sí, però és molt guai, perquè ells fan les seves explicacions, els que hi són, tant si són del grup de teatre com si vol venir algú més...
1: Però aquests artistes sembla que tenen molt renom, no?
0: Sí, sí, tenen renom. Sí,
1: qui
0: sí,
1: ho organitza, això?
0: Això, el Deixalles. El Deixalles que sempre dona apoio en el jovent.
1: Ah, sí? Sembla sí. Que tu el defenses molt, el Deixalles.
0: Home, quasi bé hi soc. Bueno, tot això. També voldria aprofitar per felicitar la Gemma, perquè la vaig veure en el directe de la festa de la Sagrada Família. Dic, noi, es va trobar el papa a sota, em sembla. Anava nerviosa, jo em va semblar que li veia una mica nerviosa, que anava... I quan se'n va donar,
1: aviam,
0: ja tenia el Sant Pare a sota d'entera ella.
1: Aviam, és molta responsabilitat.
0: Molt. Un directe així s'ha de costar
1: sí,
0: molt.
1: Sí, perquè ella, a més, està acostumada... Ella és de la ràdio,
0: sí,
1: i
0: sí,
1: en allà
0: sí.
1: Sorties
0: sí, sí,
1: que...
0: Sí, sí.
1: Que sí, sí. Si et fa picor el nas no te'l pots gretar,
0: sí, sí,
1: perquè
0: sí, sí, no, però molt bé.
1: Veu tothom.
0: Molt bé, però jo estava tan intensa que dic, ai, que es posa nerviosa, ai, que ja té Sant Pare baix i no se n'ha adonat. Ja patia més jo.
1: Bueno, ja en parlem després d'això de la Sagrada Família, que tenim el convidat aquí per precisament per parlar de totes aquestes obres.
0: Qui tenim? Convidat?
1: Ah, sí. El Joan Humbert, que
0: vam
1: començar la temporada amb el seu llibre Endreçant la Calaixera. Ja l'has endreçada, la calaixera? O hi tornes a tenir molts paperots?
8: Molts. Molts papers de tot tipus, tu. Costa molt d'endreçar 74 anys. Encara endreço.
1: Bueno. Tu tranquil. Has sentit, Joan, això de que l'any 24 es van començar 22... obres i se'n van acabar 5 només?
8: No, no ho havia sentit.
1: Es veu que és de, són dades oficials, de, comarcals. O...
8: Bueno, aquestes dades no em facis massa cabal, tampoc, m'entens, no. No.
1: Ja li diré a la Gemma que...
8: No, a veure, no.
1: Que no ho torni
8: a dir. No tinc, jo no tinc les dades, ni les he sentides, m'entens? Ni són indicadors de res. Per mi és un indicador més clar el sortir amunt al terrat de casa i mirar quantes grues veig. I llavors dius, bueno, mira, es fa això, es fa allò altre.
0: Tu quants n'acabaràs aquest any?
8: Quantes? Mira, justament el mes passat també hem acabat 18 habitatges... Mm-hmm. 18 habitatges i 20... No, tampoc et seria clar. 12 habitatges i 29 places d'aparcament. Fa 15 dies. Vam fer el certificat final d'obra.
0: Places d'aparcament és el que necessitem.
8: 29. 29 places les vam certificar final i 12 habitatges. Les altres 6 encara continuen en construcció.
1: No és per res, però...
8: Això és aquest any.
1: No és per res, però jo et conec de tota la vida i jo diria que ja hauries d'estar jubilat.
8: No, és que jo no he treballat mai a la meva vida. He tingut una gran sort, que com que no he pencat mai, ni he cotitzat mai a la Seguretat Social, ni tampoc tinc retiro, per mi la vida és, una, és un joc entre construir, passar-m'ho bé, anar d'excursió, tot. No tinc una cosa. Si jo ara avui me'n vaig a Honolulu 3 mesos i no tinc que donar cap explicació, però ho faig ara com tenia 28 anys. M'entens? No tinc... Som liberals en tots els aspectes, m'entens? I per mi el treballar o estar jubilat no m'implica res, m'ho passo bé. Tu t'imagines, com que em coneixes molt, t'imagines a mi pujant al Pedraforca?
1: No. Costaria, no.
8: I anant a esquiar?
1: Tampoc.
8: Doncs... Llavors, que em veus en una obra sempre?
1: Sempre.
8: Perquè
1: sí.
8: M'agrada molt. T'he enganxat ara, punyetero.
1: Sí, sí, sí. Bueno, si has d'anar a Honolulu, aquí tenim la Roser Lloberes. Roser...
9: Bueno, jo ara m'he quedat amb la boca oberta perquè he pensat, mira, veus, aquest senyor treballa d'una cosa que li agrada i el fa feliç.
1: Tu també, no?
9: Com jo, però jo no puc agafar i anar-me en 3 mesos ni a Honolulu ni a un altre lloc, perquè no em deixen.
3: Diu la que no para quieta. Diu
9: 3 mesos no, 3 mesos no. Una setmana, 10 dies, oi? Sí, però 3 mesos no em
1: ell deixen. Seria, ell, tu series al revés que el Joan. El Joan, per desconnectar, agafaria un viatge i tu, per desconnectat, quedaries a casa, no?
9: Bueno, no, llavors aniria també per desconnectar. Molt bé.
0: Bueno, preguntarem, per la Roser o pel Joan? Joan, què li hem de preguntar? Què hi té a veure amb la seva família?
1: Espera't, que també hem parlat un segon. Ah. Avui faran, han fet, a les 7 han fet sí. El final del Corremots.
0: Ah.
1: I el Manel Sánchez, que és l'organitzador,
0: sí.
1: Ja m'ha passat el
9: guanyador.
1: El guanyador i tot el tinglado.
0: Ah,
1: dura un minut i mig i el Pau ara ens ho passarà.
0: Ah, molt bé.
9: En primícia.
10: Bona tarda, codinencs i codinenques. Us vull informar del resultat del Corremot. El Corremot, celebrat la setmana passada, hem tingut 356 participants. Amb un promig de 18 participants per establiment. En la qual cosa, el primer que hem de fer és donar-vos les gràcies pel vostre interès i per la vostra participació. El guanyador ha estat en Pol Puello, que ha fet un total de 700 encerts de 18 butlletes. Hi ha hagut un nombre considerable de participants que han omplert entre 5 i 6 butlletes. El més interessant és que quan han anat, han vist les preguntes, discutien entre ells. Jo passaré aquesta la A, jo la B. A mi em sembla que és més la C. No, home, no, que la meva àvia deia això cada dia i tal. Vull dir, aquest era, en part, aquest era l'interès, aquesta era l'intenció de donar a parlar, de tornar a rememorar aquestes expressions. La majoria de respostes a cada ítem han estat encertades. Hi ha hagut, però, alguna discrepància. Per exemple, amb el primer ítem de tots, banya baix, diversos concursants se centren en una persona trista i depressiva. I, en canvi, la resposta correcta seria malintencionat. No te'n refis, que és un banya baix. No te'n refis del que mira cap avall i tot això que no et mira, que és una mica com la bèstia que et volen vestir. Un altre aspecte a comentar és, per exemple, anar al Garró, molta gent l'ha confós com amb anar a peu coix, quan anar al Garró és quan es porta un mitjó, no els dos, un mitjó bé i l'altre a l'alçada del turmell. I a la vellesa es fan bestieses, molta gent pensa que, bueno, els nens fan com nens, diuen tonteries i tot això. A la vellesa es fan bestieses, equival a l'espanyol a la vejez viruelas, el qual vol dir que a vegades quan som vells volem fer coses de joves. Moltes gràcies de nou i fins a Corremots 2027.
1: Doncs moltes gràcies, Manel, i sí. Perquè, no sé, tenen, hi ha molta voluntat
0: clar,
1: per part del museu.
0: El que és maco és que hagi guanyat un noi jove.
1: Sí.
0: Que s'hagi preocupat de les paraules d'abans.
1: Sí, sí.
0: Que presenta. Això és...
2: Molt bé.
0: Clar.
3: Perquè tampoc caldria que fos el Pol Pollo, que al final trem estar la sopa.
9: Ho guanya tot,
3: oi?
9: Aquest,
3: oi? Aquest guanya tot. Guanya les curses, sí, guanya, sí, guanya els corremots, guanya... Sí, guanya tot, tot el que sigui córrer, guanya, sigui literari o sigui... Sí, sí. No, al final...
9: Ja no te... Si no hagués sigut corremots...
3: Oi,
9: no
3: ja no hagués guanyat, ja no hagués guanyat.
0: Jo me'n recordo que ja fa uns quants anys, que el Pol també l'hem vist pujar de petit amb el teatre i tot, doncs quan feien el millor deportista de l'any i així, ell deia, a mi no em coneixen perquè no em valoren o no em diuen, o així, carai, ara ho ha fet recte perquè ho coneixen.
1: Ha passat sí, de la ratlla
0: sí,
1: per l'altre cantó.
0: Sí, sí, sí.
1: Bé, Joan,
8: digue'm.
1: Vas veure la inauguració de la torre sí, aquesta de...
2: De Jesús, sí.
1: De Jesús, de la Sagrada Família. I què, et va agradar?
8: Molt, un espectacle molt maco, molt ben fet, molt bé.
1: Aviam, la Sagrada Família, jo he mirat i veig que hi ha arquitectes que havien sigut contraris a que es continués les obres després de la mort de Gaudí, perquè deien que un cop mort l'arquitecte doncs no tenia gaire raó de ser putinejar-ho una mica i fer-hi... perquè no havien quedat els planos prou clars. Un d'aquests arquitectes és Oriol Bohigas i Le Corbusier diu que també es va posicionar en aquest aspecte.
8: Sí, sí, sí, sí. A veure, la Sagrada Família sempre ha generat polèmiques i en generarà sempre, en tots els aspectes, en tots. Però això va ser un debat de la cultura arquitectònica, sobretot dels anys 60, es pot dir, no? Que un grup d'intel·lectuals, ja de, no catalans, sinó de nivell europeu, encapçalats pel Le Corbusier, inclús hi havia tots els arquitectes del neorealisme italià, en Sevi, en Quaroni, ara no me'n recordo, en Gardela, tots aquests van firmar un manifest, inclús en Bohigas, aquí a Espanya, el va firmar en Correa i Milà, el va firmar l'Òscar Tusquets, el va firmar els Subirats, el que va fer les escultures, també va firmar el document. Mira quina paradoxa. I era un debat de la cultura arquitectònica d'aquell temps. El mateix, un dels que el va firmar, l'Òscar Tusquets, va publicar al cap d'uns anys, no sé quants anys, 20 anys després, un article en el diari El País que deia «Quan ens vam equivocar?» sobre allò, no? Per tant, sempre són debats que s'estan originant constantment. Encara avui la Colau i la seva guàrdia pretoriana, encara tarantara en surt algun, no?, que diu que és una mona de Pasqua i que és un de tot, no? Però són, clar, són consellers de l'Ajuntament de Barcelona que viuen de, potser, una mica de criticar això d'aquí, no? Però no estarà mai content de ningú. I és una obra molt polèmica, ho ha sigut des dels inicis, des del que el dia que el llibreter va fotre fora l'arquitecte diocesà i va anomenar amb en Gaudí, ha sigut polèmica sempre, m'entens?
3: Bueno, i ara ja...
8: Això ja va amb el debat arquitectònic, però ja és un fals debat avui dia, ja no... Mira, s'ha convertit a la imatge icònica de Barcelona. Així com París té la Torre Eiffel...
1: Que també va ser criticada
8: en el seu temps, inclús com a veure, Londres
1: de
8: o Big Ben, doncs ara a Barcelona la imatge icònica que sortirà tot arreu és la Sagrada Família. Hi ha opinions per tot tipus.
1: Sí. Pau volia dir alguna
3: cosa. Jo anava a dir que ara hi ha el problema tot el tema dels veïns, també d'aquí aquell bloc de davant, no?, el carrer Mallorca, que en teoria han d'anar a terra, no sé què, no sé quantos...
8: Sí.
3: què?
8: Sí, clar, clar. A veure, la Sagrada Família no està acabada, eh? La Sagrada Família hem inaugurat la Torre de Jesús, però ara falta la façana principal.
3: La façana de la Glòria.
8: Que és la façana de la Glòria. I la façana de la Glòria és la que dona al carrer Mallorca. I aquesta façana, Gaudí la va projectar, que s'accedia a través d'un gran espai, una gran plaça, a sota. I d'aquesta plaça es havia d'agafar unes escalinates per pujar a la façana principal. Clar, quin és el problema? Que l'Ajuntament de Barcelona, en temps del Porciol, no sé si eren Porcioles o qui era, en fi, però bueno, va deixar edificar aquells blocs del Núñez i Navarro que hi ha anat davant. Sí. Ara, com se tira allò de terra? Perquè, clar, val molts calés, allò. Com indemnitzes els veïns? Allò són pisos que ara els veïns diran, aquí posa pasta, no? I el dilema és aquest. Però a veure, jo tinc informació i de bona mà que està tot resolt.
1: Sí? Sí, perquè tenen pasta, no, els de la Sagrada Família?
8: Mira, l'any passat van generar 135 milions d'ingressos.
1: I quan se'n van gastar?
8: A veure, el pressupost de l'any passat és que és curiós. Bueno, és que si ara entrem en números és una altra cosa. La Sagrada Família és un temple expiatori, com tots sabeu, no? Això què vol dir? Que es fa amb almoines, amb caritats. Com que tots nosaltres som de la mateixa edat, us en recordeu com érem petits i baixàvem a Barcelona?
3: Gràcies.
8: Aquí hi havia aquella gent que anaven i et posaven la banderola i pagàvem una quota.
1: Sí, sí, sí, sí.
8: De cop i volta van desaparèixer d'aquella canalla. Per què? Perquè van venir els japonesos. Jo sempre dic una cosa, la Sagrada Família qui la paga? Els japonesos, els xinos, dic jo, però els turistes. Perquè n'hi ha tants que, bueno, doncs, bueno, dit això d'aquí, l'any passat es van generar 135 milions d'euros. El 90%, més o menys, van a construcció. I el 10% va a seguretat, atenció, a seguretat interna i a projectes socials. La Sagrada Família requereix una seguretat, no estructural, no de construcció, sinó externa, és a dir, que estan acollonits, no que en qualsevol moment els hi fotin un atemptat abans de bé. Pensa que per cada persona que entra dintre la Sagrada Família n'hi ha 5 que la van a veure per fora. Amb tots els perills que això implica i la problemàtica que hi ha a nivell d'àmbit mundial. Vol dir que necessiten molts calés per seguretat. Bueno, dit això, arribarà un moment d'aquí 10 anys que aquestes xifres es giraran com un mitjó, perquè la Sagrada Família estarà acabada. I llavors, en més de 135, d'aquí 10 anys en generaran 140 o 170, és igual, el que sigui. Però llavors ja no tindran el gasto de les obres. Què en foten del calé residual?
1: És un problema, això, eh?
8: No, no, llavors què faran? Segons ells, que és una institució cristiana, faran obra social. També vull ressenyar que la Sagrada Família té uns gastos de manteniment abismals, perquè si veiéssiu a la nit com treballen les brigades de conservació, per pujar i baixar amunt i avall i mirar que no caigui res, que tot estigui en ordre i de tot, jo sé, bueno, perquè jo he anat a la Sagrada Família moltes vegades, moltes, i una de les vegades que hi vaig anar, un em va dir, oi, aquí a l'esquerda, amb una torre, m'entens, ja hi comença a haver-hi, de les primeres, petites esquerdes.
1: No serà pel tren que passa per sota?
8: No, no, no, no. Això és la façana de la Glòria. Uh-huh. T'estic parlant de la primera, m'entens? Però no, xiquet, hi passa res, esquerdes, entens, a casa teva, jo a casa meva en tinc una barbaritat. Passa a totes les millors famílies. Però amb això et vull dir-te que... No, escolta, et vull dir-te que requereix molt manteniment. Tu saps que són aquells vitralls allà dalt, a 100 metres, mirar que no caiguin. La responsabilitat que caigués un tros de vitrall així de ceràmica a baix...
2: En cap d'algú.
8: Imagina't. El bisbe de Barcelona se l'haurien de vendre, el fotrien a la presó.
1: Va caure una pedra, no? Fa uns anys.
8: No ho sé.
1: Fa uns anys va caure...
8: No ho sé, però has entès, no, la situació, sí, el que jo vull explicar, sí. Que tard o d'hora el pressupost li donarem la volta. Jo calculo que d'aquí 10 anys la façana de la Glòria la tindran feta. D'aquí 10 anys la veurem.
2: I els pisos seran fora?
8: A veure, extraoficialment, et puc dir-te que la meitat ja són de la Sagrada Família. Que passa que tampoc ho poden dir-ho. No, però... I ells foten com els capellans. Els capellans tenen una estratègia. Com passen la bacina a l'església, en deia en bacina, oi, abans, Àngel?
1: Sí, de les ànimes del purgatori.
8: Bueno, llavors, si ells tenen una estratègia, és poc i sovint. Sí. La passen poc, o sigui, que donquis poc, però sovint. Sí. Doncs ells van invertint sovint. I amb aquell persona que tot tal i qual, mira aquest pis, que vull casar la filla, tot tal. Sí. Com necessites? Doncs mira, 200.000. Tia, mira, te'n dono 270 i no em prenyis. Meu, barraca. Barraca. Vol dir que ells no, diuen ha, una cosa, hi ha, però hi ha com el clero en raona, sí. A darrere hi ha molt...
3: Hi ha tot un bloc proper... Que també és de la seva família.
8: Ja
3: amb la idea de reubicar els veïns que...
8: Ells van fent, sí. Poc a poc, lent. Hi ha un detall de la Sagrada Família que a mi m'encanta. Sempre m'ho miro, i tinc fotografies allà, que és la primera columna que va aixecar en Gaudí. La primera columna, com entreu per la façana aquella, és una columna que s'apoya sobre una tortuga. I diu, hosti, que és estrany, no? Una tortuga que suporti aquesta columna, que suporti tota la façana de la Glòria, que és estrany. I com que era un home tan simbolista, amb la tortuga, què volia dir? El treball lent, poc a poc, cuidat amb paciència, dona fruits, no ens posem nerviosos, el temps ho arreglarà. Fixa't aquest detall, és molt maco, eh?
1: El Gaudí, deien que el volien fer sant, alguna...
8: Sí,
1: però
8: sí.
1: Es veu que, tinc entès, que de jove no era tan sant. Sí. Anaven a la sortida de missa, fotre-se'n de la gent que anaven a l'església.
8: Jo això no ho sé, però la seva joventut havia tingut veleïtats, no? I més aviat d'esquerra, era un temps molt obrerista, com va fer lo de la cooperativa de Mataró, era jove, les coses no es veuen tots igual als 20, als 40 ni als 60. Saps? Cada etapa té una... Té una de tot. I... Però havia tingut una certa inclinació per la cosa obrerista, més que esquerra en si, m'entens? Tenia una consciència social.
1: I recordem que va estar aquí Sant Feliu. Ara posarem, el Pau ens posarà el Gaudí número 1, que el tens? Aviam.
3: No.
2: Mira el paper.
3: No. Ara tinc a buscar.
8: Sí. Què vols dir? No,
1: és un àudio que va fer...
2: De quan va estar aquí Sant Feliu?
1: Sí.
8: Però qui el va fer l'àudio?
1: El Cesc Garriga.
8: No el coneixia.
1: Sí, tenim hi ha tot un programa de...
8: Ah, bueno, sobre la seva estança.
1: Sobre la seva estança.
8: Sí, sí, sí, no, sí, sí.
1: El Prat de Dalt, o la taula aquella que es veu...
8: A Can Ullà.
1: A Can Ullà.
8: Sí, sí, sí, sí. El Gaudí era un personatge, home.
9: Tothom passa per Sant Feliu de Codines.
1: El tens, Marc?
2: A tot d'on, sí.
3: Producció en directe, això? Si no està dins d'una carpeta, no hi ha...
1: No, doncs res.
3: Doncs no.
9: Queda pendent,
1: és igual.
8: Però sí, sí. Jo vaig fer una visita fa dos o tres anys, amb la Marta Puigboada. La Marta Puigboada és la filla de l'Isidre Puigboada.
1: Sí.
8: Jo amb la Marta hi tinc molta amistat.
1: Que era deixeble de Gaudí.
8: Sí, bueno, posem que sí. Sí, deixeble de Gaudí. Sí, posem, deixem-ho amb deixeble. Jo que te l'hauria de forma. Però bueno, i amb la Marta, jo hi tinc molta amistat, i amb el Puigboada també hi tenia... Va ser el primer arquitecte que vaig conèixer la meva vida i em donava classes particulars de dibuix en Puigboada. A mi els diumenges en sortint de missa. Tenia la paciència, però pobre home, d'aguantar-me a mi. Del qual li estic molt agraït. Bueno, total, que vam fer una visita a la Sagrada Família. Jo dic, Marta, truca'ls i digues que ets Marta Puigboada, eh? Digues que tu pare ja col·lat. I sí, sí. Vam anar un dia tota la família Puigboada. Tota la família Puigboada. I jo hi vaig anar-hi. El Cesc Garriga també va venir. I de Sant Feliu no sé qui més va venir. Em sembla el Ferran Mur, no me'n recordo. Bueno, és igual, no me'n recordo. I ens va fer la visita en Jordi, en Faulí, que és l'arquitecte director de la Sagrada Família, no? I, bueno, allà no és que travéssim cap amistat, però sí que li vaig fotre enraonar una mica i vam poder enraonar, saps? De nivell de...
2: Sí.
8: Tot, no? I em va dir que sí, que tot el tema de la façana de la Glòria està bastant trillat, molt trillat. I dintre de poc veurem resultats.
1: Molt bé. Aviam, ara estem recuperant un àudio d'un programa de vivències...
8: Sí, però parla de la Sagrada Família o...?
1: Es parla de Gaudí. Es parla de Gaudí, de la fàbrica de Can Roca, no, sobre si era ell, i de l'estandard. Són un parell de minuts.
8: Però vull dir, no hi perdem més temps que la fàbrica en el Gaudí, n'hi ha, no, home. Això és...
1: Ara ho sabré. Aquests dies en què tenim la programació...
3: No sé si l'encertarem, això.
8: Perquè no, però és que no cal perdre més temps en la fàbrica, que no és gaudiniana.
1: No, ja...
8: No és gaudiniana. L'estandard, sí, el CES té uns llibres publicats, sí, molt ben documentats, doncs, molt ben estudiats, que ho afirma i ho estudia, però la fàbrica... Sí,
11: Miravent, que estava al seu costat, deia que l'estandard era de Gaudí, l'altre estava allà per confirmar-ho o no. Per tant, el fet de que el Francesc Ullà formés part del segon Orfeo Feliuà i permetés que es digués que l'estandard era de Gaudí, és que era de Gaudí. Llavors, llavors hi ha una prova que és absolutament irrefutable, i és que tots els experts en Gaudí, quan venen a veure l'estandard, diuen, és de Gaudí. Així com la fàbrica de Can Roqueta, doncs els experts en Gaudí no posarien la mà al foc, amb l'estandard s'hi tiren de cap. A l'any 2002, que hi va haver l'any Gaudí, doncs va venir aquí molta gent a visitar-nos, i un dels que va venir doncs era el Bassegoda. I li vaig fer la prova, el vaig portar a veure l'estandard, i vaig dir, què et sembla, és del Gaudí això o no? I tant. El porto a veure la fàbrica, dic, això és del Gaudí. Home, què vols que et digui, no? Llavors vaig agafar el Luis Gailburg, que era el president del Cercle d'Estudis Gaudinians, i li vaig fer la mateixa prova, el vaig dur a la fàbrica i el vaig dur a veure l'estandard.
2: Molt bé.
1: Bé, bueno... Només era per recordar que a Sant Feliu hem tingut el Gaudí.
8: Sí, home, clar. És un honor. Sí, sí.
9: Parlant de la fàbrica, vull dir una cosa, perquè jo, sabeu que he viscut tota la meva vida davant de la fàbrica.
1: Sí.
9: I quan jo era petita, que jugàvem al carrer, venien japonesos a veure la fàbrica i feien fotos, i marxaven. I fins que un dia algú ens va dir que era d'un deixeble del Gaudí. O d'algú, però no del Gaudí, evidentment. Això no sé si és així, que pugui ser un deixeble o no.
8: No ho sé. En Puigboada, que havia col·laborat amb en Gaudí i era un dels seus deixebles, ell deia que aquella fàbrica era estil Chicago. I si et fixes a l'arquitectura de Chicago... Si et fixes a l'arquitectura de Chicago, el que es fotia aquell temps, Sullivan, tota aquella gent, sí, recorda molt aquelles arcades d'allò d'allà. Sí, sí. Això és l'opinió d'en Puigboada. L'època que es va fer era la mateixa, vol dir que algú, segurament arquitectes eren quatre, i es devien conèixer o devien tenir alguna influència un sobre l'altre, ho entens? Sí, no sé. No sé com va anar. Però elements propis de l'arquitectura gaudiniana no n'hi ha ni un. Inclús l'element més típic de l'arquitectura gaudiana, que és l'arc parabòlic, aquí tots són arcs circulars.
2: Sí,
9: sí, sí.
8: O sigui que...
9: No em sap greu pels japonesos aquells que venien.
8: Bueno, els japonesos el que han de fer és pagar.
9: Fa molts anys, jo era molt petita.
8: Han de pagar els japonesos. Tu, què és el que han de fer? Anar comprant entrades i que les paguin, tu.
9: Que pugin els preus.
8: Que pugin els preus, sí, sí.
1: Que puguin pagar les vivendes aquelles que ens sorraran.
8: Surt d'ells, tot surt d'ells.
9: Realment, tampoc, em sembla que, no sé si estan 25 o 28 euros l'entrada a la Sagrada Família. No, a veure... No sé si és car o és barat, jo trobo barat, no? És a dir, això quan vas a veure una cosa, per exemple, no sé, arreu del món, no? La gent a vegades diu, ostres, és que entrar a Santa Sofia ara val 25 euros, però tu ets conscient d'on t'estàs entrant?
8: Clar.
9: Sí, clar, és a dir, que em diguin, mira, entrar, jo què sé, a l'església parroquial de Sant Feliu de Codines val 10 euros, però ho trobaré car, no? Però amb un monument històric amb tanta envergadura... Vull dir que la Sagrada Família valgués 50, la gent sí, ho pagaria sí, igual. I realment...
8: És una meravella.
9: Sí. Jo crec que se val 25, 28...
3: Sembla que són 40, però amb les torres
9: ah,
3: i tal.
9: Ja, veus, sí, veus si ja no, va pujant, ja
3: si,
9: va pujant.
3: Si no, sí que, però sembla que si només entres a baix, diguem-ne, sí que és menys.
8: I fan tarifes reduïdes per infants, per col·legis, per jubilats... No,
9: això està bé, això està molt bé. Això està bé, però que el preu pot ser més...
8: Està molt bé. Està molt bé.
1: Ara que expliques això... Tu, okay.
9: Ja em fas por, ja em fas por, Àngel.
1: Quan amb els vells anem així d'excursions, tenim un guia que representa, que és el de l'agència, però a cada ciutat te n'han d'encolomar un.
9: Clar. Clar. Sí, això és una cosa a nivell ja diria, mundial, que tu, per exemple, per fer, jo ara que et digués, bueno, pues ara jo em poso guia de Barcelona, vull fer guia de Barcelona.
1: Tu pots...
9: treure un no, jo no, m'he de treure una titulació. M'he de una titulació de passar uns exàmens, tant d'història com de moltes coses de la ciutat. Llavors, hi ha països, que això jo ho trobo molt bé i hauria de ser a tots, que si tu no ets del país no pots fer de guia. És a dir, per exemple, jo ahir al matí anava treballant a la feina i tots els guies que estaven explicant la Pedrera, la Casa Batlló, eren japonesos, guies japonesos, que igual és un noi japonès que viu a Barcelona i s'ha tret la titulació, però... Jo crec que hauria de ser un català que ho expliqués, això.
1: En queda algun de català a Barcelona?
9: No, no gaires, no gaires. La veritat és que no gaires. Però jo penso que, és a dir, no pots permetre que algú de fora t'expliqui la teva història, no? És a dir, a mi personalment, quan viatjo, odio els països que, per exemple, anar a Àfrica i que el guia sigui un blanc, no? Pot ser un blanc nascut allà de generacions. Però... no sé, m'agrada que sigui... O, per exemple, a Sud-àfrica, els guies són sud-americans, argentins, tal. Ostres, doncs jo vull algú que hagi nascut allà, que m'expliqui, no? Llavors, hi ha països que ho prohibeixen, el fet de que algú que no sigui d'allà pugui ser guia, i altres que no. Però la titulació com a guia local sempre l'has de tindre. Això et diria que quasi bé... Arreu, parlo sí. A tot el món.
3: Mira, tenies raó, 26 euros, Sagrada Família.
9: Pues mira,
3: 26.
9: I et puc dir que em sembla que no hi he entrat.
3: 30...
9: Ho dic amb la boca petita perquè no he entrat a la Sagrada Família.
3: 26, 30 en visita guiada.
9: Bueno, ara ja ho faig, ara ja començo a fer-ho. Però saps què passa? A mi no m'agrada anar a llocs que jo hagi de fer moltes cues per entrar en un lloc.
2: Jo et pregunto, ets de Sant Feliu? Has anat al cim de les Àguiles?
9: Sí, sí, i vaig anar-hi molt... I mira, i és una cosa que... Hi vaig anar quan van obrir moltes vegades i portava amics que els deia, veniu, anem al cim de les Àguiles, però al final els vaig dir, escolta, no podríeu fer una tarifa pels locals? Mm. Perquè l'entrada, et parlo... Quants anys fa que està al cim de les Àguiles?
2: Bastants, no sé.
9: Ja poder... 20 anys. No. Mira, el meu fill té 24 anys i era petit que hi anàvem. És a dir, 20 anys segur que... 20 anys els deu tenir,
8: sí.
9: O 18, 20 anys els ha de tenir. I llavors hi anava sovint i portava gent, amics, que venien a passar el dia amb els nanos i anàvem al cim d'Àguiles, però clar, l'entrada no era barata en aquella època, no. Jo crec que ja eren 16-18 euros. I vaig dir, escolta, si feu alguna cosa pels locals, pues això ajudarà també a que portem més gent, no? Però clar, al final, la veritat, vaig dir, prou, s'ha acabat, perquè estic fent jo la inversió aquí del cim de les Àguiles. No?
1: I a dalt el campanar hi has estat?
9: No, però ho tinc pendent, eh? El Tura em va dir que...
3: Doncs ara són 5 euros.
2: Ara són 5 euros.
1: Sí. Tu, Joan, hi has
3: no
1: estat?
3: No són 10, però són 5.
1: A dalt del
9: ja
1: campanar de Sant
9: jo.
1: Feliu?
8: Tots dos, sí. Fa molt temps.
9: Jo vull anar
8: fa temps,
9: però l'han restaurat, el campanar.
8: Sí, restaurat no. Un cop restaurat no hi he anat, però sí, hi havia anat molt...
9: Sí,
8: i a les voltes, no sé si tu venies com fèiem d'escolans o tot allò
2: d'allà. Les voltes de dalt. Eh?
8: Les voltes de dalt de l'església.
1: No, pensava que deies a travessar per sota la plaça de la Fonteta.
8: No. Aquesta també l'havíem fet amb tu.
1: Sí.
8: I amb tota una
2: per
8: gent.
2: Per sota l'església també hi ha un soterrani.
8: Però per dalt de l'església, les voltes. Que mira si érem inconscients, que saltàvem d'una volta... a l'altre, que devien ser uns 5 metres aproximadament, 4 o 5 metres i saltau, no? Que
9: imagina't això ara que... està de moda, eh?
8: Eh?
9: Això ara està de moda, sí. Saltar els edificis.
1: Els balcons.
9: Però
8: en aquell temps de l'Àngela i jo, ara t'estic parlant de 70 anys enrere, que imagina't tu que una volta d'aquella, puf!
1: S'ensorra.
2: Sí.
8: Imagina't.
2: No estaríeu aquí.
9: És que sempre hi ha un angelet per aquestes coses.
8: Sí. O que també no estàvem tan grassos i pesàvem molt poc. I volava.
9: Ara no ho faríeu, no vol
8: no.
9: dir.
8: No, ara ja n'hi podríem.
2: Ja n'hi podríeu pujar dalt.
8: No, tampoc.
1: Aviam, abans no, ara que estem així més o menys per la meitat, ens podríem recordar i saludar un moment el Joaneda, perquè el Joaneda avui no ha pogut venir, però...
9: Està a Menorca, ell... que està a Menorca amb els cavalls.
1: No ho sabem on està.
2: No ho sabem.
1: No sabem on està, però menys, precisament avui, sí, aquesta hora, no ha pogut venir.
2: Diu, si hagués sigut demà, diu encara, diu, però avui no puc venir.
1: No, perquè ell sempre està molt atent a casa seva.
2: Sí, sí.
1: Que no, ara té el net, que no hi hagi
2: el net que,
1: cap problema.
2: Que d'allò. Doncs va, saludem.
1: No, la neta, la neta.
2: Neta és una nena.
1: La neta de Castell del, de sí. Castell del Sol.
2: Sí, sí, sí. Sí, veus.
1: Hola.
12: Hola, bona tarda.
1: Què tal?
12: Què feu?
1: Estem aquí esperant que vinguis, però veig que...
2: Que n'has arribat.
1: Avui no has pogut venir.
12: No, he fet una escapareta per esbargir la boira.
2: Que has anat a esquiar?
12: Sí,
1: sí, segurament.
12: Ple de neu.
9: Em vols fer la competència, Joaneda? Digue-ho, digue-ho.
12: Us enyoro, us enyoro.
1: Nosaltres també et trobem a faltar.
2: Sí.
12: Va, moltes gràcies. Això es diu, però a vegades estareu més tranquils.
2: Sí, no, això és veritat.
1: Home, mira, jo sé que la teva cadira, i sí, està molt bé.
2: Ja et vaig dir que en el programa de música sí que estaré més tranquil, eh? Perquè així no em renyaràs.
9: I qui, no, però qui cantarà?
12: És que tu...
2: Què?
12: N'has après molt. N'has après molt d'un res.
2: N'he après, oi? Sí.
12: Sí, tant.
1: Home, sí.
2: Què tal? Estàs jugant amb la neta?
12: Sí, bueno, vaig en família per aquí per allà, grans vols, esbargir la boira, saps?
2: Sí, bueno.
12: Perquè estava molt congestionat amb el fallon de la germana que va morir, i tots els pinglades de papers, i això estava fart. Dic, marxo i aprofito uns dies per, aviam si la ment se m'aclara.
2: Bueno, veus, ben fet. Sí.
1: No, no, de fet, jo m'hi vaig fixant i se't va aclarint, la ment. Se't va aclarint i aviat seràs com el Pau i un servidor.
12: Mare de Déu.
1: Que no hi estem gaire, no hi estem gaire pentinant-se.
12: Bueno, jo sóc com el Lluís, m'he fet gran, saps?
2: Sí.
1: Bueno.
12: Ja, jo diré que estic a Londres, avui.
1: Sí. Sí. Doncs molt bé, que vagi molt bé, i les festes de Sant Joan, que les passis molt bé, també.
2: Vale.
12: Bueno, les festes de Sant Joan les fareu vosaltres igual que jo, que estic per allà donant voltes.
9: Sí. Joaneda, però ja tens la coca, no?, de Sant Joan.
1: I l'enciamada.
9: L'enciamada ja la tens, sí, no?
12: Res.
2: Aquest any no ens toca ni coca ni enciamada.
12: No em toca res.
1: No, ell la guarda, encara està ben guardada. Eh?
12: Estic castigat.
2: Estàs castigat. Bueno, ja. Que estem castigats som nosaltres.
12: Bueno, ja intentarem que n'arribi una, com sigui.
2: Vale.
13: Exacte, almenys una.
1: Sí. Molt bé, maco.
9: Una abraçada.
12: Una abraçada molt gran a tots.
9: Bon estiu.
12: Que tingueu un molt bon programa.
2: Sí.
12: I bon estiu a tothom.
1: Això
12: a tothom,
1: procurarem.
12: A tots, a totes i a totis.
1: Això procurarem.
2: Vale.
12: Molt bé.
2: Adéu.
9: Una abraçada.
12: A tots. Gràcies per trucar.
1: Bueno, aviam, aprofitant que tenim el Joan aquí, que ens va explicar el seu llibre d'endreçar la calaixera, la tens ben endreçada?
14: Home, costa molt, ja t'ho dic, d'endreçar una calaixera. Són molts anys, molts records, i hi tinc records de tot tipus. M'entens?
1: L'endemà de Sant Joan comencen les obres de la plaça.
14: Sí, això m'han dit, sí.
1: Que ets un arquitecte com tu, que com a arquitecte, com a Sant Feliuenc, que ens pots aportar?
14: Bueno, a veure, primer de tot, el que tinc que dir és que m'has enganyat. M'has vingut aquí perquè parles de la Sagrada Família i ara vols que parli de la plaça. M'estimaré més parlar de les places que va dissenyar Gaudí en forma d'estrella al costat de la Sagrada Família, que no s'han dut a terme.
1: Bueno,
14: m'agradaria parlar d'aquestes places, no de la plaça de Sant Feliu.
2: La plaça de Sant Feliu, ara.
1: Bueno, és el que...
14: M'has enganyat.
2: És el tema del dia.
1: No. No m'has deixat acabar l'explicació.
14: Digue'm.
1: Jo volia dir que... parlant amb l'excusa d'aquesta de la plaça, doncs ens parlessis de tot això que...
14: Bueno, mira, que jo el que he dit de la plaça és que ho he dit i ho he escrit. He sigut dels pocs que ho he escrit, i ho he escrit en un llibre. la meva opinió particular, no, de la Blasa. Per tant,
1: és que ja feia molt temps que se'n parlava.
3: Compreu el llibre.
14: Ja se'n parlava, abans de tot.
3: Per tant, compreu el llibre, que comprin el llibre. Ell ha vingut
1: a parlar del seu llibre.
14: Ara aprofitem l'ocasió, aprofitem que el Pisuerga passa per Valladolid perquè comprin el llibre.
3: Que facin gasto, home.
14: Però no, a veure, la plaça, bueno, mira, la meva idea és una. És una, no? Com tot l'urbanisme o l'arquitectura. Les coses primer tenen que funcionar. Jo em plantejo una cosa, primer té que funcionar. I un cop funciona, m'emociona. Si no funciona una cosa, ja no m'emociona. Per tant, jo a la plaça de Sant Feliu, bueno, és una plaça a peu pla. Fot 100 anys ja hi era a peu pla. I li canvia l'estètica. És una reforma cosmètica. És una reforma cosmètica, com si tu ara, en vés del bigoti, et deixessis barba, fots un paviment de duquins i tot. És una cosmètica. Però hem arreglat el problema de l'aparcament a Sant Feliu? La plaça en resol el problema de l'aparcament a Sant Feliu?
1: És que hi ha massa cotxes i Sant Feliu és com és.
14: És igual.
1: No s'arreglarà, no sé si s'arreglarà
14: mai. És que s'ha d'arreglar. Sí que es pot arreglar i s'ha d'arreglar i es pot arreglar. Per tant, per mi, abans de debatre la plaça, arreglem primer el primer. Quin és el futur de l'aparcament a Sant Feliu? Posem-hi tots d'acord. Però que l'opinió d'un grup no sigui, que sigui cotejada amb la de l'altre grup polític i entre tots buscar una solució conjunta. Però si resulta que per entrar aquell aparcament d'allà, jo no jutjo si està ben posat o mal posat. Això, o aparcament és allà, que és una realitat. Si abans passava per la farmàcia i ara passa pels bars, bueno, és una circulació igual, no? Déu vulgui que no hi hagi cap accident, cap rossadura de cotxe, m'entens? Veurem com acaba tot això d'aquí. Però és a dir que no hem resolt el problema principal. I llavors és una opinió d'un grup polític que no està consensuada amb la gent. Perquè finalment, si en democràcia hem guanyat les eleccions i poden dir, m'entens? Però resulta que si els altres tenen avalades no sé quantes firmes davant de notari que són mitjor que els altres, que són més que els altres, podien haver fotut un referèndum, una consulta, alguna cosa. Jo no em pronuncio si és una cosa o una altra. Et dic que a mi particularment no m'emociona. Bueno, fan la plaça molt bé. Té un gran avantatge aquesta plaça, que ja t'ho dic, que l'arquitecte a través del projecte amb una part, amb una coletilla a part, diu, bueno, si no ens agrada que giri per Can Vidal, li fotrem i li canviarem el sentit per la farmàcia. És qüestió de dos dies, això, o de dues hores. Canviar el sentit, m'entens?
2: Jo, si no recordo malament, l'última vegada que vas venir, parlaves que tenies una idea, o que et havien donat una idea de 3.000 aparcaments.
14: No, home, 3.000, no, 514, em sembla que era. Un projecte. Jo tinc un projecte.
1: Ah, doncs explica'l.
14: No, ara no. Un dia em convides bé al pròxim curs, en de tot ho explicaré. Però, clar, és que, a veure...
2: Pensava que havies parlat de més mils.
14: No, bueno, potser sí, perquè de vegades devia anar eufòric aquell dia o... Sí. Que era després de dinar o no? Com vaig venir.
2: No era com ara.
3: Home, mil són molts, eh?
14: Són molts. Sí, però a veure, el que sí és evident és que hem de trobar una solució. Cada vegada n'hi ha menys. El cotxe és un element imprescindible per qualsevol societat, perquè avui dia, com un infant neix, ja no neix a casa seva, neix en un hospital, i ve amb cotxe. I com se mor, el portem al cementiri amb cotxe. Vol dir que la nostra societat és una societat exclusiva i depenent del cotxe. Però, bueno, s'ha plantejat mai el problema de Sant Feliu, de l'aparcament? Només anem fotent volar coloms.
2: Però llavors no seria que cada un que té un pis hagués de tenir un graig?
14: Ja hi és. No, a veure, atenció. Avui dia diu la normativa que qualsevol pis nou que tu construeixis té que tenir
2: un graig.
14: Hi ha unes excepcions molt concretes. Clar, feta la llei, feta la trampa. Hi ha excepcions. Però, clar, no és cert el que tu dius, perquè en el carrer Esquirol, quan tots eren carros, no li pots obligar a que foti un graig amb un.
2: Bueno, mira, a casa tenim un graig, sí, però hem de comprar el cotxe a la mida del graig.
14: Bueno, no dona més? Sí, bueno, jo t'explicaré el graig del Sant Pare, si vols, un dia. Un dia t'explicaré el graig del Sant Pare aquí a la Sagrera, que és la inri, la glòria de la desgràcia artística de Sant Feliu. Però això seria un altre debat. Però, bueno, això seria un altre debat, m'entens? Però, bueno, tenim un problema, però no el té Sant Feliu, el problema de l'aparcament. El té des de Sevilla a París, a Montevideo.
1: Perquè Sant Feliu, la forma tan botoruda, tot. És molt diferent.
14: Tots els problemes, totes les ciutats del món tenen problemes de mobilitat. Vale? Ara bé, estem a Sant Feliu, busquem solucions de Sant Feliu i busquem què podem fer a Sant Feliu. Busquem i posem la imaginació al poder, tu digues la teva, tu digues la teva, tu la teva, jo la meva, i cotegem opinions, eh? I que els partits polítics diguin jo faria això, jo faria això, jo faria l'altre. I entre tots, que tampoc és tan difícil, diem, hosti, quina és la solució menys dolenta, no la més bona, la menys dolenta? On podem trobar aparcament? Com ho podem fer?
1: Es van fer unes proves per veure si a sota la plaça es podia
14: fer... Sí, però escolta, a mi que fotin proves o no... Si ja es va fer tot això aquell temps, sí. El Toni ja volia fer un pàrquing a sota la plaça sí. aquesta d'ara, els de Convergència, el Toni, en aquell temps ja volia fer una plaça que la va encarregar amb el Ramon Pedrerol, que el Ramon Pedrerol és l'arquitecte que va fotre TV3 del cunyat dels Segalers, m'entens? I tot i...

0: I llavors, com tinguem això, com tinguem això, i no sols els partits polítics, sinó doncs, les entitats, sigui la que sigui, el futbol, el centre excursionista, o la que vulguis, és igual, qualsevol persona que vulgui dir una cosa, tu o Fèlix Guerrero, Fèlix Tardanet, el seu pare va presentar un projecte per adreçar la Torre de Pisa.
1: Ah, sí?
0: Sí. I tenia molta idea, amb el meu una vegada. Jo era molt menut. I vaig pensar, hòstia, aquest tio. I en realitat tenia... Sí. Era molt congruent. Sí. I no s'allunyava massa el que es va fer, que era recalçar. Bueno, amb això és que et vull dir-te. Que aquell home, amb la seva senzillesa i la seva humilitat, es va presentar en un concurs internacional, o va donar la idea. Doncs això és igual. I llavors, la plaça, sí, bueno, molt bé la plaça, però com funcionarà la plaça? Aquell corredor que puja amunt de Can Segarra, allò que han comprat ara per 600.000 euros, allò què és? Puja, baixa, és un parc inventat pel Vega, m'entens? O què és allò d'allà?
1: No sé, què faran?
0: O què faran, m'entens? Què faran, m'entens? Perquè, clar, ho hem de canviar. Pensa que l'embalat, m'explicaven, això no ho sé, no ho he viscut, no? Però l'embalat, en temps republicà, de la República, ho feien a la plaça.
1: Sí, ja. Sí.
0: Ho feien a la plaça. I llavors hi havia dos bars, a Can Vidal i no sé el puesto, no?
2: Casino.
0: I el casino. I depèn de l'any que fora, la porta l'orientaven o a Can Vidal o l'orientaven cap a dos. Perquè així la gent, com feien la mitja part, anaven a veure en un cantó, anaven a veure en un altre. Llavors, això és, no es tracta de que vingui un polític ara i faci això d'aquí, perquè pot venir un polític de torn i dir, escolta, la plaça, però tot plegat, a veure si la plaça val 4 rals. Són 300.000 euros o 400.000 o 500.000, més IVA, no sé, són 4, et xavalla. Però pot venir un polític il·luminat, no ara, sinó d'aquí, i dir, escolta, doncs, ara la torno a aixecar i la torno a fotre nova.
2: Sí, sí.
1: Però la sortida aquesta que diem del... d'aquí, de Can Segarra,
0: sí.
1: Què? Seria factible una sortida per allà?
0: Oh, clar que sí. I a veure, jo no et dic que la faria, Atenció. Jo no et dic la meva opinió. No et dic la meva opinió. Però, per exemple, jo que parlo amb molta gent i tot, i sobretot amb la gent de la nostra edat, que han aspirat tota la vida que han tingut com a màxima preocupació urbanística obrir el torrent de Can Segarra, el torrent de Can Segarra, no? Que tenia més connotació d'obrir a Can Segarra que no tenir vial, no? Tota aquesta gent ho estan esperant. Aquests volen fotre un parque. És idoni un parque allà?
1: I em bueno, sembla que seria més important una sortida o una entrada.
0: Bueno, tu, la teva opinió.
1: Sí.
0: La de segons qui, no, m'entens? Però, per tant, les grans idees es tenen que debatir. Es tenen que debatir, es tenen que debatre. Es tenen que parlar-ne. Però si no en parlem, doncs mira, ara venen aquests i foten això. Un dia vindrà un il·luminat i l'obrirà. Això és així. La història és així. Per tant, la plaça, bueno, mira... No quedarà malament, vull dir, atenció, quedarà una plaça. A veure, i places planes en el món han d'estar no ple. Planíssima, Barcelona ho són totes.
1: Però no és les places planes i tot això, és la circulació que hi pugui haver.
0: Exacte. No tenim resolt el problema principal. No tenim el problema, però no de la plaça, sinó de tot Sant Feliu.
3: Bueno, perquè, és clar, això que dius tu, un pis, una plaça de pàrquing, però moltes vegades en el pis hi viuen quatre persones que tenen quatre cotxes.
0: Bueno, clar. Però precisament aquesta ordenança que diu la Rosita és, mira, com se van aprovar les normes fa més o menys, no recordo malament, 47 anys enrere, vam tindre la poca visió d'aprovar unes normes i no exigir això que deies tu. Va ser després de tot, que jo vaig presentar una llicència a l'Ajuntament i em van dir, cony, per què no fas places d'aparcament aquí? Dic, oh, perquè la llei no m'obliga. I l'alcalde d'aquell torn em va dir, no t'obliga allà, i dic, no, digue'm, perquè tinc que fer les places. I diu, ah, ho hem de canviar, dic, doncs canvio. I això 47 anys enrere, però 27 anys les van canviar. Però el que tu dius és cert. I hi ha municipis, per exemple, jo ara de bon vinc de treballar, de Santa Perpètua de Moguda, que ja et demanen dues places per pis. I m'han explicat, això no t'ho puc assegurar, que segons quines zones de Sabadell ja et demanen dues i mitja per pis. És a dir, que si fa un promotor fa 10 pisos, has de fer 25 places d'aparcament. Perquè, clar, cada vegada va augmentant el nombre de cotxes.
4: Però, en canvi, aquí a Sant Feliu, bueno, suposo que devia ser una de les excepcions que deies abans, perquè el bloc aquest d'aquí del Bòsit
0: No, clar, clar.
4: Allà no hi ha cap, no, zero però, places.
0: No,

0: Però tu llegeixes la normativa de Sant Feliu i què posa la normativa de Sant Feliu? Clar, la gent diu el bogi, també, el bogi l'he fet jo. No, no, l'ha fet la meva filla, però hi he intervingut jo amb el meu despatx. La gent xerra per xerrar i diuen imbecilitats. No, un imbècil que diu imbecilitats, doncs clar, per què no has fet places d'aparcament i per què les tinc que fer?
1: Perquè no t'obliga ningú.
0: No m'obliga ningú, perquè la llei
2: Perquè
0: diu...
2: és una de les excepcions que deies abans.
0: Exactament. Exactament. Hi ha una excepció a la llei, que si voleu la comentarem o no, tot el qual, que diu, si tu a la planta baixa hi fas botiga, una botiga, un local comercial, el que sigui, no estàs obligat a fer places d'aparcament.
1: Mira que bé.
0: Clar, i té la seva raó, i té la seva lògica. A Barcelona no de tot arreu obliguen això de la plaça d'aparcament. Ara, mira, aquesta setmana hem començat un projecte a Barcelona, nosaltres. Un projecte maco, sí, ens l'han encarregat maco, un projecte d'uns 10 pisos. I probablement és en un carrer superimportant de Barcelona, i que si fotem aquell carrer l'entrada de places, l'entrada de places de pàrquing, hem fet contactes amb la gent de l'Ajuntament i han dit no, ens estimem més que no feu places de pàrquing, sinó que aquest carrer el destineu al comercial perquè és molt comercial i ens interessa més el comercial.
1: Bueno, són
2: Sí,
1: quins carrers
2: bueno,
1: curiosos, sí.
0: clar,
1: Però clar,
0: hi ha
1: fet,
0: excepcions.
1: aquí a la
0: Hi
1: Font
0: ha
1: dels
0: excepcions.
1: Albes
0: Sí,
1: dic...
0: al Font dels Albes. I al Tura Serrats. On té l'aparcament? L'edifici del Tura Serrats.
1: Sí que té aparcament,
0: Eh?
1: no? Sí que
0: No,
1: té
0: no.
1: aparcament. Sí que té
0: Hi
1: aparcament.
0: ha una plaça d'aparcament, una, que es va fer per l'Antonio, però tu mires els que tampoc n'hi han i te podria aplicar, ara no me'n recordo.
1: Perquè allà només hi ha un pis, no? Només hi ha un pis.
0: Però hi ha comercial i s'ha de tenir uns metres per comercial i per pis. I quina més hi ha? I les places d'aparcament de l'Ajuntament com a centre públic, on són?
1: Darrere.
0: Bueno, darrere, doncs, bueno, o sigui, les fotem en un jardí privat. Però espera't, ara no me'n surten de tot. I n'hi ha moltes, n'hi ha moltes de cases d'aquestes. El que passa que, mira, la gent va parlant...
3: Bueno, ara no tindrem més temps perquè ja
1: Se'ns ha
3: ens
1: acabat el
3: estan dient
0: no, ja.
3: queda un minut, Joan. Continuarem?
1: Un
0: Continuarem.
1: altre dia.
0: Però bueno...
3: I a veure si algun dia ens dius la teva manera de trobar aparcaments per Sant Feliu.
0: Sí, home, clar, 514, em sembla que són.
1: Vale,
0: Hauria de
1: clar.
0: repassar el projecte.
3: No, el número,
1: Repassa
3: no. A on te'ls posaràs?
1: A la pròxima temporada
3: A pròxima
1: tornem a
3: temporada.
1: convidar, perquè
0: Sí.
1: es digui allà on te'ls posaria.
0: A veure, una cosa. Tinc un minut o no?
1: Mig.
0: Mig minut?
2: Mig, sí.
3: Mig.
0: Resolvem el tema del pericentre-sud. Ja està.
1: Del què? Del què?
3: Del pericentre-sud. Tens el llibre? Del Joan,
0: doncs ja està,
3: allà
0: per si ho
3: sempre
0: poso.
3: ho parles.
0: Resolem aquest problema i les tindrem.
3: Molt bé.
0: Però si no el resolem no ho farem mai.
1: Molt bé, Joan.
0: Hola.
3: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies per haver vingut.
4: Sí, molt interessant.
1: Molt interessant. I ens despedim dels nostres oients fins a la pròxima temporada, que tornarem a estar aquí per donar-los una mica de...
5: Bones vacances a tothom.
1: Bones vacances.
3: I... Roser, avui no has pogut explicar gaires
4: viatges. I que la gent viatgi, perquè està molt paradet tot.
3: Sí?
4: Eh? Va, que ja estan a punt de firmar l'acord i ja podeu sortir de casa.
1: Va, apa.
3: Adéu.
4: Fins al setembre.
1: Fins al setembre.

0: Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa de la bona música. Vivències musicals que us oferim tots els diumenges de 10 a 11 del matí al dilluns a la 1 del migdia i el divendres a les 3 de la tarda. Vivències musicals és un programa en el que col·laborem l'Àngel Falqués. Hola, Àngel.
1: Hola, bon diumenge i bona hora.
0: I el que posa ell... El d'allò de la música, no?
1: Sí, bueno, avui he quedat dels organitzadors tècnics, he quedat sol, que tinc el Joan era...
0: Sí, amb alguna rotonda que va girant, no?
1: Sí.
0: La Maria Torrents, hola, bon diumenge, Maria.
2: Moltes gràcies, ja tornem a ser aquí i avui farem la despedida, també.
0: El Pau Ibars, hola, Pau.
3: Bon dia.
0: Aprofitem també per, des d'aquest programa, felicitar el Jordi Massaguer, que avui és el seu cumpleanys.
1: El divendres va ser.
0: El divendres va ser?
1: Sí.
0: Així s'hi ha fet
3: divendres,
0: tard.
3: Divendres, divendres.
0: Sí. Ja he fet tard, ja no em donarà carmelos.
1: Però bueno, bon sant, bona... Sí. Cap, com se digui.
3: Capbuitada. Sí.
1: Capbuitada.
0: Capbuitada, sí. Veus? Una que va despistada sempre, que no sap mai el dia que viu. La que us parla, Rosita Figueres, no sé si ho he dit.
2: No.
0: Però em sembla que
2: no.
0: Em coneixen. Bé, programa de música, començo. Àngel, bé que ens has posat avui.
1: Sí, ja que no hi ha el Joaneda, comença tu mateixa.
0: Val. Benvinguts a aquest viatge musical únic i dedicat a una de les bandes més influents de la història, els Beatles. Avui recorrerem la seva trajectòria a través de cançons que van marcar època i van revolucionar la música moderna.
2: Des dels inicis a Liverpool fins a la seva etapa més experimental, descobrirem no només les melodies que tots coneixem, sinó també les històries, anècdotes i curiositats que s'amaguen darrere de cada cançó.
1: Acompanyeu-nos en aquest recorregut cronològic per la seva evolució artística. Tres veus, 13 cançons i un sol objectiu, reviure la màgia dels Beatles i entendre per què encara avui continuen captivant generacions arreu del món.
2: Comencem aquest viatge al 1962 amb la música de Love Me Do, el primer senzill oficial dels Beatles. Una canció senzilla, amb harmònica, molt present, que ja mostrava l'essència del grup i la veu compartida de Lennon i de McCartney.
1: La gravació no va ser fàcil. Hi va haver canvis de bateria fins a trobar la versió definitiva. Tot i això, la cançó va entrar a les llistes britàniques i va ser el primer pas cap a un fenomen mundial imparable.
0: Aquesta peça, que podríem traduir com Estima'm, parla d'amor directe i sense complicacions. És una cançó fresca, propera, que connecta amb la joventut del moment i que ja deixava entreveure el talent del grup.

0: Seguim el 1963 amb Please, Please Me, una cançó que va suposar el primer gran èxit dels Beatles. Inicialment era més lenta, però el productor George Martin va suggerir accelerar-ne el ritme. I va resultar, va ser espectacular.
1: El títol es podria traduir com Si us plau, complau-me, i la lletra juga amb un doble sentit molt sutil. És una peça plena d'energia, amb una melodia enganxosa que va captivar ràpidament el poble jove i d'aquell moment.
2: Amb aquesta cançó, el grup va arribar al número 1 a les llistes britàniques i va començar el fenomen conegut com Beatlemania. A més, dona nom al seu primer àlbum, enregistrat en només un dia intens d'estudi.

0: Aquesta tercera cançó es podria traduir com «Ella t'estima» i ens presenta una història explicada des de fora, gairebé com un consell entre amics. És alegre, directa i amb un missatge molt positiu que va connectar amb molta gent.
1: «She Love You» va ser un dels grans èxits del 1963, els Beatles, amb un famós «Yeah, yeah», que es va convertir en tot un símbol. Era la música «Yeah, yeah». Va ser la cançó més venuda de l'any al Regne Unit.
2: Curiosament, no se'n conserva la gravació original en màster, però el seu impacte és indiscutible. Aquesta peça va consolidar definitivament la Beatlemania i va demostrar la capacitat del grup per crear himnes irresistibles.

0: Amb el I Want to Hold Your Hand, els Beatles fan el salt definitiu cap als Estats Units. Aquesta cançó va ser clau per obrir les portes del mercat americà i convertir-los en un fenomen mundial.
1: La van escriure junts John Lennon i Paul McCartney, en una casa familiar, buscant deliberadament un èxit internacional. I ho van aconseguir. Van arribar al número 1 de les llistes dels Estats Units.
2: El títol es podria traduir com «Vull agafar-te la mà» i transmet aquella emoció innocent dels primers amors. És una cançó plena d'energia i d'il·lusió que encara avui fa somriure i convida a cantar-la.

0: Entrem al 1964 amb A Hard Day's Night, una cançó que dona títol a la primera pel·lícula dels Beatles. Jo me recordo quan la van passar al Coliseu. Te'n recordes, Rosita?
1: Sí.
0: La vaig veure totes les vegades que la van
1: fer. Totes les vegades que la van passar, oi?
0: Des del primer acord de la guitarra esdevé inconfusible i marca un pas endavant en el seu so.
1: El títol es podria traduir com Una nit després d'un dia feixuc. Parla del cansament de la feina i del consol a tornar a casa amb la persona estimada. És una lletra senzilla, però molt efectiva i propera.
0: En castellà la van traduir Que noche la de aquel día. Ah, era el nom de la pel·lícula, perquè abans tot era en castellà, esclar. Sí.
2: La cançó va ser escrita principalment per John Lennon, amb aportacions de Paul McCartney. A més, va ser un gran èxit internacional i consolidava el grup també en el món del cinema.

0: Yesterday ens parla de la nostàlgia i de la pèrdua amb una sensibilitat molt especial. És una peça íntima, suau, que connecta directament amb les emocions més profundes de qui l'escolta.
1: És una de les composicions més conegudes dels Beatles, escrita principalment pel Paul McCartney. Curiosament, la melodia li va venir en un somni i durant un temps la va anomenar Scrambled Eggs, ous barrejats, alguna cosa així, mentre buscava la lletra definitiva.
2: El més sorprenent és que només hi participa McCartney, acompanyat per un quartet de corda, cosa poc habitual en el grup fins a aquell moment. Amb aquesta cançó, els Beatles demostraven que podien anar més enllà del pop energètic i explorar nous camins musicals més introspectius i sofisticats.

0: seguim amb Help, una altra peça clau del 1965 dels Beatles. Tot i el seu ritme viu i enganxós, la cançó amaga un missatge molt més profund del que sembla a primera escolta.
1: La va escriure principalment John Lennon en un moment personal complicat. Ell mateix va reconèixer anys després que era un crit d'auxili real, reflectint la pressió de la fama i el vertigen del seu èxit.
2: El títol es podria traduir com Ajuda. Tot i la seva aparença alegre, ens parla de la necessitat de suport i comprensió. És una cançó que combina energia i sinceritat i que ens mostra una cara més humana del grup.

0: Amb Norwegian Wood, els Beatles fan un pas més cap a la innovació, inclosa a l'àlbum Rubber Soul. Introdueix el sitar, un instrument indi que porta un so totalment nou prop de l'època.
1: El títol es podria traduir com Fusta Noruega i explica una història enigmàtica sobre una trobada amorosa una mica estranya. Té un to irònic i subtil que convida a escoltar-la amb atenció per captar-ne tots els matisos.
2: La cançó va ser escrita principalment per John Lennon, amb la col·laboració de Paul McCartney, i el sitar el toca George Harrison. Aquest detall va marcar l'inici de l'interès del grup per la música i la cultura índia.

0: Eleonor és una dona solitària, gairebé invisible per a tothom. Recull arròs després dels casaments i somiant una vida que no és la seva. Podríem dir que representa tantes persones que viuen en silenci, sense que ningú se n'adoni.
1: Amb Eleanor Rigby, els Beatles ens expliquen una història colpidora. També hi apareix el pare Mackenzie, un capellà solitari que escriu sermons que ningú escolta. Dues vides que mai acaben de connectar.
2: La cançó, escrita principalment per Paul McCartney, és gairebé com un petit relat, sense guitarres ni bateria, només amb cordes. Es dibuixa un món trist i realista que marca un abans i un després en la seva manera de compondre. El productor George Martin va crear un arranjament de corda inspirat en la música clàssica que fa la feina, que fa única, que la fa única.

0: Amb Strawberry Fields Forever, els Beatles entren de ple en una etapa més psicodèlica i introspectiva. La cançó ens transporta a un lloc gairebé de somni, ple de records i sensacions.
1: Camps de maduixes per sempre. Podria ser la traducció del títol. Fa referència a un lloc de la infantesa, un espai per jugar i imaginar. És un refugi, un món interior on tot sembla més tranquil i segur.
2: La peça està inspirada en records de John Lennon a Liverpool, prop d'un orfenat anomenat Strawberry Field. La gravació va ser molt innovadora, combinant diferents preses i efectes, i mostra l'evolució artística del grup cap a terrenys més experimentals.

0: L'any 1967, en ple moviment hippie, els dels Beatles llancen All You Need Is Love, una cançó amb un missatge universal i directe que es va convertir en tot un himne d'una generació.
1: El títol es pot traduir com Tot el que necessites és amor. És una idea senzilla, però molt poderosa. L'amor com a motor del món. La cançó transmet optimisme i un esperit de fraternitat entre les persones.
2: Es va interpretar per primera vegada en directe en un programa de televisió via satèl·lit, vist arreu del món. Amb aquesta peça, escrita principalment per John Lennon, el grup reforçava el seu paper com a una veu d'una època.

0: Afegim ara una parada molt especial amb Penny Lane, una cançó que ens transporta directament a Liverpool, als carrers i records quotidians dels Beatles.
1: La peça, escrita principalment pel Paul McCartney, descriu personatges i escenes reals. El barber, el banquer, els autobusos, tot amb un aire gairebé cinematogràfic i molt detallista.
2: El nom és el d'un carrer, però aquí esdevé un símbol dels records d'infantesa. És una cançó alegre i plena de vida, que ens fa passejar per un lloc concret, però alhora molt universal. Penny.

0: Arribem gairebé al final del viatge amb Let It Be, una de les cançons més emblemàtiques dels Beatles, publicada poc abans de la separació del grup, té un to serè i gairebé espiritual.
1: El títol es pot traduir com «Deixa-ho estar» o «Que sigui el que hagi de ser». Ens parla d'acceptar les dificultats amb calma, confiant que les coses es posaran en lloc amb el temps.
2: La va escriure en Paul McCartney, inspirant-se en un somni amb la seva mare. Amb el seu piano i un cor final, la cançó esdevé una mena de comiat emotiu d'una etapa irrepetible de la música.

0: Come Together en l'àlbum Abbey Road dels Beatles i mostra un so més madur i sofisticat. El seu ritme pausat i la línia de baix la fan immediatament reconeixible.
1: El títol es podria traduir com Veniu junts o Ajunteu-vos. És una invitació a unir-se, però amb una lletra plena d'imatges curioses i una mica misterioses que fan pensar i imaginar.
2: La cançó va ser escrita principalment per John Lennon amb aportacions de Paul McCartney. Tot i la seva aparença enigmàtica, s'ha interpretat com un missatge d'unitat en un moment de canvis.

0: és camí. Parla d'un recorregut ple de voltes, de dificultats, però també d'esperança per arribar, finalment, a un lloc desitjat.
1: La va escriure Paul McCartney i, tot i la seva bellesa, va generar certa polèmica pels arranjaments orquestrals afegits pel productor Phil Spector. Amb tot, és un final emotiu per a una trajectòria irrepetible.

0: Amb Hey Jude, els The Beatles signen una de les seves cançons més llargues i emocionants. Comença de manera íntima i acaba convertint-se en un gran cant col·lectiu impossible d'oblidar.
1: El nom Jude fa referència a un nen que passa un moment difícil. La cançó es podria entendre com un missatge d'ànim. No et rendeixis, tot pot millorar si mantens l'esperança i la confiança.
2: La va escriure Paul McCartney pensant en el fill de John Lennon durant la separació dels seus pares. El famós final amb el na... com feia? Na... Ju... na... na... na... na... na... na... na... aquest sí que l'he trobat. Na... na... na... na... na... na... es va convertir en un dels moments més icònics de la història de la música. Penso que surt 15 vegades aquest na... na... na...

0: Bueno, fins aquí el programa d'avui. I he disfrutat, però molt, eh?
1: Oi que sí?
0: Els Beatles eren els meus.
1: Doncs no ho pensava, eh? Pensava que només m'agradaven a mi, però veig
0: doncs mira,
1: que
0: ha més gent.
2: És tota una generació.
1: No, ja he vist que us movíeu aquí, els ritmes
0: que tocava. Ballàvem i tot.
1: Sí.
0: Bueno, va, un bon diumenge i un bon estiu.
1: Sí.
0: Ens tornem a retrobar pel setembre.
1: Passada la Festa Major.
0: Sí, vindrem carregats de música, si pot ser encara més bona.
1: El Pau ho ha fet molt bé, però esperem que ja hi hagi el Jordi.
0: No, gràcies, Pau.
3: Vinga, bon estiu a tothom.
0: Vale, bon estiu.
2: Bon estiu, adeu. Bon estiu. Adeu.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig de presó. La sentència, dictada per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sònia Kerr.
3: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
2: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
3: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar-se als 40, volíem dir, a la Plana de Lleida i a la Catalunya Central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
4: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratant-nos molt bé i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
3: També creix el risc d'incendi. Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
2: Doncs per tot plegat volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor les properes hores. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
5: Bon dia. Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
2: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
3: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves de matinada, dissabte, diumenge, durant les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
2: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
3: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
2: Els esports, Anna Freixa, hi haurà 5è partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
6: L'Igualada va tornar a guanyar les Comas contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit a Riazor dimarts al vespre. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga el 1997.
2: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19 pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que el tribunal proposa suspendre-li la pena, en aquest cas si compleix algunes condicions.
3: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
2: Una sentència del Tribunal Suprem que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta, d'Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció.
3: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
7: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
3: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
8: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de derecho de las que provengo yo.
3: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
2: Doncs un seguit de decisions que feien avui doncs estar especialment expectants a la compareixença prevista del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Això sí, Sánchez no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant al PSOE com a l'executiu i en un acte sobre l'Espanya verda i digital ha volgut defensar la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
3: Sánchez, que ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
9: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El Gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
2: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit que cal un avançament electoral després de la condemna a l'exministre Ábalos.
3: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
10: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del Gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
3: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
0: Notícies en xarxa.
2: Arribem a la jornada àlgida de l'onada de calor que afecta Catalunya. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior, que poden superar fins i tot els 40 a la plana de Lleida o la Catalunya central. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant aquesta revetlla. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
12: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada
4: cap al cos. Quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
11: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
12: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
11: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
2: També des del govern demanen extremar la precaució, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Un dels punts amb els pics de temperatura més alts, com us dèiem, és la Plana de Lleida, on avui la consellera de Drets Socials ha inaugurat una residència de gent gran i ha fet referència a aquesta onada de calor. Hem un FM, Maria Lara.
13: La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha recordat que cal activar mesures d'autoprotecció i tenir cura també de l'entorn proper. També ha explicat que el govern ha enviat recordatoris sobre els plans d'autoprotecció, hospitals, residències, centres d'infants i centres per a persones amb discapacitat.
14: I tenir cura del nostre entorn i de les persones que coneixem que poden estar en situació de vulnerabilitat i que necessiten que els parem atenció, que els recordem aquestes pràctiques. Nosaltres, des del govern de la Generalitat, hem enviat recordatoris, hem recordat també els plans d'autoprotecció.
13: Martínez Bravo ha fet aquestes declaracions avui a Torrefarrera, on ha participat en la inauguració del nou centre Ginesta 3. El nou equipament disposa de 24 places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i ha rebut un finançament d'1 milió d'euros del Departament de Drets Socials i Inclusió.
2: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures. Al Maresme, ja durant el cap de setmana, ha picat fort la calor, amb temperatures que han arribat a superar els 34 graus i la majoria dels maresmencs no ho porten gaire bé. Han parlat amb ells els nostres companys de Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
15: Temperatures de 34 graus, aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme, on s'han enfilat encara més, han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
16: M'he sabut malament, òbviament. Tenim gosset a casa i està l'aire posat tot el dia.
17: Com mal. Yo personalmente muy mal y la gente mayor yo pienso que peor.
18: Ha venido de golpe, muy de golpe, muy fuerte, pero cada año hemos tenido la calor.
19: Ens hauríem de preocupar més perquè cada vegada va pitjor.
15: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
2: Les nits tropicals, un altre problema d'aquesta onada de calor, poden causar un fort impacte en la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit.
3: Instal·lar cortines fosques a casa, contra finestres exteriors i millorar l'aïllament tèrmic ajuden que el termòmetre no pugi tant. Això s'afegeix a altres mesures més conegudes, com abaixar persianes i ventilar a primera hora del matí i durant la nit. Jordi Mestres Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
20: La temperatura de la nit, i parlarem de nits d'or i de les nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
3: El metge de família també ha recalcat que tothom corre risc de patir un cop de calor, tingui l'edat que tingui, tot i que cal tenir especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior.
2: I és que aquesta onada coincideix també amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector.
3: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
21: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut, i aquesta situació ens sorprèn a vegades que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament, i el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: El govern espanyol ha aconseguit resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
5: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents. I, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
1: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
2: És 3:15. Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
22: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
23: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I, per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i, per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
22: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
2: A Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Obrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família i ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic. Des del 2004 ha atès més de 400 joves de la Catalunya Central. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
24: Fa 2 anys que a la Catalunya Central hi ha la Barnahus, una casa on es centralitzen tots els serveis que pot necessitar un infant o adolescent de 0 a 17 anys que hagi patit una agressió sexual. Aquest servei a Manresa fins a la data atès un total de 475 joves de les comarques centrals i ara es traslladarà en un nou equipament. N'ha parlat avui durant una visita a les obres el secretari general del Departament de Dret Social, Raúl Moreno.
25: Aquí veiem només una part, que és la punta de l'iceberg, no? I per tant això és important també per fer reflotar, doncs, totes aquestes agressions que es produeixen sovint o en l'àmbit familiar o en l'àmbit escolar i de manera molt callada, no? I aquest tipus d'equipaments, exposar-los a la societat, també dona exemple de quina és la voluntat, no? de protecció per part del govern.
24: L'edifici, que es fa en un solar cedit per l'Ajuntament, posa l'èmfasi en la protecció a les víctimes. S'està construint en forma de llar, tenint en compte les seves necessitats i intentant que se sentin el més com a casa possible. S'espera que el nou equipament es posi en marxa abans de finals d'any. Tot plegat s'està fent amb una inversió d'1,4 milions d'euros.
2: El cap de llista de Junts a Barcelona per les eleccions municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
3: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
26: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
3: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
2: Això serà el futur de Junts, però avui també és notícia el seu passat, perquè a Sant Cugat del Vallès el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presidit l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional. Són 150 metres lineals del germen de Junts i estan formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia. L'acte ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també el president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. La directora de l'Arxiu Nacional, Pilar Cuerva, ha explicat que s'ingressen als fons d'un dels partits polítics més rellevants de la història del país i n'ha destacat les sèries documentals de les campanyes electorals i els registres de militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha dit que Convergència Democràtica de Catalunya és una història d'èxit i ha destacat que durant tots els seus anys d'existència han estat al servei del país des del punt de vista de la gent i del territori. També ha destacat que en tot moment van ser una formació allunyada del sectarisme, populisme, demagògia i hipocresia política. Per la seva banda, l'expresident Pujol ha posat en valor la resiliència del partit davant diferents episodis d'èxits i fracassos que han superat al llarg dels anys i que han fet que en cap moment hagin estat residuals. El president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que amb l'ingrés d'aquest fons a l'Arxiu Nacional no només s'entreguen uns papers, sinó que passen a formar part del Patrimoni Col·lectiu i Nacional de Catalunya, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat la ronda de parlaments posant en valor el paper que ha tingut Convergència Democràtica de Catalunya per la història del país i ha dit que és innegable afirmar el servei que ha fet els catalans i catalanes treballant per la convivència del país. En aquest sentit, ha definit el fons de Convergència que avui es diposita a l'arxiu com un tresor col·lectiu. L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i els assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
2: Gràcies, Tina Forés, des de Cugat Mèdia, i repassem altres notícies destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
3: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
2: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la Mina, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
3: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla, després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte, i això tot... i els dispositius policials al barri per evitar-ho.
2: És moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival, una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
7: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
6: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
2: I arriben els esports. Que avui ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà 5è partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
8: Bon dia. L'Igualada va tornar a guanyar les Comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit a Riazor dimarts al vespre. Els igualadins es van avançar amb 2 gols ràpids de Matías Pascual, els gallecs van empatar i Marc González, amb 2 dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
9: I hem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Era una mica un partit trampa, no?, de veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. després han baixat, ens han superat físicament, i et diria que veia l'equip molt cansat i crec que els dos gols del Marc a la segona part ens han donat un aire bestiat. Veia les comes així, a mi quasi vam dir que em cau la llàgrima només entrar, no? Al final sóc d'aquí, a tota la vida, ben petit, i quan ho veig així, veia molts i molts anys que no ho veia. Dimarts, tots sabem què pot passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
8: A la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit de la final, el primer al Palau Blaugrana, després dels dos disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer, el València el segon. La final és el millor de 5. I encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
10: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? Molt, molt, molt, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
8: I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica el Jordi Cervantes.
11: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la general i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
12: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
11: La tercera etapa de la Volta Ciclista Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
8: I un darrer apunt de futbol, perquè l'AEM ha anunciat que Samu Luna serà el nou entrenador del primer equip femení de cara a la propera temporada.
13: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a 2:45. Fem una petita pausa i seguim de seguida amb més notícies. Fins ara.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El Sol podria xocar amb una altra estrella? Les estrelles estan molt, molt separades entre si. De fet, ho estan tant que gairebé amb tota seguretat els nostres cervells no ho poden entendre. Posarem un exemple. L'any 2015 va arribar a Plutó la sonda New Horizons. Havia estat llançada l'any 2006 de la Terra i va trigar gairebé 10 anys en arribar al planeta nan. I perquè només trigués 10 anys, aquesta sonda es va haver d'accelerar moltíssim. És una de les naus més ràpides que hem fet els humans. Viatja a 60.000 km hora. I diem viatge perquè encara està viatjant. Va passar pel costat de Plutó, va fer moltes fotografies i segueix viatjant a tota velocitat. D'aquí uns anys sortirà del sistema solar i si anés en direcció de l'estrella més propera, la veïna del Sol, Pròxima Centauri, trigaria en arribar-hi 80.000 anys. Si parlem en quilòmetres, Pròxima Centauri està a més de 40 bilions de quilòmetres. Com que són números intractables, els astrònoms han inventat una nova unitat de longitud, l'any llum. Un any llum no és una unitat de temps, encara que el seu nom ho sembli, sinó que és una unitat de longitud. És la distància que recorre la llum en un any. Cal pensar que la llum és la cosa més ràpida de l'univers. En un segon recorre gairebé 300.000 quilòmetres. Doncs imagineu quina distància tan gran que és un any llum. És més de 9 bilions de quilòmetres. Per tant, si fem la conversió, Pròxima Centauri està a 4.246 anys-llum. El Sol té una mida important, de gairebé 1,4 milions de quilòmetres. Tot i així, és tan gran la distància del Sol a Pròxima Centauri que si poséssim tot de sols en fila, un al costat de l'altre, n'hi cabrien 29 milions. Per tant, com es pot veure, és gairebé impossible que el Sol xoqui amb un cap altra estrella.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.

0: Un dels convidats d'avui deia fa una estona "What a time to be alive", no? I crec que seria bon títol del programa. "What a time to be alive".
1: No! Avui el títol del programa és "Highway to Hell", que estem al 666!
0: Sí, sí, sí, sí.
1: No, no, tu...
2: O The Number of the Beast, d'Iron Maiden.
1: O The Number of the Beast, de Maiden, clar que sí.
0: No sóc especial entusiasta del heavy i porto tota la setmana fent homenatge, escoltant cançons heavies. Programa 666, com no, tenim aquí el dimoni. El dimoni en un... Com era la cançó aquesta? El dimoni en... del Tomeu Penya?
3: Però... Vist des
1: tinc el dimoni dins jo, tinc el dimoni dins jo.
3: Però vist del món occidental, perquè el món oriental o la resta del món, el 666, li digués igual com el 578.
0: Ja, sí, tens tota la raó, Dani, i fas molt bé. Sí, està molt bé perquè el Dani no només ens porta el contrapunt europeu a les nostres vicissituds des de la visió sueca, sinó que a més li afegeix la visió...
3: tailandesa i asiàtica.
0: Tailandesa de la història. Bueno, a part dels habituals, avui tenim en Josep Ruano. Hola, Josep.
2: Bones, què tal?
0: Molt content de tenir-te. Deixa'm
2: igualment,
0: que saludi...
2: Igualment,
0: sí, molt, molt. Ja feia dies que necessitàvem la teva presència perquè el Dani sol no és incapaç de contenir-ho tot. Bones a tots els que ens esteu seguint en directe. Crec que estem en directe. No ho he verificat, diria que sí, a YouTube. Com sempre, ja,
1: veure,
0: gràcies.
1: Si diuen, saluden sí, i...
3: Que diguin alguna cosa al xat.
0: Exacte, dieu alguna cosa al xat, saludeu... etcètera, etcètera, etcètera. Vale, dos temes damunt la taula molt ràpids. Que...
1: Primer de tot, jo tinc una cosa...
0: Anem a fer el psicòleg.
1: No, és el psicòleg. Simplement perquè just abans de començar estava mirant el correu i he rebut un correu de la mailing list, de la newsletter del nostre amic Jordi Martínez, vale, que té el seu wellness financer, i ha fet una entrada, diguéssim, parlant doncs, de conceptes de finances personals a partir de la pel·lícula Pulp Fiction. I m'ha agradat molt utilitzar la idea de la maleta misteriosa dient doncs, que no hem d'invertir en el que no entenem, que hem de tenir un fons d'emergència com el senyor Llop, i pensar, doncs, està molt bé, recordar els mosseguis doncs, que tenim uns quants mosseguis que tenen unes newsletters molt interessants, com la d'en Rubén o la del mateix Josep, que darrerament no escrius, no hi ha
2: no,
1: aquestes entrades...
2: No, amiga, en els últims dos anys he fet una entrada només. Va morir el meu pare, vaig fer una entrada al cap d'un any, just al cap d'un any, que és l'última que hi ha, i no n'he fet cap més. Però espero que en aquest mes de juny em vindrà una o més d'una, perquè és un tema que porto treballant que és bastant llarg, i no sé si ho farem una sola i agarra-te, o si seran vàries. Ja vindran.
1: Bueno, has comentat això, és que diguéssim que a l'òrbita m'ho seguien unes quantes newsletters xules. Aquesta d'en Jordi m'ha agradat molt, li acostumo a llegir, diguéssim, en silenci, però tant en tant s'ha de reconèixer que hi ha coses xules.
0: Abans de tractar els dos temes, que ja els anuncio, però abans d'entrar, anem a parlar del papa de Roma, com és el 666, no, l'encíclica i la IA, que és un tema que n'hem tractat en el grup, i un altre que ha passat, no m'he entrat en detall, crec que avui en Rup publicava alguna cosa, sobre la necessitat de començar, bueno, que les empreses punteres i destacades sobre la IA s'estan veient pressionades darrerament per començar ja a tenir... retorn de la inversió o beneficis, i que
2: no,
0: això està
2: retorn,
0: condicionat...
2: Retorn de la inversió, els hi falta...
0: Molt, molt.
1: El retorn de la inversió sí. No hi ha... Sí, de fet, ja no és el retorn de la inversió, ells el que diuen és que tenen que agafar i que invertir 100 vegades més en infraestructura.
0: Sempre deixem el Dani per l'últim moment, i avui no m'agradaria que això passés, perquè ja no estaria al mar...
1: Estan aquí fent-li mac un Enrico...
0: En Enrico, clar. I m'agradaria... A veure, això que explico no és res per... Sí, no és res secret, perquè el Dani ho publica a Mastodon.
3: Ja, vale? Sí. dispara.
0: No, estàvem seguint aquest capítol per entregues de... Perquè, clar, a Suècia t'acomiaden avui, però no plegues fins d'aquí 6 mesos. Cosa
3: set.
0: Que és...
3: Bueno,
0: o set. Sí.
3: M'haguessin pogut obligar a treballar 7 mesos a l'empresa, sí. Però que en seran 3.
0: Que és una història que ja m'ha explicat sovint, que és com allò que la parella trenca, però que has d'estar convivint a casa amb l'altre durant tot aquest temps, que no és...
3: Sí.
0: No sé si és el més... adequat. I això genera, per una banda, que també tu hem llegit, situacions curioses, perquè, clar, òbviament, emocionalment, tu ja no hi estàs implicat, vale?
3: Exacte.
0: I, per altra banda, et passen coses, com és que clients que eren de la teva encara actual empresa, de la qual ja estàs acomiadat, et truquen per fer entrevistes de treball, no?
3: Sí, exacte.
0: Explica'm una mica, per posar context, però més que res per entendre, perquè sempre aquest contrapunt de la societat sueca ens va bé per entendre lo malament que estem, vale? O lo bé, en alguns capítols. Ah, això és la burocràcia, que és un tema que el Ludo li rebenta i que tu n'has sigut testimoni aquests dies. Sí, sí.
3: Sí, la veritat és que sí. Doncs mira, aquí a Suècia, quan t'acomiada, no existeix el finiquit? No. Però
0: es diu... Es diu... bestreta.
2: Liquidació.
3: Bestreta, no, liquidació.
2: No, liquidació.
0: Sí, va. Liquidació.
2: Sí, bestreta seguida.
3: Doncs la liquidació.
1: Sí, una bestreta doncs... quan et donen diners abans, per exemple, per fer un viatge per l'empresa i et donen diners per...
0: Correcte.
1: De caixa petita.
3: Va, doncs ja et donen una uns diners d'indemnització de tants anys, no, tants dies per any treballat.
1: Aquí, és el mateix que tenim aquí. A Suècia no existeix.
3: No, això a Espanya. Però aquí a Suècia no existeix això. Aquí el que existeix és, si depenent del número d'anys que treballis, et donen uns mesos d'anticipació al teu acomiadament.
2: Seria com un garden leave.
3: Exacte. Sí, no, jo no ho hagués dit millor. Doncs, per exemple, en el meu cas, que porto més de 10 anys treballant, t'han de donar un mínim de 6 mesos. Després, a partir d'aquí, és negociable. A mi m'han donat 7 mesos. I d'aquests 7 mesos, 3 els he de treballar, que acaba el 31 de juny, i a partir d'aquell moment que entraran 4 mesos que a mi em pagarà l'empresa, però no hauré d'anar a treballar. A més, en els papers que hem firmat, puc començar a facturar si jo volgués, o puc treballar en una altra empresa.
0: I ells et continuarien pagant si tu treballes amb... Aquest pacte no es trenca encara que tu trobis feina i continuïs treballant amb una altra persona.
1: Jo el que veig aquí és que hi ha com una opció molt eficient. Hi ha una sèrie d'eficiències en les intencions que hi ha. Primer de tot, si jo sóc un empresari i decideixo acomiadar-te, si jo tinc que agafar i donar-te una mortalada, per exemple, aquests 6 mesos que et donen, si te'ls tinc que donar de cop, per mi pot suposar un problema de caixa. Perquè... tinc 4 treballadors, em vull fer fora un i tinc que pagar-li 6 mesos de cop, potser no els tinc. I aquests 6 mesos a mi em donen una flexibilitat financera com a empresari. L'altra és que no tens que anar corrent cap al CEPO a demanar que et comencis a cobrar, perquè com tinguis un problema i no treguis un paper que toca i t'hagis d'esperar 3 mesos a cobrar, potser no pagues el lloguer. I això et pot representar un problema, amb el qual tu tens una seguretat. I d'alguna manera aquest temps abans et dona tu com un temps per reinventar-te laboralment. És a dir, tu ja saps segur que has de marxar, pots començar a buscar la feina... És a dir, tot està pensat perquè hi hagi menys tensions tant en l'empresari com en el treballador, com fins i tot en el sistema públic. Perquè el sistema públic, si tot va bé, tu ja t'has trobat una altra feina abans d'acabar aquest període i, per tant, no has d'entrar a cobrar de l'atur, amb la qual cosa és tot com molt eficient i com molt ben pensat.
2: I com funciona això, Dani, d'aquests mesos? Vull dir... els paga l'empresa, els paga l'estat dels impostos que ha pagat l'empresa o que has pagat tu.
3: Els paga l'empresa.
2: I això però és obligatori per llei o és un pacte privat, com si fos
3: És un pacte... per llei serien 6 mesos, però aquí ja truco. Perquè l'empresa on estic jo ara està, podríem dir, dins del sistema, podríem dir. Té un altre nom, però està dins del sistema. Si no estàs dins del sistema, poden fer els que els hi doni la gana. No, per això aquí a Suècia no tenim un salari mínim interprofessional, no existeix, sinó que cada sector doncs, té el seu sindicat, podríem dir.
1: I si el conveni col·lectiu.
3: Sí, un conveni col·lectiu. L'empresa no té l'obligació d'entrar en aquest conveni, però podríem dir que és un al·licient. Si estàs buscant una empresa, doncs que estigui dins d'aquest sistema col·lectiu. Abans, farà uns quants anys, abans de que se fusionessin amb l'empresa que es va fusionar fa 3-4 anys, no estaven dins del conveni col·lectiu. Jo no em pujaven el sou, estava congelat, i te l'han de pujar per llei si està en el sistema col·lectiu. Vaig trucar al meu sindicat i em van dir que no podien fer res, perquè com que l'empresa no estava dins del, d'aquest sistema col·lectiu, doncs no podien fer cap pressió, no podien fer absolutament res. I clar, jo els hi vaig comentar, però i què faig? I em van dir, la propera vegada que vagis a buscar feina, busca una empresa que sí que estigui en aquest, aquest sistema col·lectiu.
1: Que passa que això està molt bé, perquè això està molt bé, però això només funciona quan estàs en un sistema on el, on l'atur és el, on l'atur és estructural. Si tu estàs en un sistema on l'atur tens un atur endèmic, com per exemple a Espanya, doncs, que hi ha un atur endèmic, tant per gent doncs, que viu, diguéssim, doncs, de les subvencions o per gent doncs, que està en l'economia submergida o que estan a tot arreu, o simplement gent que no pot trobar feina o perquè viu a llocs on, on no hi ha feina. És a dir, clar, per això la gent acaba patant tothom a prop de les ciutats, les 4 o 5 ciutats grans, i la resta d'Espanya es buida, amb la qual hi ha un par...
2: I perquè Rodalies va com va, el transport públic és...
1: Hi ha tota una sèrie... Hi ha vegades, escolta, si tu estàs vivint a segons on i tens que anar a treballar, potser et surt més a compte cobrar del paro o la subvenció
0: Suècia
1: que toca
0: també
1: que
0: moure't. També hi ha economia submergida i no, pas, i no poca, per no, el que has dit alguna vegada.
1: Van demanar que tornés al caix.
3: El que he de matitzar, per exemple, l'atur aquí no és obligatori. Has de pagar a part l'atur. És a dir, jo pago...
0: Tu com a treballador, si vols cobrar atur quan no estiguis treballant, ho has de pagar voluntàriament a banda.
3: Exacte.
2: Que ja, però això perquè deu anar amb el model de la motxilla austríaca, no? O sigui, suposo que el que tu cobraràs d'atur són els diners que tu has posat.
3: No.
2: O sigui, tu pagues per pagar atur en els altres o pagues per tu quan estiguis...
3: Jo pago per quan estigui. No és com el que la motxilla aquesta...
2: La motxilla austríaca és amb les pensions, que és que els que estan pagant no estan pagant en els pensionistes d'ara, sinó que va amb una bossa per quan ella jubili. Mentre que a Espanya i a França i a molts altres llocs...
1: Perquè és un gastar.
2: Sí. Com funciona és que tu pagues per pagar en els que ara cobren.
1: I esperes que quan tu cobris algú hi hagi algú que pagui.
2: Quan toqui tu hi hagi algú que pagui, esperes això, sí. Exacte.
0: I el sistema aquest de pensions està repartit en tres canals diferents. Un, que és el de l'Estat, és a dir, que una part d'això sí que t'ho cobren de la nòmina i és com una part petita o no és la part més important, ¿vale? Una segona, que és com si fos un pla de pensions que està sotmès a possibles inversions però que tu, en principi, no pots tocar, però no és el servei públic, sinó que tu el pots col·locar a diferents llocs. ¿Vale? Tens opcions, assumint més risc, no més risc. I un tercer, que aquest és lliure i tu pots fer amb ell el que vulguis. O sigui, aquests diners del tercer, de la tercera via, i això al final és bastant positiu, perquè la gent comença a espavilar-se aviat.
3: Pren
0: la consciència que són els seus diners, no? els que rebrà el dia demà com
3: aquí
0: a pensió.
1: Una cosa, ara que estàvem parlant del sistema de pensions, m'agradaria recordar una cosa que he escrit avui en el grup de Telegram, i em sembla important. Jo fa més de 10 anys, i podeu tirar de maroteques, però bastant més, potser 12 o 13, que jo estic fotent la turra dient, tenim un problema de natalitat, hi haurà un problema de col·lapse de població. I fa més de 12 o 13 anys, ara se n'en donen compte a l'avantguàrdia, que estan dient, és que no hi ha prou criatures, que hi ha països com Corea del Nord, que estan a Corea del Sud, que estan amb natalitat de sota 0,7 criatures per dona, on la cultura aquesta de prohibit entrar criatures i prohibit entrar animals ha passat a dir, ara no hi ha criatures, ara què feu? Dropus. I és un problema. I és un problema multidimensional, no hi ha solucions fàcils, però realment, és dir, o sigui, per exemple, una de les coses que avui he llegit és la idea aquesta de que s'ha tornat tan complicat criar una criatura, segurament perquè les empreses que fan negoci del sector de bebès has de donar una educació equilibrada, estabilitat emocional, biberons esterilitzats i una baby jorn i baby Einstein i no sé quantes coses, que al final ens han fotut tanta pressió als pares que la gent diu, mi saps que és tan difícil
2: ens
1: que em compreu un gos.
2: Vida.
1: Ens han complicat tant la vida que em compreu un gos. Clar, jo quan vaig tenir el primer fill esterilitzava els biberons.
2: A Europa hi ha més mascotes que persones,
1: eh? Sí.
2: És un negoci de puta.
0: I a Catalunya hi ha més porcs que persones.
2: Això abans de que criessin porcs.
0: Sí, home,
1: sí.
0: A veure, un moment. Ahir vaig veure una
1: dada... I el palco del Bernabéu també n'hi ha.
2: Sí. Jo que anava dint Marc, que aquest tallat és ben cert. Jo també, amb el primer, si cau el Pipo a terra, si no segueix...
1: L'esterilitzador de Vigorons...
2: Amb el tercer... Jo esterilitzador no vaig tenir mai, però si vull dir-ho i tal. Amb el tercer, que no maten greixa, escolta'm.
1: Sí. No maten greixa, escolta. Allò d'escalfar el Vigorons, tindre l'aigua que l'entona pel Vigorons... no, aquí, urxateta i...
0: El món no és homogeni. Ahir mirava les dades de finals del 2024, principis del 2025, sobre l'edat mitjana per diferents espais i continents. ¿Vale? El que és l'Europa occidental, estem gairebé tocant els 45 anys. En canvi, a Àfrica no arriben als 18, estan als 17,5. És abismal la diferència.
4: Sí, sí, sí.
0: Per cert, total. Xina ha reduït... O sigui, la natalitat a Xina ha caigut d'una manera espectacular de fa temps, eh? Més enllà de les prohibicions
1: però,
0: que hi havia.
1: Però a Xina, a més, no és que hagi caigut, és que la van agafar abans de que la piràmide poblacional parés, a Xina van agafar i van dir, ui, és que tenim massa gent, i van fer lo del One Child, One Policy, amb aquella mesura absolutament feixista, terrible...
2: One Child Policy.
1: Que allò és el que feia és que les famílies tenien una criatura, però la tenien... Si els hi sortia una nena d'ent que havien avortat, i la nena acabava doncs, a llocs com Catalunya, o com Estats Units, o com a Canadà, moltíssimes nenes que avui en dia tindran sobre entre els 20 i els 30 anys doncs, van acabar venint cap aquí d'aquesta manera. I ara, de cop i volta, el que va passar és que el One Child Policy es va tornant One Child Culture. Després de tants anys, quan va dir no, ara podeu tindre més fills, la idea aquesta de família nombrosa, tindrem molts fills i no passa res i el segon fill és molt més fàcil que el primer i el tercer tal i el quart, i escolta, ja, cheaper by the dozen, doncs no va arribar i s'han quedat amb una cultura d'una família, d'un crio amb una família.
0: Tenen un problema amb la natalitat a la Xina.
1: I a més a més...
0: Això és... amb el sentit que tu deies, en el sentit que tu deies, quan la població no es renova, amb una o dues generacions hi ha un hecatombe. Ludo.
1: El tema és què passa amb el mercat laboral. Per exemple, quants diners, quants estalvis hi ha posat avui en dia en el totxo? Vale? Per molt que tenim ara, per exemple, que hi ha una generació que està entre els 20 i els 30 anys que no aconsegueixen comprar una propietat perquè està tot agafat, val? És a dir, compte, algú té que viure-hi. I a la que els baby boomers es comencin a morir, que recordem que eren boomers, per tant, que quan cauen molts, cada 10 anys n'han de caure molts, és a dir, de cop i volta, en un moment determinat, començarà a aparèixer molt de totxo disponible.
0: No, Marc. No, perquè el totxo està en unes mans... que no l'alliberaran de cop.
1: Dona, els 10 anys es moriran.
0: Mira, perdoneu, per anar fent participar la gent que ha anat saludant. Sergi Bones diu, Casamiquela, diu, sí, ja fa molts anys que la piràmide poblacional està invertida, però torno a posar el seu d'això, però és normal, amb el cost de la vida actual i els salaris que hi ha, jo dubto que arribi a tenir jubilació.
1: No crec que tinguis cap problema. O sigui, si tinguéssim problemes de jubilació, llavors hi haurem problemes realment xungos i el no cobrar jubilació serà el menor dels nostres problemes. La jubilació, al final, és una decisió política. Fixeu-vos una cosa. Quants anys fa que no estan tocant els trams d'Hisenda? Això vol dir que ens estan estat pujant els impostos a través de la inflació? Jo sóc el govern, aprovo... Com?
2: Que totalment.
1: Totalment, jo...
0: Està per aquí en David Acacio, que també li donem una abraçada molt forta.
2: Hola, David.
0: Per les implicacions emocionals que té amb nosaltres.
1: Però tu agafes i ets el govern i aproves durant anys consecutius, no, tenemos que recuperar el poder adquisitivo, vamos a aumentar l'IPC i que se paguen sueldos i no sé què. I no toques, no toques els trams i tu tens, per exemple, a nivell de patrimoni, tens que els preus de les vivendes es multipliquen, però tu no toques els trams de patrimoni, amb la qual gent que ha pagat tota la vida un piset i se n'ha comprat un altre i de cop i volta tenen que pagar impostos de patrimoni. Toca't els collons! O sigui, això, amb la qual és dir, vale, estarem d'acord o no estem d'acord, però evidentment hi ha una decisió política de que han d'entrar més impostos perquè s'han de pagar coses. Vale? Llavors dic, bueno, és una decisió política, no és una qüestió de quants diners hi ha a la caixa.
2: I tinguem present una cosa. Fa 10 anys, com a mínim, que no hi ha perdó, que no hi ha construcció a Catalunya, no hi ha construcció.
0: Per, no, i s'allibera contra gotes.
2: Estem,
0: perdona, avui, estem... Josep, no hi ha construcció, però no, hi ha un grup de tenidors de terrenys de sòl que el tenen,
1: Aquí el Maresme en tenim,
0: sí que el tenim.
2: Però, escolta'm, fa 10 anys que hi ha poquíssima construcció i estem a una Catalunya de 8 milions, que ja es dona per descomptat que, anem a una Catalunya de 10 milions. Per tant, cal més habitatge. Perquè si anem a 10 milions hi haurà més gent que necessita habitatge.
0: I més hospitals,
1: Si anem a 10 milions d'habitatge, vol dir, si venim a 10 milions d'habitants,
2: de persones, sí.
1: és perquè ve gent. No perquè naixi gent.
2: No, totalment d'acord. Està clar.
1: I quan ve gent, el problema és sempre es genera algun tipus de tensió.
2: Sempre. Vale?
1: Perquè, a veure una cosa, o sigui, el terme xarnego és perquè en un moment determinat hi havia una tensió determinada.
2: Sí,
1: i en Mallorca en diem forasters. O sigui, ara avui en dia te'n diràs d'una altra manera. Vale? I estarà vinculat al color de la pell. Abans estava vinculat a l'accent i del poble que venies.
2: Totalment. Vale? Llavors... fa 10 anys que es construeix molt per sota del que faria falta, de la necessitat que hi ha cada any d'habitatge. Construir una vivenda i vendre-la suposa sobre el terreny pagar d'un 30 o un 40% en impostos sobre el preu que es cobra el terreny. I de la construcció de la vivenda te'n vas un altre 30%. Però és que, a més, si estàs en segons quines zones, i a Catalunya la immensa part del territori està considerada territori tensionat, val? Però si anem a segons quines parts, i particularment en Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona reserva el dret davant d'una construcció nova o una rehabilitació integral reclamar un 30% de l'espai de vivenda per ús social. Jo estic d'acord que s'ha de fer vivenda social, zero dubtes. Ara bé, si es carrega tot en el sector privat d'aquesta manera, qui s'atreveix a construir? Ningú.
1: I llavors, un tema de coherència.
2: Llavors anem a discutir. Volem habitatge per tothom? Evidentment sí. Molt bé. On podem construir? Barcelona, dintre no es pot. Toquem el Prat? No, que ara ho diguem, Prat de conya, que se'n fa de cara. Que hi ha els ànecs.
1: Les carxofes.
2: Sí, bueno, depèn de quina part del Prat. Sí, Garricarda, els ànecs. Toquem tot el corredor... com es diu això? Tot el corredor que va cap a Manresa i demés? No ho podem tocar.
0: El del Llobregat.
2: En els Vallesos, què fem? Que si volem tot el territori protegit, no construir és caríssim i ho carreguem tot el sector privat. I a sobre el sector públic diu que fa el sector privat, a més dels impostos, me'n quedo un tros per fer vivenda social. I ara diré una cosa que potser no agrada sentir, però és que trista realitat, m'ho explicava una persona no fa massa també, que deia, hem construït un edifici i són pisos d'alt standing, xulos, vistes al mar, o poble nou, no sé què. Diu, 30% ens el reclama l'Ajuntament i reclama els que tenen vistes al mar per portar-hi gent que no pot pagar-se una vivenda, que està en situació d'exclusió. Automàticament el preu de la resta dels pisos baixa. I per tant hi perdo diners. Per tant no puc construir perquè hi perdré diners i no vull subvencionar d'aquesta manera. I en aquí afegim-hi a sobre tot això que 10 milions d'habitatges necessiten molta més energia que tenim ara. No volem moguins de vent.
0: I sanitat.
2: No volem
0: i escoles.
2: Però no volem moguins de vent. No volem nuclears. No podem fer més pantans. No volem cicle combinat.
1: És que són molt sostenibles.
2: No volem línies d'alta tensió per comprar corrent a fora. I, a més, hem de ser, diguéssim, sobirans amb alguna cosa, no? Llavors,
0: sí, com ho fotem? Sí, a Francia no, que li comprem tot a l'Aragó.
2: Clar, com ho fem?
1: No, Josep, quan vas amb cotxe...
0: Una cosa addicional que ha dit en Josep. Hi ha un tema addicional que acabes de dir tu. I és que avui en dia edificar, construir, és caríssim. Vale?
2: Només surt a compte
0: si són grans tenidors o si grans empreses que fan construcció.
2: Grans empreses
0: que a més només aquestes se'ls obre l'aixeta del crèdit, vale? I el crèdit li otorguen als grans bancs a tot arreu, no només aquí, arreu. O sigui, hi ha un problema greu a veure. Ens hem anat de mare, perdoneu que us hagi tallat, ens hem anat de mare, que estàvem escoltant el Dani, que no ha acabat en absolut d'explicar-nos la seva situació. I no hem encantat amb els temes d'avui.
1: Només comentar que si aneu amb cotxe, si feu, per exemple, el viatge, per exemple, des de Narbona fins a Múrcia, De Narbona a Múrcia. Veureu, només quan tu
0: això
1: baixes
0: per... Això es diu corredor mediterrani.
1: Fas l'autopista, l'autoruta del Soleil, que vas per França, i tu veus de cop i volta que veus hi ha una densitat de població molt baixa a tot el que és pues, la Catalunya Nord, tot això. Hi ha una miqueta aquí, una miqueta allà, hi ha certs nuclis, hi ha molta energia renovable, ¿vale? I llavors tu entres a Catalunya, comences a trobar gent a Girona, i a partir de que arribes a Sant Celoni, són polígons industrials pràcticament fins que arribes a Granollers, fins que arribes a Martorell, ¿vale? On ja deixa d'haver-hi res. Vale? I llavors vas trobant-te pobles,
0: vinyes,
1: i vas trobant-te coses. I llavors,
0: vinyes.
1: Quan surts, quan atreveses aquella zona on no hi ha autopistes i l'autopista sembla que l'hagi arrossegat un Klingon i un kaiju, l'hagi arrossegat amb només dos carrils, amb aquella autopista feta una merda, amb 80 quilòmetres que sembla que no hi ha cap autopista, cap gasolinera, perquè sembla que no s'hagi de travessar des de Tarragona fins a Castelló. Quan arribes a Castelló es comences a trobar hi ha autopista millor, una miqueta de coses de platja i renovables a pinyó. A la que vas per Alacant, a la que arribes a Alacant,
0: molins, plaques,
1: aterres a Sevilla, vale? I has de tancar la cortineta de la porta de la finestra de l'avió dels reflexos de les plaques fotovoltaiques de tot arreu. Conduint de Sevilla fins a Càceres, plaques fotovoltaiques a punta pala, molins a tomar pel cul. I una densitat poblacional tremenda. Llavors, el problema és que tothom vol venir a Barcelona, però és que no hi cabem. No hi cabem, i això és tot el que està dient en Josep. No volem construir, no volem ficar energia, no volem línies d'alta tensió. Hòstia, és que volem estar missa i repicant campanes.
0: En Jordi està deixant molts comentaris que no tindrem temps de dir. Jordi, gràcies, però no te'ls puc traslladar, ¿vale? Perquè necessito que acabi el Dani i que entrem amb els temes que havíem pactat que anàvem a parlar.
1: Podem parlar la setmana que ve. Estem fent un programa satànic.
0: En Josep porta dues setmanes dient-me i de què parlarem avui? Jo dic... No sé.
2: No, avui ja he dit que és el programa Cunyao barra de bar. Sí,
0: bueno, sí, Cunyao barra de bar.
1: Sí, tu.
0: Dani, tanca la teva situació. Vinga,
3: no, precisament el que esteu parlant, em sembla que he fet un vídeo al meu canal de YouTube sobre la descentralització que hi ha a Suècia, per exemple, en aquest aspecte, perquè també és un gran problema que tenim aquí, que tothom vol venir a Estocolm i el que ha fet el govern, o el que fa el govern, és portar doncs, les oficines governamentals a ciutats de entre 50.000 i 100.000 habitants. Hi ha oficines, doncs, que l'oficina de... No sé, l'oficina d'aquesta, de la feina que jo avui he tingut l'entrevista, la seva oficina central està a 3 hores en cotxe d'Estocolm, per exemple. Hi ha una altra que està... els que donen les subvencions als estudiants, està a 6 hores de cotxe, per exemple.
0: Aquí, Dani, no passarà això. Tot estarà a Madrid forever.
3: Sí, clar.
1: Mm. Bueno, o a Barcelona. O tu te'n vas a Barcelona, per exemple, o sigui, una de les experiències més divertides...
0: En relació a Catalunya, sí. Mm.
1: O sigui, per exemple, o sigui, la gent està parlant ara de les vagues i les manifestacions, la pobra gent que té que anar al Departament d'Ensenyament a reunir-se amb la consellera, el problema és com hi arribaràs, perquè no hi ha metros a prop, i no hi ha aparcament. És impossible anar allà al Departament d'Ensenyament, allà hi ha algú, i això és... I el caos del trànsit que tens allà és horripilant, o sigui, és dir, tot a Barcelona.
3: Aquí no fa falta que l'oficina central estigui a la capital, perquè tot es fa telemàticament. És a dir, pot estar a la Conxinxina, que tu no has d'anar a l'oficina aquesta, a Tràfic, per exemple. Tu no has d'anar a Tràfic.
1: Passa que també hi ha hagut uns incentius, perquè vosaltres el mes de desembre, amb un metro de neu, tampoc estàs demanant a la gent que vagi amunt i avall.
3: Clar, també.
0: Sí. Això era abans, ara ja no tenen neu.
2: No, i també que aquí, quan es fa alguna cosa per fer-ho online, 8 de cada 10 vegades, per ser generós, és com una merda punxada d'un pal.
1: O ho ha fet Indra.
2: Perquè és redundant, bueno, això, Marc. Ja.
0: Bueno, va, tanquem aquesta prèvia que ha durat...
1: Això era la prèvia, és una prèvia satànica. Ara anem per una part luciferica, va.
0: Si voleu, abans d'entrar, que per mi és un tema que crida molt l'atenció, que és la part, diguéssim, dels beneficis, de les punteres d'ahir, de l'intel·ligència artificial. Parlem un moment de l'encíclica.
1: Sí, bueno, a veure, d'entrada van anar... A veure, hi ha una cosa que ja fa un temps que ens havíem estat queixant i que estàvem dient, és dir, a veure, el tema dels baptistes i els bootleggers, la gent de la intel·ligència artificial estan buscant regulació, estan buscant perquè la regulació el que farà serà que desaparegui qualsevol possible innovació. Ells saben que estan en un sector que, a mesura que el sector augmenta i que les coses es descobreixen, que molta cosa és open source, ràpidament poden aparèixer nous competidors. Vale? I els hi ha anat molt bé, doncs, que aquí a Europa fiquem tot tipus de barreres, perquè vol dir que les empreses europees no podem fotre res, no es pot fotre res aquí a Europa, doncs perquè vam fer una llei, que així com la GDPR vam estar 25 anys per fer, doncs en 9 mesos vam fer una llei de la IA, i és una llei de tocar el violí, i com que no està clar el que diu la llei, ningú la pot complir i per tant ningú s'arrisca a fotre res. Vale? És exactament el que està passant. I llavors una de les coses que juguen és a dir que és a introduir amb tota la mala bava, el pensament apocalíptic i el pensament màgic. I el que t'estan dient són els científics de Data Science. Vale? Perquè, bàsicament, a veure, tot el que tenim avui en dia amb els models de llenguatge grans és simplement doncs, perquè hi ha uns càlculs matemàtics que són sumes i multiplicacions de determinants i prou, i no res més, amb alguns connectors i mecanismes de tensió i coses d'aquest estil, i cremar molta i fer moltes supressions, però el que passa és que hi ha un moment determinat és que apareixen unes propietats emergents. I comencem amb el pensament màgic. Això no ho ha programat ningú i apareixen unes coses. I apareixen aquestes propietats emergents i com més tokens cremis i com més GPUs hi connectis i com més centrals nuclears fiquis en els centres de dades i com més fiquis Pornhub i llibres que has cremat literalment els fiquis aquí dintre...
2: Més tonyines tindràs bullides ja directament.
1: Exacte, més tonyines tindràs bullides i de cop i tot tindràs aquestes propietats emergents. I això ho pot fer tothom, perquè aquesta àlgebra la pot fer tothom i, per tant, quina és la idea? Que ho regulin, perquè nosaltres que ja tenim el peix bullit, ningú més podrà bullir peix. I això està aquí dintre. I llavors començarem a parlar dels perills de la IA i del futur del treball i de la mare que els va parir i que es convertiran conscients i a Skynet i el HAL 9000 i la vinguda de l'anticristo i su puta madre. A veure...
2: No, doncs, aquest anticristo ja va venir, en Zuckerberg.
1: I en Bill Gates, sí, en Bill Gates, Bill Gates III, si suma... Sí, amb el qual ja ho tenim claríssim. Però almenys en Bill Gates ho fa bé, perquè se'n va a llocs així on hi ha canibalisme i es violen a criatures, com Déu mana, un satànic de dos collons, home, res de fer jiu-jitsu, allà. Ja vaig a fer jiu-jitsu. Zuckerberg, com a satanista, no està donant la talla, tio, no està donant la talla. O sigui, en Bill Gates en sap, home, anem a agafar impossible pandèmies i a dir que salvarem a tothom i fem... En Bill Gates en sap, home, no fotem. Si hem d'estar satànics, ens posem en Bill Gates. Llavors, hi ha una... Doncs, I això ens ho estan trobant cada dia, i el sopars de duro, i el Nick Bostrom, i que todos nos vamos a morir por culpa de la IA, i los peligros existenciales, i su puta madre.
0: Oh,
1: hòstia, ja hi som
0: Rafael
1: tots.
0: Rafael Jesús, com avui divendres.
4: Bona tarda a tots.
0: Hola, totes. Rafael. Què tal, maco? Trobava molt apartada en molts dies.
1: Llavors, una de les
0: estem
1: coses...
0: Estem aquí al mig del fregau, eh?
1: Al mig del fregau. Sí, ja hem deixat de parlar de la vivenda a Catalunya. Doncs una de les coses que jo vaig dir en un congrés, com un keynote, i ho tinc publicat en articles d'aquests així acadèmics i tot això, vaig dir un dels problemes que hi ha amb la IA és que la gent ho veu com una bola de vidre. Es presenta com una vidre. Jo vaig dir que ho veien com un palantir. Un palantir d'en Tolkien, una bola de cristall que té que donar...
2: Sí, sí.
1: Doncs dir, i no...
2: Ara sí que ha sortit d'Anticrist, en Peter Thiel.
1: Hombre! Hombre, a veure, en Benjamí està demanant-me que em llegeixi From Zero to One i me l'hauré d'acabar llegint ja que estem satànics,
2: No cal.
1: Són 4 horetes d'audiollibre, encara que haurà. Bueno, doncs a veure, doncs jo ja estava parlant d'aquest tipus de coses. Llavors, ara, precisament, resulta doncs que hi ha d'entrada el gairebé verbàtim El Sant Pare utilitza la meva metàfora del palantir sense dir el palantir, però dir, escolta, no, aquí no hi ha cap element màgic. Coses que diu el Sant Pare...
2: Perdona, per donar context, Marc. El papa de Roma és matemàtic. És un senyor que és llicenciat en exactes.
1: Que tota aquesta, gent que toca. Està... no són tontos.
2: No són
1: ni molt menys.
2: Els papes de Roma segurament són els caps d'estat més preparats que hi ha, o dels que més.
1: Aquest
2: particularment és matemàtic, a més.
1: Imagina't. Tontos no ho són. Llavors, primera cosa que diu el papa de Roma en la seva encíclica, dius, la IA no és màgica ni és immaterial. Sí, pràcticament el mateix que jo estava dient, jo i el papa estem d'acord. Molt bé, vale, però el que diu és que pot ser utilitzat, pot permetre amplificar la desinformació i barrejar tests fets amb opinions. Gràcies. Estem d'acord. I després diu, sense respecte pels fets, vale, la democràcia es debilita. És a dir, està agafant pràcticament citant en Ricky Gervais. Enrique Gervais tenint debats contra ser persones religioses, els hi deia Enrique Gervais, tu pots tenir la teva opinió, però tu no pots tenir els fets que tu triïs. I això ho deia en un debat sobre l'ateisme. Doncs el mateix argument dels ateus, gent com el còmic Ricky Gervais, que els hi deia, no pots tenir les teves opinions, però no els teus fets, no te'ls pots inventar. Doncs resulta que el Sant Pare està dient això. Continuem, vale? Sense respecte pels fets, la democràcia es debilita. No podem construir una realitat a conveniència, eh? Jo crec que estem d'acord, eh? O sigui, estem molt papistes avui, eh? O sigui, per ser satànics estem molt bé, no? Després, la IA imita relacions humanes, però no les pot substituir, evidentment. És com el porno amb el sexe, no? No. I de vegades l'IA la pot fer servir per fer porno, amb la qual cosa estem d'acord. I suposo que el Sant Pare en deu saber molt d'això, vale? Amb la qual cosa no hi ha cap problema, vale? Evidentment, hem de tindre una educació crítica i alfabetització n'hi ha. El problema és que l'alfabetització no n'hi ha. Qui te la voldrà donar són els que estàvem dient abans, que parlaran de la bola de cristall, vale? I dels perills de la IA, i començaran a parlar d'ètica amb IA i s'ho posaran els pèls de punta de les tonteries que diuen quan parlen d'ètica de la IA. Vale? Llavors, no, de cop i volta, no rebutja la ciència i la tecnologia. Gràcies, no rebutja la ciència i la tecnologia, gràcies, però sí el pensament de que la ciència o de que la tecnologia resoldrà tots els problemes de l'univers. Que, evidentment, la idea de que tots els problemes seran resolts a través de mecanismes és un pensament satànic. Amb la qual cosa és dir, bé, estem d'acord. I bàsicament, no podem tenir IA militar, vale? I per tant, i a més està dient que el problema, tot el que està vinculat a la IA no és un problema únicament tecnològic, com per exemple el tema del futur del treball no és un tema tecnològic, sinó que té un tema que veure humà, que hi ha humans al darrere. És a dir, quan estan dient els tontos del cul de Microsoft, que estava dient un dels tios de Microsoft avui que deia, sortia en un dels grups de IA que deia, és que primer deien que en 6 mesos tots els treballadors del coneixement estaríem substituïts. Ara estan dient que 1 any i mig. S'ho han repensat. És a dir, no, tios, no, hi ha una sèrie d'inèrcies i de coses que la IA no podrà resoldre. O sigui,
0: no, ara diuen que no poden pagar, que els hi sortia més a compte els treballadors que tenien que pagar els tokens, que no llavors, poden pagar-los.
1: Lo curiós és, d'entrada, escolta, aquest papa, escolta, fantàstic, tot el que ha dit aquest senyor, subscric. El problema és tant que arriba aquest moment de la...
0: Qui ho diu?
1: Exacte, qui ho està dient? M'està donant aquesta dissonància cognitiva, dir, el pensament màgic, no, però i allò del...
0: És el que deia en Josep.
1: Del cos del hippie...
0: To be alive, no? Que tens un president dels Estats Units que diu el que diu i tens un papa que diu el que diu, no? Vull dir que el món està canviant molt ràpidament.
2: Sí, respecte al que has dit Tomàs de Microsoft, no és del tot correcte, eh?
0: No, Ludo, sí, jo no he dit res.
2: No, sí, el que tu has dit ara del tema de que els hi surt més a compte, pagar treballadors... Que,
0: no, clar, no, això no ho ha dit Microsoft, això
2: Microsoft
0: ho diuen...
2: Hi ha
0: empreses que estan dient...
2: Sí, alguna,
0: estan
2: Uber, dient, després en parlarem, si vulgueu, eh? Però Microsoft està cancel·lant llicències de Cloud Code, però sembla que és per fer que els seus enginyers treballin amb Copilot Li en lloc de Cloud Code, no?
1: Sí, sí, sí. Codex, sense més Codex.
2: No, el Copilot Li. Copilot-Click.
1: Ah, el Copilot-Click és el de Microsoft.
2: Sí, en lloc que per darrere pots fer servir diverses coses. I va ser un reporter del The Verge qui va dir que, bueno, que alguna font m'ha dit que també hi ha elements financers a la decisió. Però, bueno, això és
0: rumorologia. És totalment lògic que hi hagin elements financers per altra banda, Josep, no?
2: Sí, evidentment, sí. Però vull dir que a mi em pesa més el dir feu servir les meves eines, com també feia Amazon i tal, vull dir, això ho veig més lògic, no? I jugar un dog food.
0: Si no voleu comentar res sobre aquesta reflexió, que l'Udo se l'ha mirada i, bueno, és així...
1: A mi el que m'ha sorprès això és dir, el gran sentit comú, dius, que ha fotut una de cop i volta, o sigui, una institució doncs, que tendeixen a ser reaccionaris fins que no ho són.
0: També, bueno, l'Església té això, que està, diguéssim, és una balança molt...
1: Et foten un
0: molt,
1: concili i de cop volta canviem-nos d'equilibrat.
0: És una balança molt desequilibrada, Estan, diguéssim, cremant gent a la foguera i de cop i volta accepten que la Terra dona voltes al Sol.
1: Sí.
2: Són molt bons sabent en quin moment han de pujar, diguéssim, a una onada, no?
0: Sí.
2: A part que
0: el papa és matemàtic i això no s'ha de perdre de vista, és americà, és nord-americà.
2: Sí.
0: Que això també té una
1: però,
0: perspectiva interessant.
1: Una cosa, hi ha una cosa que no s'explica, però que busques i dius, a veure, l'etimologia de la paraula església, vale, no és d'origen semita. Vale, com era el rabí Jesús Christ, vale? El rabí Jesús no era semita, l'església era l'estructura de comandament d'una religió a Solus Invictus, també conegut com a Júpiter, i el Pontifices Maximus no era un càrrec semita ni cristià, sinó era un càrrec de l'Imperi Romà i que en el final de la República Romana el càrrec de Pontifices Maximus estava a la casa juliana, específicament d'un tal Julius Caesar, amb la qual cosa, a veure si entenem que l'Església Romana no té res a veure amb els deixebles de Jesucrist. Punt! Punt.
0: No,
1: o sigui, i
0: romana...
1: Sant Pau és un romà que agafa, és un semita que està a l'Imperi Romà i que agafa i diu, anem a agafar aquesta secta de torracollons i els anem a agafar i reformar i els posarem a dintre de l'Imperi Romà com un recurs per estructurar l'Imperi Romà. Amb la qual cosa,
0: és una història llarga, per això van haver-hi...
1: És catòlica, apostòlica i romana,
0: sí,
1: no
0: sí.
1: Cristiana.
0: No, perquè per si hi ha una altra església, que és l'ortodoxa, que està a l'altra
1: no,
0: banda...
1: No, tampoc l'ortodoxa, és que l'ortodoxa és més papista encara, collons!
0: Sí, però no entrem aquí, Marc. No entrem amb l'història de l'església. Sí, però no entrem amb l'història de l'església.
1: No, però sí, però entenguem que hi ha... O sigui, si parlem de cristianisme, podríem parlar de maniqueisme, o podríem parlar de l'església armènia, o de les esglésies coptes. Una cosa completament diferent. Els que han continuat és la continuació de l'Imperi Romà. L'estructura de l'Imperi Romà que genera una narrativa i ara aquesta i de cop i volta i per això tenim en un moment determinat tenim a Sant Agustí que diu com hem de pensar durant uns quants centres d'anys, després ve Tomàs d'Aquino que canvia les coses perquè puguem tindre el Renaixement i després agafem i fotem els concilis de Trento i després fotem els concilis Vaticans segons i anem canviant i anem pivotant.
0: On s'impartia la justícia en l'Imperi Romà, Marc?
1: A la basílica que tenia forma de creu.
0: Sí, correcte.
1: Amb la qual sapiguem quines institucions tenim aquí. Vale. Una altra cosa que a mi m'agradaria explicar-vos, és dir, quan jo vaig anar a Egipte, quan s'hi podia anar per aquella zona, vaig anar a Egipte i vaig estar al Museu del Cairo, vale, i de cop i volta veig una estàtua i dic, hòstia puta, és la Verge de Montserrat. O sigui... Verge, la corona, negra, la criatura, la bola del món, sí. Isis amb Osiris. Isis amb Osiris. Quin és l'únic lloc on hi ha un museu egipci a Catalunya?
0: Perdó.
1: Amb mòmies incloses?
0: La Verge de
1: Montserrat. Us he de fer un dibuix?
0: La Verge de Montserrat no és negra, és fumada.
1: la d'Isis tampoc era negra.
0: Fixeu. És bruta i fumada.
1: És bruta i fumada. Que... No, amb tot el respecte, però fixeu-vos una cosa. L'Església Catòlica té que incorporar les verges per poder agafar i incorporar cultes pagans que no és capaç de controlar. I, per tant, el ficarà dintre la figura de la Verge Maria.
0: I això ha passat també en molts altres llocs del món. Amb figures que no tenen res a veure... Stop, perquè si no, si entrem aquí amb l'història de l'Església, farem un programa a banda.
1: I si no, comencem a parlar de les diferències entre els impulsos satànics i els luciferics.
0: Anem per la part econòmica, això que parlàvem de resultats. Aquí crec que, Josep, tu t'ho has... tenies una cosa a comentar,
2: bueno,
0: no?
2: No, sí.
0: Resultats de les empreses punteres d'intel·ligència artificial, vale. No? Aquesta exigència.
2: Excluent el Vaticà, no?
0: Excluent el Vaticà.
2: Vale.
0: Aquest sempre té beneficis, vull dir, i molts.
2: Sí, com Hisenda. Sí. En Marc ho ha dit abans, no? Anthropic sembla, ho veurem quan publiquin números, no? Però sembla que aquest trimestre entraria en benefici. És curiós quan passa això, no? Per una banda, va ser a novembre, més o menys, que ja, no sé com dir-ne, no? La utilitat, en podríem dir, o el rendiment, o... En fi, que van començar a funcionar molt millor tant els models Anthropic primer com els d'OpenAI, i sobretot amb tasques agèntiques, va ser el mes de novembre que van començar a treure molt millor funcionament, no?
1: Que llavors, aquest matí ens ha sortit a l'Opus 4.8, eh?
2: Sí.
0: En paral·lel a l'anunci de molts beneficis d'Anthropic, no?
2: No. Aquest dematí sí.
1: Entrada,
2: sí, aquest
1: dematí, en paral·lel.
2: A novembre, entrada, veurem quan presentin l'informe trimestral a la SEC. Llavors, a novembre comencen a tenir un funcionament bastant més bo. I passa una altra cosa, que és que es dispara l'ús en càrregues agèntiques. És a dir... Tinc agents, ja no és un prompt i una resposta, tinc agents que fan coses, que pensa i diu, no, espera, que tornaré, que executo això de fora, que torno, que m'ho miro, que no sé què, és quan es dispara aquest ús. Que això que fa és disparar el consum de tokens, una barbaritat, però una barbaritat, no? Que és exponencialment. El mateix novembre, si no em falla la memòria, estava buscant l'anunci, ja no el trobava, però ja el trobaré. El mateix novembre, aquest que va ser, dic de memòria, Anthropic va canviar el seu model de preus. Vale? Diria, eh? Estava buscant un anunci i no se'l trobava. Va canviar el model de preus per començar a cobrar a tothom a preus d'API. Això és el que va provocar és que molts usuaris anessin veient en el cas d'Anthropic o dir, se t'ha acabat el consum
1: Perdona, Josep, això no és exactament així. El que va fer Anthropic va ser dir, si tu vols utilitzar el nostre servei de subscripció d'allò...
2: Sí, el 20 euros al mes, sí.
1: El de 20 euros al mes, o jo pago el de $100 al mes.
2: O sigui,
1: si tu vols utilitzar aquest servei i tindre tota aquesta quota, ho fas des de les nostres aplicacions. Fa servir el Cloud Code com a agent, fa servir el Cloud Desktop com a aplicació de desktop i fa servir la nostra web. I tens exactament això. De fet, en Simon Willison avui publicava un article.
2: Sí, el tinc davant, l'article
1: en
2: Simon
1: Willison. L'article aquest d'en Simon Willison, si tu utilitzes la subscripció d'Anthropic i fa servir el Cloud Code, és els $100 et donen com per $1,300 de tokens.
2: Sí, el que passa és que quan passa això... coincideix amb aquest canvi del patró d'ús, que això també ho expliquem avui, de manera que aquests $20 que en principi deien el mes d'agost, ho deia Anthropic, deia Cloud Seeds, els de $20 al mes, include enough usage for a typical workday. Això es va acabar de cop. És a dir, quan comences a tenir càrregues agèntiques ja no te ja, amb $20, amb el de $20 no arribes.
1: No, amb $20 necessites el de 100. Necessites
2: el max, el de 100. Llavors, què passa? Que quan arribes a tope en el de $20, que et diu passa a preu per API. Passa a consumir, per consum, i t'acarrego preu per API.
1: I et maten aquí.
2: Clar. Llavors, tant una com l'altra, aquest canvi va fer a novembre els Anthropic i estava buscant, avui se n'ho deien, penso que abril va ser quan OpenAI ho va fer, abril d'aquest any. I això ha disparat els seus beneficis. Però ha disparat els seus beneficis amb empresa en sector enterprise. I la qual cosa no deixa de ser divertida, no? El sector que requereix més força, més humans per operar, perquè no van tres contractes enterprise per la web, resulta que és on van ells, no? I estan contactant. Segons Wilson deia, 700 llocs de treball a OpenAI i 390 a Anthropic, buscant gent de go-to-market i de delivery per enterprise. O sigui, buscant equips de ventes i d'implementació.
1: Sí, no? Sí, sí, sí.
2: Que estan atacant directament en el sector enterprise. Què ha passat aquí? Uber. Diu, és que ens hem gastat en pocs mesos el pressupost de tot l'any, ja, som normal, perquè ho vas calcular, el pressupost d'aquest any el vas calcular a l'octubre. I quan al novembre vas començar a desplegar càrregues agèntiques, aquells càlculs que havia fet no valien per res, no els vas actualitzar. Pues que, tot menjat, no? Llavors, jo penso que estan fent això per donar beneficis o acostar-se a beneficis per demostrar que poden guanyar pasta en algun punt aviat, perquè tenim, segurament sobre setembre, que sortir de borsa tant d'Anthropic com d'OpenAI
1: i de SpaceX.
2: I de SpaceX AI, que no sé si vindrà una mica abans aquesta.
1: Em sap greu, l'estiu.
2: Sí, perquè ja ha fet el feeling de ser, que en principi ho podria fer abans. I perquè hi hagi, perquè funcioni bé les sortides de borsa tan massives, valoracions que no s'han vist mai, que són, absurdes.
1: A SpaceX em sembla que volen entrar a 2 trilions.
2: Sí, doncs, què passa? Necessites dues coses. Un, que la gent pensi que aquelles empreses algun dia guanyaran diners. I dues, necessites que hi hagi un clima més o menys optimista, de bonança, de dir, hòstia, va tirant, la tecnologia va tirant, llavors se va bé, anem a posar diners. Perquè, si no, ningú comprarà. La meva hipòtesi és que acabarem aquestes IPOs entre setembre i octubre, molt proper a aquest midterm. Quan s'acosten els midterm, els nord-americans sempre els agafa fred de peus, i en aquestes amb entrar amb tal, encara més, em penso. I, per tant, i la meva hipòtesi, no tinc boca de vidre, perquè estem satànics, vaig a
1: estem veure satànics, avui estem satànics.
2: I la meva hipòtesi és, aniran les coses optimistes a nivell de borsa, es faran aquestes sortides de borsa salvatges, hi haurà molta gent que voldrà comprar, tant aquestes i per extensió altres tecnològiques, per exemple, es compra a través de, molta gent compra a través de fondos o diverses accions, no un sol títol i tal. Això generarà que molts, diguéssim, grans inversors venguin molt, per vendre necessites que algú compri, no? Per tant, hi haurà un moment dolç per vendre amb unes valoracions altes, i quan això passi caurà, i s'acostarà amb el midterm, i vindrà que molts analistes porten anunciant de fa temps que és una crisi de deute privat important. I aquí veurem què passa, perquè això té seriosos problemes de consum i afecta tota la cadena. Per tant, sí. veurem com aniran. Dit això, per retorn d'inversió que deies tu abans, Tomàs,

0: 4.5 era el que permetia els fluxos agèntics continuats. És a dir, no que no fallés, però que no fallava en la utilització d'eines. I, a més, s'han après una sèrie de coses. Llavors, el que sí que és important tenir en compte són unes coses que no estem... La primera cosa és, si observem tota la tecnologia de la web, llevat d'estandarditzar l'HTML en l'HTML5 i de la crida de JavaScript asíncron de 2004 de Microsoft amb l'Ajax, pràcticament tota la tecnologia de la web es va inventar durant la bombolla del 2000, que va punxar. Vale? Però aquella bombolla va deixar una gran quantitat de tecnologia, de documentació, de gent formada, de nous models de negoci, que ens ha permès després tindre això. Llavors, és a dir, aquí segurament estem a dintre una bombolla, i ho deia el Ben Thompson, en l'estratègia fa mig any potser, és a dir, escolta, segurament hi ha una bombolla, però s'estan creant moltes coses molt interessants. Llavors, això, hi ha una altra cosa...
1: Això, Marc, perdó que et talli, ho explica molt bé una investigadora en teoria econòmica que es diu Carlota Pérez. Té un llibre boníssim, que és Technological Revolution and Financial Capital, The Dynamics of Bubbles and Golden Ages. I ella explica que hi ha dos grans períodes en qualsevol revolució tecnològica, que són el període d'instal·lació i el període de deployment. No? I el període d'installation period té una part d'irrupció, hi ha capital abundant, tecnologia que promet que promet que ens farà el sopar i serem guapos i alts i forts i tal, no? Que promet alguna cosa molt xulo, i això fa que hi hagi una entrada de capital salvatge que financia que surtin empreses aquestes. Això fa que surtin moltes companyies competint, vale? Que és la segona etapa, que és el frenzy, no? Surten moltes companyies competint a fer allò. I la competència què fa? Avança l'estat de les coses. Com que fa avançar... Fa
0: molta
1: avançar,
0: innovació, no? Moltes idees, es proven moltes coses, s'equivoquen molt, es troba el que funciona...
1: Hi ha moltes morts, no? I dalt, però es va provant i iterant moltíssim, per tant, el que tens és que els retorns econòmics estan per sota del cost de capital, perquè moltes moren, perquè moltes no avancen, perquè he fet una cosa que més m'ha superat una altra, no? Llavors passem en un moment... diguéssim, això crea un cert pessimisme inversor, perquè els retorns són més baixos que el cost de capital, i passem a una etapa de consolidació, que ja estem a la fase de deployment period. No?
0: Que gairebé ens estàs explicant el cicle del hype de Gartner.
1: No, perquè el cicle del hype de Gartner no es basa en tant en economia com en modes.
0: No, però que encaixa. En el cicle que ens has explicat hi pots superposar el cicle de hype.
1: Sí, més o menys, tot i que de forma és diferent, no? Però, bueno, perquè... De forma és diferent.
0: Bueno, però seria com la segona derivada del que tu estàs dient.
1: Seria com una sinusoidal i el de Gartner queda amb un plató, però, bueno. Llavors, què passa? Que hi ha consolidació de companyies. Doncs moltes han mort, vaig a comprar-ne d'altres, tal, no sé què, s'ajunten companyies i el focus està en eficiència. Han dit, bueno, hem juntat aquí 20 companyies, doncs anem a fer que això sigui eficient. I, a més, això fa que les empreses ja han començat a utilitzar aquestes tecnologies i, per molt que no sigui potser encara massa adoption, ja comença a haver-hi una certa productivitat, ja comença a haver-hi casos d'ús, ja hi ha casos d'ús bons. I això condueix a que les empreses són eficients, a que comença a tenir un retorns, produeix una situació en què les empreses donen un retorn de capital per sobre el cost de les accions, perquè les accions havien caigut, no? per sobre el cost de capital, i tornem a l'optimisme. I la primera fase, la irrupció i el frenziness, no, d'aquest installation period, és capital especulatiu, purament financer, que són els que escalfen els mercats dràsticament. Quan anem a la zona més avorrida, si vulgueu, de deployment period, que és la zona de sinergia, de juntar companyies i eficientàries, i de maduresa, que seguia el plató productiu, que en diu el cicle de Gartner, aquí és capital industrial, és capital productiu. Perquè això és capital industrial que no ho fa especulativament, no? I el tema és on està el punt d'inflexió entre el període d'instal·lació i el període de deployment. El que a mi em sembla és que estem en aquest punt, arribant a aquest punt. Per què? Perquè hi ha problemes per tenir prou energia, perquè hi ha problemes per tenir prou centres de dades disponibles i perquè estan fent molta pressió per començar a voler donar beneficis, no? El capital privat de grans fortunes, que és el que mou les inversions, està molt aturat, molt frenat, esperant a una caiguda per entrar baratos a la borsa i, per tant, comença a acabar-se aquest capital per finançar aquestes operacions. Amb el que el tema és quan hi ha aquest punt d'inflexió i jo crec que ens hi acostem i que ens hi acostem a final d'any.
2: Josep, deixa'm afegir un altre tema. La IA i tot el que li envolta, està movent tant capital que la resta de sectors estan pràcticament plans.

0: a nivell de sí, sí. A nivell de borsa, l'altre dia mirava les dades i què passa? Que perquè tothom es puja al carro, tothom vol comprar chips o vol comprar... sí, està tot els diners van aquí i la resta estan com plans. Estan...
1: Al final, I ho que deia en Marc, vull dir, això genera que s'ha creat una infraestructura salvatge.
0: Sí, sí, sí.
1: I aquesta infraestructura salvatge...
2: Però fixeu-vos una cosa...
1: Haguem construït sobre la crisi del 2000.
2: Però fixeu-vos una cosa, la idea al final és de la narrativa del final dels agents. Ja no parlem d'ahir, ja parlem de la idea d'aquests a dintre, aquests agents. És que donen una productivitat que s'apliquen a qualsevol cosa. Jo, per exemple, mentre estàvem fent ara aquest programa, he tingut en un dels meus agents, que es diu Grumpy, que estava agafant una tesi doctoral d'un estudiant meu i estava revisant les 150 referències que hi ha a la seva tesi doctoral, ha dedicat a mirar-les totes, verificar que totes estiguin, que els ICCNs, els ICBNs, els DOIs estigui tot bé, que tot estigui fet, que els autors estiguin ben fets i que la cosa que la tesi diu que diu aquest article existeixi i que sí, i que coincideixi. De fet, m'han trobat dos que estan malament que haurem de revisar. I ho està fent fins ara. La diferència...
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera que Ábalos és culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig, tot i que el tribunal es proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat avui d'un avançament electoral després d'aquesta condemna. Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
5: Y fue Pedro Sánchez el que llegó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
4: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez. Més temes, els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte diumenge a les festes al barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat l'agressió.
6: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I, per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i, per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
4: I s'ha trobat un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona. La troballa s'ha fet la passada nit entre les estacions de Sant Roc i Artigas Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets. I arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals. Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis a la consulta. I poden participar totes aquelles persones majors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui és el dia àlgid de la onada de calor, es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida o a la Catalunya central. Les nits tropicals poden causar un fort impacte a la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit. Instal·lar cortines fosques contra finestres exteriors i millorar l'aïllament. Jordi Mestre Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
3: Que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits d'or i de les nits tropicals, no, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
2: Una onada de calor que coincideix amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina al sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat, ha dit a l'hora de fixar les restriccions pel risc d'incendis.
4: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
2: I a Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Cobrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família. Ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic, que des del 2024 ha atès 400 joves de la Catalunya central. Tot plegat s'està fent amb una inversió d'1,4 milions d'euros. I el poble d'Hostalric pateix des de fa una setmana una plaga de mosques que ha obligat algunes empreses a tancar uns dies per la impossibilitat de treballar. Hi ha comerços, bars, restaurants que no poden funcionar i d'altres que ho fan amb les molèsties que suposa tenir desenes de mosques envoltant el treballador. El Focus és una empresa de reciclatge que hi ha al polígon d'Hostalric i que tenia uns palets infectats de mosques. Amb el pas dels dies i amb la pujada de la calor s'han anat reproduint i escampant-se per tot el poble. El consistori ha obert un expedient administratiu a aquesta empresa per la situació que s'ha generat.

0: xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no ha volgut fer referència avui als casos judicials que afecten el PSOE i a l'executiu. En un acte sobre Espanya Verda i Digital, ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país. Sánchez ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat i ha assegurat que els fons Generation, amb aquests fons, s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
2: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social.
3: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza.
1: Escoltàvem ara precisament Aina Vidal dels Comuns, la portaveu dels Comuns. Precisament els socis de govern veuen amb bons ulls la contundència del Tribunal Suprem amb l'exministre José Luis Ábalos. De tota manera, com sentíem, han condemnat el fet que l'empresari Víctor Aldama hagi estat condemnat a 4 anys i mig, però saldi la seva pena amb 1 any de treballs a la comunitat. Més qüestions. Els episodis de sequera cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic. Barcelona ha fet balanç avui dels treballs que s'estan fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica, una eina que permet disposar de més recursos hídrics alternatius destinats al rec dels espais verds, la neteja de carrers i el clavegueram, també al funcionament de les fonts ornamentals. I la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha acordat citar a declarar com a testimonis la parella de l'empresari, les seves filles, germanes de l'acusat, Jonathan Andic, i la terapeuta familiar, entre d'altres. Són una dotzena de testimonis, entre ells 2 agents dels Mossos de la Unitat d'Intervenció de Muntanya, i que van ser els que van arribar al lloc dels fets en el moment. En la resolució també insta el cos a investigar la identificació dels 2 excursionistes que van interactuar amb Jonathan Andic el dia dels fets.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes i Koldo García a 19 anys de presó. Jordi Fortià.
3: El tribunal li ha imposat a Víctor Daldama 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, torna a reclamar eleccions, mentre que per la portaveu de Sumar, Aina Vidal, hi ha desproporció en les condemnes.
4: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez.
5: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter. Pero ya está bien que...

0: permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones.
1: El Consell General del Poder Judicial obre expedient al jutge Peinado per la interlocutòria sobre Begoña Gómez.
2: L'inici del procediment ha tirat endavant gràcies al vot de qualitat de la presidència de la presidenta del Consell General del Poder Judicial.
1: Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
2: Els bombers preveuen un 30% més d'equips per a la nit de Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania. L'han presentat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el titular d'Agricultura, Òscar Ordeig.
3: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
4: Demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
1: Catalunya afronta el dia àlgid de la onada de calor. Lleida i Alcarràs ja han superat avui els 42 graus de màxima.
2: El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat ha necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
1: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Arnau, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
2: Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Pilar Cruz és la directora del festival.
5: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps.
1: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet pot situar-se a una sola victòria de guanyar el títol de la Lliga ACB.
6: D'aquí a menys d'una hora, el Barça se les veurà amb el València Bàsquet en el tercer partit de la final. Els de Xavi Pascual volen aprofitar el factor pista, guanyar els pròxims dos partits al Palau Blaugrana i aixecar el títol de Lliga.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. En plena onada de calor, Lluís Mi Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda. Temperatures de plena onada de calor, les que hem anat tenint al llarg de les últimes hores i, de fet, hem arribat a xifres de 41-42 graus oficials a l'ombra en alguns racons de l'Ebre, de Ponent i de la Catalunya Central, cap a l'interior barceloní. 37-38 graus al Vallès, per exemple, també gairebé 40 graus a la Vall del Llobregat. I aquestes temperatures tan elevades han desembocat en tempestes que les primeres han vingut des del Prepirineu i a hores d'ara se situen ja més cap a la Catalunya Central. Moltes d'elles deixen poca aigua, però sí ràfegues de vent destacables. Atenció amb el risc d'incendi, perquè són ventades molt sobtades d'aire molt sec en un entorn que està completíssimament assedegat. Aquestes tempestes no arribaran a la costa, per bé que les desfetes, en forma d'encluses, núvols prims, sí que estan ja a hores d'ara afectant gran part del centre del país. Demà a la tarda, una altra vegada, tornarem a tenir alguna tempesta cap al Pirineu. Local, molta calor i, de fet, ja al matí començarà amb unes temperatures desbocades. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
9: Bona tarda, Dali. Sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària després d'una jornada complicada, sobretot a l'autopista AP7 i a l'autopista del Maresme. L'autopista del Maresme, per exemple, ja la donem del tot per normalitzada. I a l'AP7 ara bàsicament destaquem aturades d'uns 4 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, aquest tram del Vallès, AP7 encara carregada amb aturades, com et deia, en sentit nord, en sentit Girona. També tenim aquest accident a la C25, a la zona d'Espinelmes. La via està tallada una estona en sentit Vic, ara ja la tenim oberta, però només hi ha un carril obert. Per tant, aturades puntuals en aquest punt de la C25, Espinelmes i en sentit Vic. De la resta de vies ens quedem amb les aturades al darrer tram de la C33 i de la C58 entre Montcada i Reixac i el bus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
7: Notícies en xarxa, edició Vespre.
1: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. La notícia arriba al mateix dia que el Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Peinado per la seva interlocutòria contra Begoña Gómez.
2: El Tribunal Suprem considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor Daldama se li han imposat 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
1: Doncs el govern i el PSOE asseguren respectar la decisió del Tribunal Suprem, però hi veuen desproporció entre la condemna a Ábalos i Coldo i la del comissionat Víctor Daldama.
2: Qui s'ha posicionat és el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha estat taxatiu al ser preguntat per aquesta qüestió. Puente ha respost que qualsevol persona amb ulls a la cara hi veu desproporció. Això sí, el ministre no ha entrat en més detalls.
1: En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos.
2: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
10: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
2: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
1: Ho dèiem ara, el govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu.
2: Un president, però, el president, però, no ha volgut fer avui referència als casos judicials i ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
11: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, pues en esta ocasión supimos elegir bien. Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
1: Els socis del govern veuen amb bons ulls la contundència del Tribunal Suprem amb l'exministre.
2: De tota manera, des de Sumar, la portaveu dels comuns, Aina Vidal, també lamenta la manca de contundència judicial contra Víctor Daldama, condemnat a 4 anys i mig, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per la comunitat.
12: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza.
1: I la sentència ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir.
2: L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado i només minuts abans per fer-se públic l'expedient. Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
1: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
13: es una desproporción absoluta. Es decir, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente. Pues puede llevar incluso a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
2: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
14: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
2: Els bombers preveuen un 30% més d'equips per a la nit de Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la Revetlla.
1: Judit Vallès.
15: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
3: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
4: De demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
15: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc. A més, s'ha recalcat la importància que la prevenció vagi en sintonia amb una millora de la gestió forestal.
1: Tot plegat el dia àlgid de l'onada de calor. Lleida i Alcarràs han superat avui els 42 graus de màxima i una desena de municipis més als 41.
2: De moment, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat ha necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
1: Esther Minguell.
16: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
17: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
16: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
18: Incrementem el número d'efectius, també per la situació de risc, sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
16: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
1: I també des del govern demanen extremar la precaució, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Un dels punts amb els pics de temperatura més alts és la Plana de Lleida, on avui la consellera de Drets Socials ha inaugurat una residència de gent gran. Anem a un FM, Maria Lara.
19: La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha recordat que cal activar mesures d'autoprotecció i tenir cura també de l'entorn proper. També ha explicat que el govern ha enviat recordatoris sobre els plans d'autoprotecció, hospitals, residències, centres d'infants i centres per a persones amb discapacitat.
20: I tenir cura del nostre entorn i de les persones que coneixem que poden estar en situació de vulnerabilitat i que necessiten que els parem atenció, que els recordem aquestes pràctiques. Nosaltres, des del govern de la Generalitat, hem enviat recordatoris, hem recordat també els plans d'autoprotecció.
19: Martínez Bravo ha fet aquestes declaracions avui a Torrefarrera, on ha participat en la inauguració del nou centre Ginés de 3 d'Espames al carrer Mossèn Cinto Verdaguer. El nou equipament disposa de 24 places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i ha rebut un finançament d'1 milió d'euros del Departament de Drets Socials i Inclusió.
1: I les nits tropicals poden causar un fort impacte en la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit.
2: Instal·lar cortines fosques a casa contra finestres exteriors i millorar l'aïllament tèrmic ajuda que el termòmetre no pugi tant. Això s'afegeix a altres mesures més conegudes com abaixar persianes i ventilar a primera hora del matí o durant la nit. Jordi Mestre Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
0: Que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent tornar doncs, a fer vida normal.
2: El metge de família també ha recalcat que tothom corre risc de patir un cop de calor, tingui l'edat que tingui, tot i que cal tenir especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior.
1: Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
21: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha denunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'haurien agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
22: Una condemna radical i unànim del govern, com no pot ser d'una altra manera. A la nostra ciutat sabeu que tenim una dèria i és que aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. Insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. Per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs per nosaltres és una absoluta vergonya.
21: Tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
14: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Més qüestions. El president Salvador Illa ha presidit aquest matí l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Són 150 metres lineals formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Sònia Kerr.
23: L'acte també ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també del president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. Es tracta d'un fons que inclou diversos documents, com sèries documentals de les campanyes electorals del partit, així com registres dels seus militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha destacat la voluntat del partit d'estar al servei dels catalans i catalanes durant tots aquests anys.
24: No només Convergència va ser una història d'èxit, sinó que també va ser una gran història de servei amb majúscules a Catalunya. I a la Catalunya sencera, tant des del punt de vista de la gent com des del punt de vista dels seus territoris.
23: L'expresident Jordi Pujol ha posat en valor la resiliència del partit al llarg de tots els anys d'existència. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la tasca que la formació política convergent ha dut a terme al llarg de tots aquests anys.
25: Un país que no sàpiga reconèixer les aportacions que han fet formacions polítiques, institucions diverses, i que no sàpiga reconèixer l'aportació concreta que han fet dirigents que han governat durant molts anys, és un país que és petit, petit, petit. I Catalunya no és pas un país petit. Catalunya és un gran país, les dues coses, i crec que és just també que ho reconeguem avui.
23: L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
1: També en clau política, el cap de llista de Junts a Barcelona per les municipals de l'any que ve, Jordi Martí i Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
2: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts a més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
26: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
2: el candidat que està en política municipal des de l'any 2011, haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà a les eleccions al maig del 2027.
1: El govern espanyol aconsegueix resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellbé.
5: D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement, excepte un 5%, mentre el 0,4% s'ha inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 90%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. Malgrat les crítiques pel col·lapse a les oficines d'estrangeria i la dificultat d'aconseguir i cita prèvia, el delegat del govern a Catalunya ha tret pit d'aquesta manera, Carlos Prieto.
6: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador zero. I evidentment vol dir doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients amb molt menys temps del que necessitaven fins ara.
5: Aquest pla d'això que es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir el procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi, sense però voler-ne concretar una xifra.
1: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Arnou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, David Navarro.
7: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
8: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
7: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a la Edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
14: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
9: Bona tarda, Lali. D'aquí a poc més de mitja hora, a partir de les 8, el Barça de bàsquet disputarà el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València Bàsquet. Els de Xavi Pasqual tenen l'oportunitat d'aixecar el títol si guanyen els pròxims 2 partits al Palau Blaugrana. Escoltem Tomas Satoranski.
10: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
9: Encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de la Gran Bretanya. El duel es disputarà el pròxim diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
11: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? Molt, molt, molt, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula, i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa de que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
9: A la tercera FEP, el Club Bàsquet Tarragona ha segellat la renovació de Toni Larramona com a entrenador de l'equip del Serrallo. El conjunt blau aposta per l'entrenador que els ha fet portar a somiar en l'ascens a la segona FEP aquest curs. Eduard París, Radio Ciutat de Tarragona.
3: La Ramona afrontarà així el seu segon any complet al capdavant de l'Ibersol CBT després de l'exitosa temporada anterior en què l'equip va acabar segon a la classificació de la tercera FEP amb un balanç de 22 victòries i només 4 derrotes. El tècnic es mostra molt content i il·lusionat per seguir construint un projecte que mantindrà les seves idees fundacionals, identitat, treball, aposta pel talent de proximitat i una proposta esportiva atractiva que continua enganxant a l'afició, com ja va passar la temporada anterior.
9: En futbol, l'Espanyol ha definit el cos tècnic del seu primer equip femení. Sara Monforte continuarà sent l'entrenadora, Marta Cubí com a ajudant, Manu Alfaro com a entrenador de porteres i Genís Martínez com a analista. Això pel que fa a la primera divisió. A la segona federació, l'Europa ha renovat Nani Eces com a entrenadora de l'equip, mentre que l'AEM de Lleida ha fitxat un nou entrenador, l'aragonès Samu Luna. En handbol, el Barça ha anunciat la renovació d'una peça important, l'eslové Blas Jank. En dues parts han arribat a un acord per allargar el seu vincle fins l'any 2030. I en waterpolo, l'Astralpool Sabadell ha anunciat la incorporació de la boia madrilenya Paula Camus. La jugadora de 24 anys cobrirà la sortida de la internacional hongaresa Natasa Rybanska. Camus ja té una Champions, una Supercopa d'Europa i dues Copes de la Reina en el seu palmarès. Lali.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
14: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
4: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
12: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
13: Orgull de L, orgull de G.
15: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
17: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
18: Nutrició amb Laura Crosas.
27: El pebrot. El pebrot, capsicum annuum, és el fruit de la pebrotera, importada per Cristóbal Colón des d'Amèrica, tot i que actualment el gran productor és la Xina. Pertany a la família de les solanàcies, igual que la patata, l'albergínia o el tomàquet, i se'n poden trobar moltes varietats en funció del color, vermell, groc i verd, de la mida, des de ben petits a ben bé un pam, del sabor, de més dolços a més picants, o fins i tot de la forma, de rodons, cònics, allargats, de campanes rectangulars o de quatre morros. Un 90% del seu pes és aigua i és ric en fibra, per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de betocarotens, interessants per la pell, la vista i les mucoses, per millorar l'absorció del ferro i bons antioxidants. A més, els pebrots picants contenen capsaïcina, un alcaloide natural que millora la salut cardiovascular i metabòlica i amb poders analgèsics. A la cuina es pot consumir en cru les amanides, però també com a protagonista de cremes fredes com el famós gazpacho o de plats com l'esqueixada de bacallà. Cuit es pot fer al forn escalivat o bé saltejat per guarnir d'altres plats de cereals, llegum, truites, peix o carn, fer-ne samfaina o fins i tot farcir-lo. I també el trobareu en conserva. Finalment, es pot usar per condimentar plats com a espècia, que s'aconsegueix després d'assecar i moldre diferents varietats de pebrot dolç, pel pebre vermell dolç o picants pel pebre vermell picant. És un aliment d'allò més interessant, però si veus que et costa de pair, prova de retirar-ne la pell, que és on es concentra la major part de solanina. És el temps de donar color als plats i a les amanides, i un gran aliment per fer-ho pot ser el pebrot.
14: Ona Codinenca,
0: al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 7:45, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dilluns 22 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el grup codinenc Idilia guanya el primer concurs de bandes de l'Empordà Music Fest. Els forns i pastisseries del nostre entorn encaren les últimes hores de feina abans de la revetlla de Sant Joan. Caldes de Montbui posa fi a 20 anys de barracons amb la presentació de les noves instal·lacions de l'Institut Escola.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que...
2: El guanyador del concurs de bandes de l'Empordà Music Festival 2026 és... Idilia! Uh-huh! Uh-huh!
0: Aquest diumenge el grup codinenc Idilia es va proclamar guanyador del primer concurs de bandes de l'Empordà Music Fest, una fita que els catapultarà directament a compartir escenari el pròxim 25 de juliol amb grans noms de la indústria catalana com The Tyets, La Gossa Sorda, entre d'altres. El camí d'un grup emergent mai és fàcil, i menys quan competeixes amb desenes de bandes d'arreu del territori. Però els de Sant Feliu anaven preparats. I és que el moment del veredicte, tal com recorda Elias Olset, membre del grup, va ser un autèntic esclat de felicitat que premia 3 anys de molta feina i assajos.
3: És un moment molt xulo, perquè tu estàs allà, no saps exactament què passarà i... Bueno, tens esperança, no? Hòstia, crec que ho hem fet bé, crec que està xulo el que fem i confiem molt i ens hi volquem molt. I això és un moment molt especial, et diria. I de molta il·lusió. Va fer molta il·lusió quan ho van anunciar i re, eufòria i això. Moltes ganes i veure una mica que tot el que fas durant l'any o durant aquests 3 anys que portem dona els seus fruits és molt guai.
0: Tot i això, aquesta no és la primera vegada que la banda demostra el seu potencial en un concurs. L'any 2024 ja van tocar el festival Cabro Rock gràcies a una iniciativa similar, una exposició que, com ells mateixos expliquen, es nota de seguida a les plataformes digitals, ja que el simple fet d'entrar a les llistes oficials dels festivals es dispara ràpidament als oients. Aquest cop, però, la victòria té un gust especial perquè s'ha aconseguit gràcies al suport incondicional del seu públic. Idilia va passar a la gran final gràcies als vots de la gent que ha confiat en el seu projecte.
3: Hi ha un petit punt de... Hòstia, això ha sigut real. Vam passar les finals per vots, de veritat. Uh-huh. Vull dir, amb tantes bandes i amb tanta gent i amb tant nivell i amb tant... No sé, és... Ens costa una mica de creure, però que ens forcem a això, a pensar que treballem cada dia, que va donar els seus fruits i no, molt contents.
4: Que tot això ha sigut gràcies a les votacions de tota la gent d'aquí al poble i que ho va compartir l'Ajuntament i que tothom ho va passar a les famílies i jo crec que les votacions van acabar 50-50. O sigui que devia anar de, no sé, de 20 vots o de, saps, de poquíssim. Que cada vot va comptar i estem superagraïts amb tot aquest comando que es va formar aquell dia i que, mira, hem anat a la final i ara pel jurat també hem passat i això també ens fa molt contents, però que la base són les votacions de tothom.
0: I ara què? Doncs la maquinària d'Idilia no s'atura. El grup combina la preparació dels directes amb la creació del que serà el seu proper disc, que ja avancen que tindrà unes 10 cançons. Això sí, si hi ha algú que no pot esperar a veure'ls el 25 de juliol, té una cita molt més a prop. Estaran actuant a la Festa Major de Bigues el proper cap de setmana. Això sí, per la gran cita de l'Empordà Music Fest, el grup ja està preparant una sorpresa molt especial per a tots els que es desplacin fins al festival.
3: Per la gent que vingui al festival de l'Empordà...
0: Sí.
3: Vam pensar de fer alguna de les cançons noves que estem preparant, de portar-la allà com a primícia, també.
0: una oportunitat única per viure el creixement d'una banda que, concurs a concurs i concert a concert, està començant a escriure la seva pròpia història dins de la música catalana.

0: I és que quan falten poc més de 24 hores per la revetlla de Sant Joan, els forns i pastissers del nostre entorn ja treballen a contrarrellotge per tenir totes les coques a punt. A nivell general, el Gremi de Pastissers de Catalunya preveu una campanya molt estable arreu del territori, on es preveu que es torni a fregar els 2 milions de coques venudes, mantenint el ritme de l'últim any. Al nostre territori, els veïns i veïnes ja han començat a fer les comandes, alguns més d'hora i d'altres a última d'hora. Ora, un bon exemple és Sant Feliu de Codines, on la calor d'aquests dies sembla que ha acabat d'animar els clients. I és que des del forn que la Susana, la mateixa Susana, explica que les reserves s'han disparat. Això sí, els gustos estan canviant. La clàssica de fruita confitada perd força davant d'altres opcions.
1: Bé, molt bé. La gent ha començat a animar-se. No sé si serà la calor o què, però sí. Ja tenim coques reservades. I les que més, sobretot, les que més encarreguen són les de crema. És curiós, eh? Les de fruita era la tradicional i la de fruita ja ara ja com que no, potser no agrada tant i la gent ja va tirant per la de crema o la de llardons, que són les que més tiren. I bé, no sé, i molt pa, jo penso que es reuneixen molt i aleshores, doncs sí, molta reserva de pans, això sí.
0: I és que més enllà de les de crema de llardons que s'emporten el lideratge, les reunions familiars i les festes d'amics de la Revetlla de Sant Joan també es noten a la fleca en un altre producte bàsic. Segons apunten des del mateix establiment codinenc, de cara a la Revetlla no només es reserven els dolços tradicionals, sinó que també hi ha una gran demanda de pans per cobrir els sopars populars i familiars de la nit més curta de l'any. Caldes de Montbui tanca una etapa de 20 anys de mòduls prefabricats a l'Institut Escola del municipi. Aquest passat divendres, coincidint amb la festa de fi de curs, més d'un centenar de famílies van poder recórrer les noves instal·lacions, que estaran totalment operatives de cara al pròxim mes de setembre. L'antiga escola Alcalderí, que va néixer l'any 2006 en uns barracons que havien de ser provisionals, però que s'han acabat allargant durant dues dècades, per deixar pas ara al nou edifici. I és que aquest compta amb més de 2.400 metres quadrats, 14 aules noves, una cuina ampliada per fer el menjar al mateix centre i una gran àgora central. L'alcalde Isidre Pineda destaca la fita aconseguida després d'anys de lluita de tota la comunitat educativa.
2: Avui probablement és un dia amb un to certament històric, perquè la comunitat educativa de l'antiga escola Alcalderí doncs molts anys havia reivindicat el que era, jo crec, que un fet que veia tot el poble, i és que calia dignificar, millorar, apostar per un projecte educatiu que durant molts anys doncs, va lluitar per acabar amb una escola que és veritat que tenia barracons, però no m'atreveixo a dir, el que no diré és que estiguessin malament els nois i noies i la comunitat educativa als barracons, sinó que el que ens demanava, crec que totes les administracions, és que acabéssim el projecte educatiu que representa avui l'Institut Escola. 20 anys després de la fundació de l'inici del primer curs de l'escola Alcalderí, podem dir que ja hem fet les portes obertes de les noves aules d'infantil i de primària d'aquest institut escola, aquest edifici, aquesta ampliació de l'institut d'escola, que d'alguna manera ens ha de permetre al setembre començar amb la màxima normalitat possible i, evidentment, reforçant un projecte educatiu de poble, el de l'institut d'escola, que agafa tota l'herència i llegat de l'escola Alcalderí, també de l'Institut del Pic del Vent, i que doncs, mira el futur amb, jo crec, amb molt més optimisme, amb il·lusió, amb moltes ganes també de veure aquest centre amb activitat, amb les aules amb pupitres, amb nens i nenes, amb professores, amb activitat, no?
0: Les obres han tingut un cost total de 3,7 milions d'euros, finançats conjuntament entre la Generalitat i l'Ajuntament. I és que, més enllà de la importància política, el canvi físic pels alumnes serà radical. Es passa dels barracons a un edifici sostenible dissenyat amb criteris bioclimàtics. Jordi Martín, regidor de Planejament Territorial, explica com s'ha pensat l'estructura de fusta i vidre.
3: S'ha dissenyat de manera que les ventilacions creuades afavoreixin moltíssim que sigui el mínim necessari a l'ús de altres elements per baixar la temperatura. Per tant, d'alguna manera s'ha tingut en compte tant en els aïllaments com els materials com en el disseny de del propi edifici que la ventilació natural, que òbviament és el sistema no només més econòmic, sinó més, evidentment, sense cap mena de repercussió, el més natural possible, sigui el més eficient possible. Per tant, aquest edifici, enfront de les temperatures altes, tindrà una bona resposta. Òbviament, per l'hivern hi ha calefacció. El resultat final és que l'edifici en general acaba molt bonic i així ho està dient tothom i veient tothom. La fusta és un material molt càlid que a tots els ciutadans, que a totes les persones ens agrada de veure. Hi ha un bon ús d'aquest material, tant en l'estructura com en els acabats. Per tant, aquesta fusta, aquesta calidesa i, si us fixeu, com els espais tenen molta transparència, no hi ha una sala que no tingui vidres als dos costats, no només per garantir aquesta ventilació creuada, sinó també per tenir aquesta visió d'estar en espais molt propers al pati, molt propers a l'exterior, unes classes molt còmodes perquè han de funcionar i amb tots els requeriments que es va demanar en el procés participatiu que es va fer al principi.
0: El procés de construcció ha inclòs les demandes de mestres i famílies a través d'un procés participatiu. I ara, el pròxim objectiu al calendari és imminent, la retirada dels últims barracons que començarà a principis de juliol per donar pas a la construcció de la nova pista esportiva exterior. Sant Feliu de Codines ha tancat amb èxit aquest diumenge la segona edició del Festival de Teatre Juvenil Amateur Codines Escena. I és que durant tot el cap de setmana el municipi ha estat el punt de trobada de 8 companyies d'arreu de Catalunya, convertir-se en una plataforma de convivència i talent per a més de 200 joves d'entre 15 i 28 anys. La segona edició del festival ha deixat molt bones sensacions de cara al futur. Tot i ser només la segona edició, l'organització destaca que s'ha assolit l'objectiu principal, omplir el municipi de teatre i fer xarxa entre els diferents grups. Carla Canet, membre de l'organització, fa una primera valoració.
4: Bueno, la valoració que fem des de l'organització del Codines Escena és molt bona. Sempre tenim coses a millorar, això ja ho sabem, i de cara a l'any vinent intentarem millorar-les. Però en general creiem que ha sigut una grandíssima edició, igual que l'any passat. Els grups ens han dit que s'ho han passat molt bé, que ha estat un cap de setmana ple de riures, de teatre i de convivència, que és al final el que compta. I les obres de teatre van agradar en general a tothom, va haver una mica de tot, comèdia, drama, contemporani, i estem molt contents d'haver pogut fer aquesta segona edició, que hagi anat igual de bé o més que la primera, i tenim ganes ja de poder pensar en la tercera.
0: Un dels grans reptes d'enguany era refermar la resposta dels espectadors en els dos espais principals, el Casal Cultural i el Centre Cívic La Fonteta. Segons l'organització, el públic ha tornat a respondre positivament a la graella d'espectacles gratuïts, especialment a la franja de matí i durant l'acte de cloenda de diumenge.
4: La platea, tant del Casal com del Cívic, es veia no plena, perquè òbviament hi havia butaques lliures i tal, però hi havia gent a totes les obres. Unes una mica més, algunes una mica menys, també depèn de l'hora del dia, de si toca, si a un grup li toca anar abans o després no hi pot ser-hi, però en general a la platea sempre s'hi ha vist gent. I jo crec, et diria que més a la cloenda i a les que es van fer al matí, primer a la tarda, que és quan la gent encara està fresca i costa menys moure's.
0: Una segona edició que ja mira cap a la tercera, però de la qual encara queden molts detalls per desgranar, inclosos els guanyadors dels Premis Pepito. Això, però, ja serà demà, on us portarem la crònica sencera d'aquesta segona edició del Codines Escena.
5: El temps.
0: I com cada dilluns anem a saber quin temps tindrem aquesta primera setmana d'estiu. I com sempre, ho fem amb l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda, Pepa Costa.
6: Hola, què tal? Una salutació a tothom. Comença una nova setmana i ho fa, meteorològicament parlant, amb una onada de calor molt i molt important, eh? Sens dubte, aquestes últimes hores, últims dies, tothom ha dit la frase de quina calor que fa, com escalfa, com apreta, i és que és impossible no haver-ho dit. L'estiu ha començat molt fort, recordem que des d'ahir som a l'estiu oficial, i ha començat fortíssim, de manera, pels que no som molt amants de la calor, de la pitjor manera possible, perquè és una autèntica onada de calor. A més, amb aquest cel que es nota que hi ha aquesta pols en suspensió, que encara aquest cel encara és més de calor, eh? Encara fa venir més calor quan veus aquest cel, aquesta pols en suspensió, que ve d'aquest enorme desert que tenim aquí ben a prop, que és el Sàhara, que el tenim a tocar, i que quan hi ha aquestes entrades a vent de sud, es nota que encara més que el tenim ben a prop, aquest enorme desert del nord d'Àfrica. Molt poca cosa més a destacar. Demà, dia revetlla, serà un dia gairebé igual que el d'avui. Podria baixar 1 o 2 graus de temperatura, bueno, ho notarem ben poc. Serà una nit de molt difícil dormir, molt difícil dormir. Les temperatures són altíssimes també de nit, superen els 20 graus i, per tant, serà molt difícil dormir. I demà les màximes també igual que avui, 35-36 graus, altíssimes. I és que no afluixa. Els mapes no es veu una afluixada a les temperatures els pròxims dies. Tant dimecres i dijous seguirem amb el mateix patró de temps, el mateix guió, un anticicló molt potent al centre d'Europa que fa que l'aire no es renova. Hi ha una pertorbació també cap a l'Atlàntic i això ens envia aquests vents de sud tan i tan calents i que fan disparar temperatura d'aquesta manera. Les precipitacions queden lluny, algunes tempestes al Pirineu, ens arriben algunes encluses, però estan molt lluny i no ens afecten de manera directa aquestes, aquestes tempestes de tarda que hi ha algunes a la zona del Pirineu. Estan molt lluny i són poc intenses i poc extenses. Sí que ens arriben núvols prims degut a les encluses, que són els núvols que associats a aquestes tempestes. A última hora de tarda es veuen a casa nostra, però, com deia, no plourà de cap manera, ni demà, ni dimecres, ni dijous, ni divendres. Sol, temperatures altes, de 34-35 graus tots aquests dies, i mínimes per sobre dels 20 graus. Una calorada de primeríssima categoria, sense cap mena de dubtes. A gaudir d'aquesta setmana, a gaudir del Sant Joan i a gaudir d'aquesta calor enorme que estem tenint a sobre. Moltes gràcies, adeu!
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Molt bona nit, són les 9 i 3 minuts d'aquest dia 22 de juny de 2026. Últim programa d'aquesta temporada, se'ns en va aquesta temporada. Avui no diem que entrem després els amics del Tu Jugues perquè ja estan de vacances i ben merescudes. I nosaltres comencem avui d'aquestes vacances ben merescudes, una temporada llarga, on cada dilluns hem estat aquí en directe a l'estudi d'Ona Covinenca, amb moltes seccions, entrevistes, i amb la muntanya com a protagonista, tot i que gairebé sempre, gairebé cada programa, parlem de moltes més coses. I és que, esclar, sempre va bé parlar una mica de tot. El 21 de setembre, si tot va bé, tornarem. Espereu que ens seguiu escoltant la pròxima temporada i moltíssimes més. I com no podia ser d'una altra manera, unes últimes paraules per al Josep. Et trobem moltíssim a faltar. Ja saps que aquest programa sempre serà el teu i ha estat un honor i un plaer fer l'Anem a la Muntanya tants i tants anys amb tu. Et trobem molt, molt a faltar. I ja dono la paraula a tots els membres del programa, a tots els amics que fem aquest programa, que estan tots aquí a l'estudi d'Ona Covinenca. Què tal? Com esteu?
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Com va aquesta calorada?
2: Anar aguantant.
0: Quina calorada, eh? Quina sí, calorada.
3: Però avui ha fet com més xafogó que sol, no? Diguéssim, o no?
0: No, no, avui sí, avui...
1: La tarda el sol com quasi bé s'ha quedat tapat, però fa una... Sí, sí, fa una xafogó terrible, vull dir que...
0: Jo abans d'entrar li he dit a la Teresa i a Raül que avui estava xafat. És, jo crec que és això que heu dit, és més no sé, no? Com aixafat que estàs que d'aquesta calorada sí, sí, enorme que estem tenint aquests dies. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
3: S'acaba avui, ahir demà, no?
0: Sí, però...
3: Fred.
0: No? Baixa una mica, però, ostres...
2: Però no ho notarem.
0: No, tampoc ho notarem gaire, eh? El que sí que noto jo és la gana, eh? Tinc una gana bastant...
2: Pep, escolta'm. Que fas un canvi de...
1: Sí, sí, bueno, de tema, fet un canvi de tema.
2: De tema, que escolta'm...
3: És que la calor fa americana.
0: No, perquè, clar, és que jo sempre trobo algun nexe d'unió i...
2: Bueno, jo saps que he pensat, quan m'has dit que estaves molt xafat, he pensat, avui el Pep no tindrà gana.
0: Ah, no, això sí, home, sí. No, no, això no.
3: El dia que no tingui gana ens haurem de preocupar.
0: He berenat molt poc, estic entrenant una mica a casa, i he berenat molt poc i ara tinc bastanta gana, tinc bastanta gana.
2: Bueno, doncs va, espavila a fer el programa.
1: Sí, ha entrenat a l'estómac per preparar-se per el que ha de rebre.
0: Sant Joan, us agrada Sant Joan? Us agrada el Sant Joan? Us agrada?
1: Bueno, home, a mi quan era jove recordo que sí, quan era nano, que el meu pare comprava petards i comprava coses així i allà al poble doncs es feia el foc aquell que era una cosa sí, que fotia gràcia, no? Després ja de més gran dius, home, i els petards ja arriba un punt que ja emprenyen, no? I els coets i no sé què, i que explota i que pica
3: i anar patint pels incendis.
1: Sí, sí, ah. I exacte, bueno, sí. Això, que aquesta...
0: Però aquesta és tu, Joan, i la Teresa, que sou els més grans d'aquí, o sigui, els petards ve de molt lluny ja? Quan heu petit ja en tiraven? O...
1: Sí, i tant.
0: No, o sigui, no és un invent d'ara, diguem? No,
2: que jo recordi, sí.
1: I els petards sí. Els petards aquells sí. Petits que en castellà els hi deien les piules, em sembla,
0: sí.
1: No?
2: Les bombetes. Allà ja dèiem les bombetes.
1: Bueno, però les bombetes era allò petit.
2: Allò petit que tiraves
1: sí,
2: a terra.
1: I llavors hi havia el tro, que era una mica més gros. Sí, jo no sé si encara ho fan, això, o canviat. O... No,
0: però encara hi ha bombetes, això, que n'hi ha, piules, això, encara...
2: Ai, no sé.
0: Sí?
1: No sé, no.
3: Clar.
0: Sí? Sí? No sé, fa molts anys que no...
1: Sí, jo també fa molts anys ara que no...
0: No compro petards.
2: Jo, com que no m'han agradat mai, no n'he tirat mai.
4: Les
0: sabetes,
4: em diuen.
2: No m'agrada.
4: Les bombetes,
1: sí.
4: Diuen les sabetes.
1: Ah, bueno, sí, perquè tenen la forma de ceba.
4: Sí, sí. Llavors hi ha els bebets sí, sí. Petits, el que abans en deia les piules.
1: Sí.
4: No sé, deuen tenir algun nom...
1: Bueno, després n'hi havia uns que eren una mica més grossos, que fotien una mica més de sorra.
4: Els capinteros.
0: Sí, que em recordo.
1: Sí, però... i després el típic coet, no? Que vull dir que, bueno, que es tiraven i que algun d'allò que es rebotava o feia el tirava sí. Avall per comptes d'anar amunt o coses d'aquestes.
2: Hi ha alguna cremada i roba també. Sí, ja, sí.
0: Però quan éreu, o sigui, quan éreu més joves, ja hi havia aquestes casetes de petards, la gent anava allà a comprar les casetes?
1: Bueno, es comprava en algun lloc, en alguna botiga del poble, o algun lloc es anava a comprar. Vull dir, jo, així, com a cosa apartada, diguéssim, fer una caseta apartada, jo diria que no, jo diria que era una botiga del poble, que era la que acostumaven a vendre això quan venia a Sant Joan.
3: Poder el negoci com a tal de petards sí que és més modern.
1: Sí.
3: Però no a la tradició.
1: Clar, no. És que en aquella època probablement potser no n'havia explotat cap, perquè ara ho fan així com per separat i tal, en un lloc per si explotés,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: I en aquella època potser encara no n'havia explotat, i ho venien en una botiga, de, no sé quina botiga era, però alguna botiga del poble. No?
0: Però i el Sant Joan ja era festa i tal, eh? Ja era un dia de...
1: Sí, sí, no, i
0: un dia important.
1: I el dels focs...
2: I Sant Pere també era festa, per
0: Sant Pere. Ah,
2: sí? Abans sí.
1: Sí, sí. I el dels focs, que s'hi tiraven tots els mobles vells i així, jo recordo allà on te vaig néixer, que ho feien per carrers. Vull dir, cada carrer
0: sí, això, tenia, jo encara m'acord una mica, Raül, això encara una mica...
1: Tenia el seu...
0: Algun barri encara havia vist jo alguna foguera grossa.
4: Aquí a Sant Feliu, nosaltres érem petits, però jo me'n recordo per Sant Pere, que es tallava la Quintana, i es feia una era vella a la Quintana. La Quintana es tallava, no passava ni un cotxe i es feia... Es feia la vella grossa, i això està més que perdut.
1: Sí, sí, Sant Pere...
4: Que fa 30 anys que és perdut, o 40.
0: Sí, jo crec que més de 30,
2: No sé si fa tant, que Sant Pere no...
0: Sí, sí, jo crec que més de 3,
4: Jo me'n recordo que era petit.
0: Jo era molt petit, també.
1: Sempre era una cosa més fluixa que Sant Joan.
2: Sí,
1: sí. I llavors, a base de ser més fluixa, més fluixa, més fluixa, va arribar un punt que pràcticament va desaparèixer.
0: I era festa, també.
2: Sí, sí, era festa, sí, sí. I també tiraven petards, també.
1: Sí, sí.
2: No tant.
0: Bueno, coses que es van perdent, esperem que se'n perdin cada vegada menys, perquè...
1: Sí, sí, sí, el que passa que algunes d'aquestes coses... Vull dir, ara, aquest dia sentia que sembla ser que ara procuren fer coses més de base de llum, que faci lluminària i així,
0: sí,
1: i que no peti tant, perquè d'aquesta manera, doncs...
0: Els gossos, hi ha persones també s'hi molesta molt.
1: Sí, ho passa molt.
2: D'aquesta manera, si no peta tant, es podrà dormir més bé, els que van a dormir.
0: Sí. Jo vull...
3: però ara que també no és només Sant Joan, ara ja jo ja en sento. Ja fa dies que van tirant petards.
2: Ja fa dies que en tiren.
0: Jo vull escoltar el Toni Clapés a la tarda, i el Toni Clapés ja tenia 60 anys i això, i deia... Diu, jo quan era jove estàvem tots allà a la foguera, gossos, nens petits, tothom tirant petardos, que eren bombes, ningú no passava bé, estàvem tots allà, i no... Sí, sí. I ara...
3: Ja en passaven ja de coses. També.
0: Bueno, segur, però diu, estàvem tots allà, els gossos i jo estaven allà a acusar la foguera, tots, i no allò, i no sé, i ara... Bueno,
1: Bueno, també potser ara hi ha més gossos. I
0: sí, també, és veritat. N'hi ha molts, ara, eh?
1: Alguns els abriguen, els hi posen...
0: Molts n'hi ha, eh?
3: Més gossos que
2: nens. Al nostre barri n'hi ha moltíssims.
0: No, és una passada.
4: I caguen molt i la gent no ho neteja.
2: No ho neteja.
1: I borden, i alguns borden, a més també, i borden quan no haurien de bordar. O sigui,
0: jo vaig anar l'altre dia a Barcelona i vaig passejar a les 9 i pico així, i la quantitat de gent que treu el gos a Barcelona a aquella hora és impressionant, però molts n'hi ha, és impressionant.
1: Sí, sí, bueno, la gent té menys fills i tenen més gossos.
0: Sí.
1: Són més econòmics, surt més, no els has de portar a escola.
0: Bueno, però també deuen-hi dos gossos, veterinaris, no sé què.
1: Bueno, sí, ja, home, però, ja car, vaja, però hi ha diferències.
0: Sí, sí, sí.
2: Si els vols tenir bé,
1: costa calés. Sí, però vaja, jo diria que costen una desena part del que costa un fill,
0: Sí, sí, sí.
2: És diferent, home, és diferent.
1: Per això alguns es permeten tenir-ne dos. A vegades veus gent passejant i en porten dos.
0: Sí.
3: Sí, al final,
0: sí.
3: Ara bueno, són els nous fills.
0: Molt bé, la Teresa diu que anem, per feina. Avui...
3: Per cert,
0: perdó.
3: No, jo vull dir una cosa, que aquest cap de setmana he fet caiac al Pantà de Sau.
0: No para, No para, el Pep Sanz no para, I te'n vas ja, no? Te'n vas ja?
3: Sí, marxo d'aquí dos dies. Bueno, el 7 del dematí de Sant Joan estarem a l'avió. Ja faré fotos, Teresa, per Geòrgia.
1: Sí, home. I tant. Prepara.
2: Jo no he dit res.
3: No. Abans que m'ho diguis.
2: És que estàs ben ensenyat, Pep.
3: Sí, sí.
0: Què deies del caiac? Perdó, què deies del caiac?
2: Gràcies, per això.
3: Que vaig fer caiac al Pantà de Sau. Està ple fins dalt de tot. I vaig tocar el campanar.
0: Ostres.
1: Et vas agafar amb el parallamps del campanar.
3: Sí, sí.
0: Ostres.
3: Fins dalt, Sí, sí.
0: Molt bé, bueno, i, després parlarem, però plou poc ara, però tempestes encara... Avui hem espetegat fora, és on és el Pirineu. Però... Llàstima que no baixen cap aquí, llàstima que no baixen cap aquí i es queden cap allà dalt.
2: Va, després parlem.
0: Molt bé, molt bé. Després parlem. Anem pel programa d'avui. Joan, de què ens parlaràs a l'última editorial de la temporada?
1: Sí, doncs mira, avui llegiré l'editorial, precisament, de la revista Vèrtix, que va arribar fa un parell o tres dies. I, bueno, això és una editorial que parla del córrer per la muntanya i llegir això.
0: Perfecte, poso la sintonia i de seguida escoltareu el Joan.

Doncs sí, és l'editorial de la revista Vèrtex i que escriu el Quim Casadesús. I diu així: corre per entendre la muntanya. Per què correm per la muntanya? Les curses per muntanya, tal com les coneixem avui, són relativament joves, però les seves arrels cal buscar-les potser en la història de les nostres muntanyes, molt abans que existissin els dorsals, les traces GPS, l'Strava, el Suunto o altres circuits internacionals. Ja hi havia qui, lluny de l'escenari esportiu, convertia el fet de córrer per la muntanya en una forma de vida. Amb el temps, l'excursionisme i l'alpinisme han transformat aquella relació funcional amb el territori en una relació cultural i esportiva. A Catalunya, les entitats excursionistes i aquells primers muntanyencs que van decidir iniciar les travesses, que posteriorment van convertir-se en maratons de muntanya, són segurament els responsables principals del canvi. Aquella primera selecció

segurament ens obliga a fer-nos algunes preguntes que potser ens faran ballar el cap sobre la relació de les curses amb el territori que trepitgen, els pobles on se celebren i, sobretot, la forma d'entendre la muntanya. Potser en els nostres interrogants trobarem el gran repte de les curses de muntanya del segle XXI. No es tracta de només d'anar més ràpid o més lluny, sinó de decidir quina cultura de muntanya volem construir. Una cultura basada només en els resultats i el rendiment, o una cultura que continuï vinculant l'excursionisme al respecte ambiental, al coneixement del territori i la comunitat. Aquesta cultura s'assembla a tot el que ens ha transmès un dels pioners de l'escalada del país, Josep Manuel Anglada. Ara que s'ha emprès la seva escalada en solitari més alta i transcendent, com ens expliquen els germans Masó en aquest vèrtex, ens hem de fer hereus d'una cultura a la qual massa vegades renunciem, com ens passa amb la llengua. Recordar d'on venim, comprendre que cal que cada dorsal porta, encara que no sempre ho sapiguem, una part de l'herència d'aquells pioners que van entendre la muntanya com un espai de coneixement i llibertat més enllà d'un simple esport. És essencial per trobar l'encaix entre la muntanya i l'esport. Com deia Marc Pinsac en una columna del Vèrtex, el corredor de muntanya sempre tindrà una doble ànima, la d'esportista i la de muntanyenc. Som just en aquest punt de seguir mantenint els orígens i entendre que l'esperit de les curses de muntanya ha de continuar sent aquest, el que posa en valor el terreny de joc i no aquell que converteix en un simple estadi. Fins aquí l'editorial d'avui.

I us llegiré un parell de dites que m'han passat, com sempre, i diu: la primera, la primavera, la sang altera, i el cafè l'accelera. I una altra que diu: oreneta arribada, primavera començada.

0: Gràcies, Joan, per aquesta editorial. Moltíssimes gràcies i gràcies per tots els editorials de la temporada.
1: Molt bé, anem fent. Mira, tinc amb la revista Vèrtex, jo ho tinc bastant bé, perquè es facilita doncs, editorials i lectures doncs, que són a vegades més interessants, a vegades no tant, però bueno, que sempre donen una mica de joc.
0: No? Parlant de curses de muntanya, el Rauge Benet i jo anem a fer una aquesta setmana.
1: Ah, sí?
0: Anem a la Vall d'Avui.
1: A la Vall d'Avui, déu-n'hi-do, doncs, no? I què feu?
2: Molt maco, la Vall d'Avui.
0: Jo faig a curta, jo faig la 11 i ell fa la marató.
1: La marató, són 40, marató sencera, 40 i pico.
3: Són, bueno, sí, són 40 i mig, amb 2.800 positius, sí.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí, i el Jordi Ubals, la Maeta Vázquez, el Jordi Sant, fem la marató, el Tom Falqués, la Gemma Palmanyé i la Marina Nuevo fan la mitja, i el Pep i la Gemma, la meva parella, fan la de 12. I el Pau havia fet la de 12, però està lesionat.
4: El Pau s'ha lesionat?
3: Bueno, està una mica... No pot acabar d'entrenar bé. I,
0: diu que està lesionat.
3: I vindrà a fer el cap de setmana.
2: Vindrà a fer el resupor, no? També.
3: Sí.
4: Li diré, alimenta't, que així podràs anar a fer la...
2: I Pep, com et veus tu?
0: Jo també tinc molèsties, Tinc molèsties. La faré, però la faré perquè, mira, però tinc un turmell esquerre que no sé què em passa, que em fa mal. Però...
4: Pep, digue'm. No hi pensis amb el dolor, pensa amb la malhala.
1: Clar.
0: No, sí, no, però, a més, són 11 quilòmetres, tampoc és.
4: Doncs ja està.
0: Jo crec, 11 o 600, 11 o 600.
1: Que bé que els pots fer caminant.
0: Sí, perquè hi ha 3 hores,

0: deixava per fer-ho.
1: Una atleta com tu, escolta'm, això no és res. Jo
0: faré més la meitat caminant, ho tinc claríssim. I si les escombres m'apreten, diré, bueno, espereu-vos una mica, que estic aquí més lesionat. I espero que va, espero que va, espero que va.
2: Sí, home, sí.
0: I si em fa molt mal, pues, el primer avituallament em foto ja a jalar i ja me'n vaig avall i plego.
2: No,
0: no. No hi ha problema.
3: Dissabte i diumenge.
2: Faràs bé, ho faràs bé.
0: Espero que sí.
2: Fareu
0: espero
2: tots
0: sí.
2: Molt bé.
0: Espero que sí. Molt bé. Sí, la que fan per la tele és el diumenge.
3: Diumenge fan la mitja per la tele.
0: Diumenge fan la mitja per la tele.
3: Podeu veure el Ton, la Gemma Permanyer, la Madena Nuevo.
0: Sí, sí, la fan per diumenge per la tele.
2: Jo us veuré el que pengeu per Instagram, que ja estaré.
3: Que fem la mare de tot, la fem dissabte. Que pugem al Coronco i al servei de Dudo.
0: Carai.
3: Hi ha una bona volta. I maco. Hi ha unes vistes molt maques.
1: Tot allò és molt maco.
0: No he anat mai,
2: Aprofiteu per...
3: Quan arribes a dalt al servei de Dudo, que veus tot la Neto, el Moliès, allà al fons... Bueno, al fons, no tan al fons.
1: No
3: estan al fons.
1: No estan tan lluny, no?
2: Aprofiteu per anar a veure Sant Climent de Taüll, alguna d'aquestes esglésies romanes.
3: Sí, el problema és que, clar, entre els que acudirem dissabte i els que acudirem diumenge, que ens anirem seguint, també...
4: De quin lloc surt la cursa?
3: De Barruera.
4: Barruera.
3: Sí, sí, sí.
0: Clar, és que els de la marató estaran 7 o 8 hores, quasi.
3: O 9.
0: Vull dir, clar, sortiran, estarem tot el dia, ja no... Els altres potser sí que ens escaparem una estona, però...
2: Bueno.
0: Poca cosa farem.
3: Bueno, aquella zona és molt maca.
2: Molt, molt,
0: molt. Molt bé, moltes gràcies, Joan. Al setembre tornarem amb més editorials.
4: Això mateix.
0: I ara mateix, la cosa de dimecres, Pep, tot a punt. Poso sintonia i ja escoltareu Pep Sanz. Ja escoltareu Pep Sanz.
5: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.

0: Bé, doncs comencem amb la, amb l'excursió de la colla del dimecres. Avui anem cap a Casserres, cap al Berguedà, i pujaran al Serrat de la Madrona. Aquest cim es troba, com dèiem, a la comarca del Berguedà. És un cim de 686 metres i és un serrat que és un conjunt de roques de sedimentació que permeten, en diferents punts, emmagatzematge d'aigua en bases força grans. Bé, comença des del poble de Casserres, ens situem al camí de Cardona, urbanitzat i amb molts espais d'aparcament. La sortida comença per pista asfaltada, fins a la sortida del que ens acosta al lloc on hi ha la gran alzina de colls. Perdó, aquí m'he equivocat. La sortida comença per pista asfaltada fins a la sortida on hi ha algunes cases i granges de bestiar. Ara sí. L'asfalt s'acaba i s'entra en una pista de terra que ens acosta al lloc on hi ha la gran alzina de colls. Ens desviem pel camí principal i amb poques passes hi arribem. Es tracta d'una alzina grossa de 19 metres d'alçada, 29 metres de capçada mitjana per 4 metres de canó i 8,50 de volta de soca de 1,5 metres del terra. Déu-n'hi-do, quina senyora alzina. És doncs un arbre catalogat com a arbre monumental. Reculem i continuem per la mateixa pista. I més tard, per Corriol, ens puja fins a arribar al cim del Serrat de la Madrona, un modest i poc conegut dels 100 cims, amb bones vistes a la dreta, i es passa prop de la masia dels Colls del Lledó, un refugi de muntanya. Continuem fins al trencall, a la mateixa banda on segueix amb baixada i surt una pista ampla. L'agafem i sense deixar-la ens porta a la balma del Cafè de les Set Portes. Tot i que localment és força coneguda a Casserres i altres poblacions del Baix Berguedà, la balma obrada, coneguda com de les Set Portes, conserva una de les restes de parets, murs i distribucions interiors més importants de Catalunya. També és coneguda com a balma del Calau, per la proximitat d'aquesta casa. Ben amagada en un petit ressalt del cingle abocada a la vall del torrent del Cal Escalé, ocupa una llargada d'uns 50 metres i 6 de profunditat que fa que tot el conjunt de l'habitatge tingui molts metres quadrats aprofitables. En temps de pluges, un petit torrent aboca les aigües per sobre la balma cap al torrent principal. Actualment, de les Set Portes, una està tapiada i l'altra ensorrada. Segons informació oral, hauria estat habitada des del Paleolític. En època de guerra servia com a amagatall i durant les guerres carlines va ser utilitzat com a presó. De tornada, ens queda l'última sorpresa, que és el Roc de la Mel. Aquesta microforma arrodonida presenta per la cara nord 13 forats de petites dimensions de factura antròpica rebaixats a la pedra formant 13 graons. Forma part d'un conjunt de 5 blocs, dels quals aquests és el més destacat. Segons informacions orals, es tracta d'una pedra termenera. A la part superior de la cara sud hi ha un gravat molt erosionat i de difícil identificació. Sembla ser que aquest bloc de pedra sorrenca hauria estat batejat amb el nom de Roc de la Mel per la gran quantitat d'arnes d'abelles que s'hi troben als seus voltants. Acabem la caminada amb aquestes sorprenents descobertes al poble de Casserres. Amb un recorregut de 11 quilòmetres 240 metres, amb un temps de caminada 3 hores 20, i un temps total de 4 hores 37 minuts i un ascens acumulat de 198 metres. Aquesta ha sigut l'excursió de la colla del dimecres, que és un lloc que jo no hi he estat mai i té molt bona pinta.
1: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.

Gràcies, Pep, per aquesta excursió de Colla Dimecres i tornem al setembre. I ja tenim a punt l'entrevista central del programa d'avui. Posem la sintonia i de seguida torneu a escoltar a Pep Sanz.

0: Comencem l'entrevista central del programa. Avui ens acompanya Xavi Fernández, que és guarda del refugi Coma de Vaca, i ho és des dels seus inicis. Bona nit, Xavi.
1: Hola, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
1: Doncs bé, us sento una mica entretallat, eh?
0: Doncs se sents una mica entretallat?
1: Bueno, provem aviam, perquè aquí a casa poder no tenir una cobertura excel·lent. Aviam.
0: Qualsevol cosa...
3: Nosaltres et sentim bé, eh?
0: Nosaltres et sentim molt bé, sí.
1: Doncs provem.
0: Doncs, si no podem tornar a provar a trucar, i si de moment podem anar tirant, continuarem l'entrevista.
1: Molt bé.
0: Xavier, com dèiem, ets un dels guardes del refugi del Coma de Vaca. Però com va començar aquesta història de ser guarda d'aquest refugi?
1: Doncs aquesta història va començar l'any 98 i una mica, doncs, bueno, és fruit de, bueno, una mica d'una trajectòria, suposo, de que, bueno, des de molt jovenets, doncs, hem estat, doncs, vinculats a la muntanya per afició, fent muntanya, escalant, fent escalologia, això, i això em va portar casualment a conèixer en els anys 95, 94, 93, doncs, la gent que portava el refugi de la Mussara. I com a companys que anàvem allà a escalar, doncs, bueno, finalment, doncs, van haver l'opció de treballar amb ells i vam fer una temporada en l'any 95 i ens va agradar, bueno, quan parlo en plural és perquè aquesta gestió compartida la vam fer junt amb la Yolanda Román, que segueix sent l'actual guarda del refugi de Coma de Vaca. Llavors vam tenir aquesta primera experiència que ens va agradar molt. I bueno, a partir d'aquí vam fer una altra temporada en el refugi d'Estany Llong i en aquella època, doncs, vam portar un currículum esportiu laboral a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya que en l'any 95 tenien el projecte de construir el refugi a Coma de Vaca, és a dir, d'enderrocar l'antic refugi lliure i en el seu lloc, doncs construir l'actual refugi guardat i ens van triar com a gestors del refugi. I una cosa que va començar de manera que no saps ben bé on et portarà, doncs mira, han passat 26 anys i allà estem, o 28 anys, 28 anys ja.
0: Carai, bueno, això és que la feina us ha agradat molt i a més que feu les coses bé, perquè al final...
2: Ben fetes.
0: Oi tant. I clar, hi ha una cosa que això... almenys a la història que ens explicaves amb el currículum és en el moment de la construcció del refugi, expliques que veu estar també presents durant la construcció.
1: Sí.
0: I dormíeu allà.
1: Sí, quan ens van entrevistar, suposo que amb d'altra gent que deurien també fer la mateixa entrevista, doncs ja ens van advertir, per dir-ho d'alguna manera, que els escollits, doncs, durant tot el procés, els escollits com a futurs gestors, doncs, haurien de participar portant la intendència de l'obra. I així va ser. Llavors, doncs, nosaltres, bueno, és allò que en aquell moment estàvem dubtosos, com qualsevol cosa que no saps cap on et portarà, i finalment ens vam tirar a la piscina i sí, van ser 6 mesos, doncs, això... que vam deixar els projectes de feina que teníem i tot per apostar per això, pel refugi de Coma de Vaca, i va voler dir, doncs això, estar 6 mesos en una tenda de campanya, doncs, cuinant per un volum d'unes 15 persones aproximadament, doncs amb unes condicions una mica severes de vegades, no?
0: Clar. Un bon entrenament, no? Pel que venia.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Abans ho has mig comentat, abans de que el refugi Coma de Vaca fos el que és ara, hi havia un refugi d'emergència, no?, allà?
1: Sí, allà, en els anys finals dels anys 50, o bueno, 40, 1940 i pico, doncs va haver un projecte de fer un embassament, tot el que és el Pla de les Eugues, on està el refugi, doncs teníem la previsió de fer un embassament per producció d'energia elèctrica. I llavors, en aquella època, doncs, FECSA va construir dues cabanes. I, de fet, el famós camí dels enginyers que ve de Núria fins al refugi de Coma de Vaca rep el nom per això, perquè en aquella època doncs, la gent que venia a peu per estudiar la viabilitat d'aquest projecte doncs, accedien pujant amb la cremallera de Núria, que ja existia, i caminant pel camí dels enginyers. Llavors, finalment, aquest projecte va quedar aturat, no va ser viable, i les dues cabanes, FECSA les va donar una a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i l'altre al ramaders allà pel tema del bestiar, no? Uh-huh. I durant 50 anys o més, doncs, aquesta cabana va fer la funció de refugi d'emergència, de refugi lliure, fins que la Federació, doncs, dins d'una sèrie d'actuacions que van fer en aquella època, doncs van considerar que una de les actuacions interessants era doncs, transformar el refugi lliure de Coma de Vaca en un refugi guardat, uh-huh. perquè era un lloc freqüentat, perquè era un lloc on també hi havia una alta sinistralitat d'accidents i van considerar doncs, que era un bon lloc per fer un refugi i així es va fer.
0: Carai, mira, aquesta història del nom del Camí dels Enginyers no la coneixia. Molt interessant, també. I ara, parlant del refugi actual, quantes places té el refugi? Quanta gent hi treballeu?
1: Doncs mira, treballem... El refugi té 52 places, uh-huh. 52 llits, diguem-ne, i repartits en 3 dormitoris, i treballem 6 persones els mesos d'estiu. És a dir, els mesos d'estiu som 2 equips, un el gestiona la Yolanda Román, uh-huh. l'altre el gestiono jo, i llavors doncs, fem torns d'una setmana cada equip durant els 4 mesos d'estiu, que està obert cada dia,
0: sí.
1: perquè això són els mesos des de finals de maig fins a finals de setembre, i a partir de finals de setembre ja entrem en una dinàmica de cap de setmana, i llavors doncs, ja anem fent, i llavors a vegades afluixa la feina ja en temporada de tardor-hivern,
0: sí.
1: llavors ja som menys gent treballant, però... Però, bueno, que més o menys durant tot l'any es va obrint el refugi bastant.
0: Sí, tot l'any, eh? Tot l'any el teniu pràcticament obert.
1: Allà, no, entre setmana i l'hivern no, uh-huh. però es va obrint amb una certa freqüència, vull dir, ponts, cap d'any, i, bueno, caps de setmana, si la meteo, risc de llaus i tot acompanya, doncs també anem obrint.
0: I
1: al final, sí, gran part dels caps de setmana de l'any està obert, uh-huh. a part dels 4 mesos d'estiu.
0: I sobretot els mesos d'estiu, que deu ser quan teniu més volum de gent, quanta gent us pot arribar a venir en el moment més potent?
1: Aviam, el refugi té una punta molt clara des de sempre, que és els caps de setmana, suposo pel fet d'estar doncs, proper, de fàcil transport des de Barcelona, des de Girona, doncs té molta freqüentació els caps de setmana, és a dir, normalment la nit de dissabte des de maig fins a octubre, si la meteo no és dolenta, doncs s'acostuma a omplir la nit de dissabte. I després, doncs, bueno, juny i setembre, doncs és més tranquil. Entre setmana, doncs, normalment hi ha una ocupació relativament tranquil·la. I els mesos forts és juliol i agost. El que passa és que no és un refugi que està allò massificat com d'altres llocs que poder tenen molt més de turisme. Uh-huh. Llavors, doncs, bueno, juliol i agost hi ha un ritme de 20, 30 persones, 40, durant 3 mesos. Però que no són les 52 places, diguem-ne, perquè hi ha feina forta durant 2 mesos, que és juliol i agost.
0: Clar, perquè al final aquest refugi, un dels avantatges que té també és que per accedir-hi tens una estoneta caminant, vull dir, no és arribar i sí. moldre.
1: Sí, és un dels... Bueno, no és l'únic, però és un dels refugis que està bastant apartat de qualsevol punt d'accés a peu. I això doncs, bé, té les seves diferents vessants, no? Per mi és personalment molt atractiu, no? El fet d'estar lluny, tot i que et dificulta algunes coses de logística, d'avituallament, de quan tens alguna avaria, doncs a vegades és difícil de resoldre, però per contra, doncs bé, ja fas un filtre de la gent que arriba, doncs ho valora molt allò on està.
0: I tant.
1: I bé, no sé, a mi personalment m'agrada molt.
2: Des de quin lloc acostumeu a accedir vosaltres?
1: Nosaltres, doncs, mira, a l'estiu combinem dos possibles accessos. Si no anem molt carregats de pes a l'esquena, diguem-ne, pugem des de Carals per les Gorges del Freser, que són quasi 1.000 metres de desnivell.
2: Sí. Mm-hmm.
1: Això si portes 6 o 7 pans, per dir alguna cosa, no? Però si ja, com passa amb una certa freqüència, anem molt carregats, doncs llavors utilitzem un tot terreny i anem fins a dalt al coll de Tres Pics.
2: Exacte.
1: A prop del Balandrau,
2: sí,
1: i llavors fem l'aproximació en baixada. Però això és els mesos d'estiu, perquè clar, després n'hi ha 6 mesos l'any que Tres Pics no pots pujar per temes de neu. Llavors a l'hivern combinem. Si n'hi ha risc de llaus, força neu i això, doncs venim per Baiter 2000, pel coll de la Marrana.
2: Sí.
1: I si el risc de llaus doncs està controlable i no hi ha massa neu, doncs pugem des de Caralps. Diguem-ne, anem variant.
0: I l'abastiment del refugi, el feu sempre amb motxilla o us ajudeu també d'altres mitjans?
1: No, el 99,9% per donar servei al refugi necessites, ara m'ho he d'inventar, però et diria que poder de l'ordre de 20 tones de coses, no?
0: Clar.
1: En temporada, això doncs, clar, és inviable portar-ho ni amb animals ni a coi nosaltres, no? Llavors estem condicionats, i menys mal que és així, a fer ús de l'helicòpter. Uh-huh. I, bueno, lloguem una empresa privada que ve de la Seu d'Urgell, que es diu Avitrans, Pirinès, i llavors doncs, això ho fem periòdicament, no?, els mesos d'estiu, mensualment pràcticament, doncs hem de coordinar tot una sèrie de... Bueno, has de fer tot un inventari de tot el que tens, ja, una mica amb l'experiència ja saps, doncs ara ve aquest període, que més o menys ja saps el volum de gent que passarà, i a partir d'aquí ja fas els teus càlculs, les teves comandes, ja tenim un magatzem a baix, a Carals, amb congeladors, i els proveïdors van passant i tot plegat. Llavors, doncs, com que l'helicòpter és bastant car de fer-lo venir, perquè ve de bastant lluny, doncs llavors aprofites i l'helicòpter pot volar amb 800 quilos i per reduir costos, doncs el que fas és que no tens 800 quilos de coses, sinó que potser en tens 6.000 o 8.000 quilos de coses. No? Llavors, un cop arriba, un cop has pagat el desplaçament des de la Seu fins allà, que no és econòmic, doncs comença a fer vols de 7-8 minuts, 8 minuts més o menys, cada vol, des de Caral fins al refugi, entre pujar i baixar.
0: Molt bé.
1: I així, doncs, de cop i volta se't planten allà 7 o 8 mil quilos de coses.
0: I hi ha una descarregant, oi?
1: Tens que anar col·locant cada cosa al seu lloc i bé, són d'aquests dies que vas a dormir pla.
0: I tant, Déu-n'hi-do. I clar, això des de l'inici ja vas així? Com ha sigut aquests 20 i pico d'anys, l'evolució del refugi? Com l'heu anat veient?
1: Clar, nosaltres, bueno, com en general, no? Però sobretot vam agafar un refugi que partia de zero, no és el mateix que agafar un refugi que ja té una història i una clientela, i això vol dir que, clar, al principi no sortia ni en els mapes com a refugi guardat, ni a les revistes, ni a les guies, ni enlloc, i llavors doncs, teníem res, si ara estem tenint 4.000 pernoctacions, doncs en aquella època potser en tenien 500, no? I això volia dir que un dia a la setmana, entre setmana, posàvem un cartell a la porta de ara tornem, ens anàvem a Camprodon a fer la compra de la setmana i baixàvem carregats amb quatre caixes de queviures i amb això passàvem la setmana, no? Clar, això va anar evolucionant fins al present on és imprescindible doncs, l'ús de l'helicòpter, no?
0: Clar.
1: Igual que tema de telecomunicacions, també... Els primers anys estàvem allà totalment incomunicats, no? Vull dir, vam començar el refugi sense tenir cap tipus de telecomunicació. Uh-huh. I bé, quan hi havia algun accident, algun rescat, el primer any havíem de córrer per anar a buscar un punt on enviar un SMS, això el primer any. Ràpidament la federació, junt amb bombers, doncs van edificar una construcció en el coll de Tres Pics on es va muntar un repetidor de ràdio per poder connectar amb bombers pel tema dels accidents. Però a nivell de cobertura estaven sense cobertura i en aquella època doncs, el número que estava publicitat era el dels meus pares i la gent quan trucava per reservar o per demanar informació trucava als meus pares,
0: sí,
1: que vivien a prop de Barcelona,
0: sí, sí.
1: I nosaltres cada dia caminàvem hora i mitja, dues hores, dos cops al dia pel camí dels enginyers a buscar un punt on enviar un SMS, no un WhatsApp perquè encara no existia, i que ens diguessin, avui teniu 5 sopars, no? I així anàvem fent, no?
0: Que bo.
1: I això va anar evolucionant, després vam aconseguir posar un track, un telèfon rural, després, bueno, fins a arribar després un amplificador senyal per un repetidor de telefonia mòbil que un dia se'l van dur al bé, bueno, vam anar passant diferents pantalles fins a arribar al present que pots estar com a la vaca amb 50 persones connectades a internet i tu fer una videoconferència amb Nova Zelanda. No?
0: Vaja, i tant.
4: Hi ha una bona cobertura ara? El refugi?
1: No, cobertura de telefonia mòbil segueix sense llaverna, però tenim...
4: Wifi, tot això teniu?
1: Tenim internet per satèl·lit. Llavors, doncs, amb això podem tant connectar-nos a internet com fer trucades, i a l'usuari també. L'usuari pot trucar via WhatsApp i pot estar connectat a internet.
0: Okay. Ara...
1: tot i que també està bé desconnectar, doncs realment, doncs bé, també la gent té necessitat de baixar tracks, aquestes coses.
0: Ara que comentaves cada cop ha anat evolucionant, sobretot també pel tema d'emergències i això, volia fer-te una pregunta de l'any aquell de la tragèdia del Balandrau, que al final el refugi de Coma de Vaca també veu rebre alguns supervivents de la tragèdia.
1: Sí.
0: No sé si la recordes d'alguna manera, o com va ser tot plegat.
1: Bé, el dia de la tragèdia aquesta del Balandrau, el refugi estava a la part d'emergència oberta, no estàvem oberts aquell dia, però bé, evidentment que ho vam seguir, i bé, doncs està clar que la part d'emergència, doncs, va salvar la vida a les tres persones que van arribar venint des de la zona del Coll de la Marrana, que es van despistar amb el Torp, i en comptes de baixar cap a Baiter, doncs van venir cap a per la vall del Freser, i
0: sí,
1: van topar amb el refugi, i una mica el van veure enmig del Torp gràcies a que hi havia gent fent nit a dins, i van veure les llums de la gent que hi havia dins del refugi. I això, en certa manera, els hi va salvar la vida, perquè si no, probablement, doncs, poder s'haguessin estimbat per les orlles del Freser amb les condicions que tenien, no?
0: Sí, perquè a més el refugi queda molt a la vora del diguéssim, del...
2: El començament del regrot que baixa
0: pel començament del precipici.
1: Sí, sí. Sí, no, sí, tal i com estaria de carregat de neu i les condicions que hi havia, pintava malament si haguessin baixat, si s'haguessin passat el refugi de llarg. I bé, jo, bueno, així com a anècdota, us comentaria que la zona on va hi haver la desgràcia del Balandrau és una zona especialment ventada. Jo crec que això va afavorir, doncs, també que la gent que va tenir aquesta desgràcia, doncs no pogués...
0: Clar.
1: Perquè amb els anys nosaltres hem anat veient que quan bufa ben fort és una de les zones més desprotegides d'allà de prop del refugi, no?
0: Clar, sí.
1: Observant.
0: Bueno, Déu-n'hi-do, sí, al final és una de les coses que també us toca, en aquest cas era el refugi d'emergència, però quan esteu oberts potser també us trobeu en alguna situació així. No sé si em pots explicar alguna que us hagueu trobat, potser no tan desgràcia, però sí alguns rescats, que segur que al final vosaltres també és una de les feines que feu, no? D'estar avisar a les emergències, als bombers, a qui sigui, per rescatar, doncs, excursionistes que s'hagin accidentat.
1: Temes de rescat és bastant freqüent, vull dir, hi ha molt de trànsit de gent, i sovint, doncs, són coses menors, no?, de turmells, d'algú que li fa mal al genoll, d'algú que té febre, del que sigui, però desgraciadament, doncs, de tant en tant, doncs, passen coses més greus, no? I nosaltres, doncs, sí, som, diguem-ne, informadors, diguem-ne, acreditats, on diguem-ne que ja pots facilitar una sèrie de dades als bombers que poden agilitzar, doncs, el tema dels rescats, no? I això a l'estiu és bastant freqüent, no?, d'haver de coordinar amb ells, bueno, de donar avís, i de, fins i tot de vegades, doncs, haver de prendre nosaltres alguna iniciativa o alguna col·laboració, perquè a vegades, doncs, potser és un rescat que és a la nit i no pot volar l'helicòpter, i el primer que està en el terreny ets tu, i de vegades, doncs, pots haver d'assessorat per ells, doncs, participar-hi, no? I sí, forma part de la nostra feina, el tema aquest.
0: I
1: hi ha anècdotes moltes, evidentment.
0: Clar,
1: hem vist
0: tant,
1: de tot.
0: No? I tant.
1: De tot podríem explicar-ne moltes.
0: I com a una a més d'aquestes, de feines de ser el refugi, què és el més gratificant de treballar-hi i de ser...
1: Treballar al refugi?
0: Sí.
1: Aviam, jo penso que et diria que una mica l'agraïment del tipus de públic que tenim. Jo no he treballat a l'hostaleria convencional, però estic convençut que el públic que tenim en un lloc com el refugi de Coma de Vaca genera un retorn que, i una proximitat que no crec que tinguis amb l'hostaleria convencional, no? Ah. Bueno, la gent es fa molt el càrrec d'on està, suposo que la gent també està molt a gust amb l'entorn, amb l'activitat que està fent, amb els serveis que els hi donem, i això doncs fa que, bueno, que acabes normalment rebent això, l'agraïment de la majoria, i això doncs, bueno, que una feina que amb el teu esforç doncs generi felicitat, doncs és xulo.
0: Oh, i tant, oh, i tant. I a més, quan esteu així més aïllats, que l'esforç és doble, no?, per arribar-hi, i a més vosaltres que heu d'anar amunt i avall carregats, al final, que us vagin agraint, sempre us venen més ganes de continuar aquesta feina, no?
1: Sí, no? Jo et diria que això és el més atractiu, no? A part que en general tothom que treballa amb una feina d'aquest estil doncs li agrada el contacte amb la natura, li agrada l'esforç físic, que, bueno, si no t'agrada fer un cert esforç físic ja faries una altra feina, no? Li agrada, bueno, tota l'energia que desprèn la muntanya i que tens moments que realment estàs en un lloc molt xulo i que t'aporta molt, no només a nivell de les persones que hi passen, sinó a nivell de l'entorn, no?
0: Clar. I tant, i tant. I com t'imagines el refugi d'aquí 10 anys?
1: D'aquí 10 anys, bueno, espero encara estar-hi.
0: Segur que sí.
1: I me l'imagino... Bé, segur que amb millores, perquè bueno, amb els anys hem anat passant coses que 10 anys enrere no ens imaginàvem, no? Però bé, fora de coses de tecnologia que puguin aparèixer que ara no sabem quines seran, m'ho imagino semblant a com és ara, no? Vull dir, seguim pujant gent, disfrutant del lloc i amb les millores que els mitjans que tingui la FEC i entre tots puguem anar fent a l'edifici.
0: I tant. Rebeu moltes sol·licituds de gent que vulgui venir a treballar al refugi?
1: Sí, moltíssimes. Molt, vull dir, cada any rebem molts currículums de gent. No. També és una feina que, a vegades, al ser de temporada, a vegades costa fidelitzar doncs els ajudants, no? Però això ens passa, jo crec, en general al col·lectiu de gestors de refugi, no? Per el fet de que bueno, molts refugis no estan oberts tot l'any i clar, no pots oferir doncs un sou tot l'any, i això doncs fa que sovint doncs la gent doncs a la que tenen certes necessitats doncs acabi buscant una altra cosa, no?
0: Clar, clar.
1: Llavors d'una temporada per una altra, doncs sovint doncs la major part de refugis acaben agafant gent nova i hi ha molta demanda que bueno, de gent que té ganes de provar-ho, no?
0: Molt bé, molt bé.
1: I en general nosaltres, tothom que hem tingut, vull dir, tothom si ho deixen és perquè, bueno, perquè ja han estudiat una carrera del que sigui i s'acaben dedicant a lo seu, però la gent doncs li agrada molt l'experiència de, bueno, d'estallar dalt, de les vivències que hi ha, no?
0: Sí, i tant. La veritat és que jo conec gent que sempre, com a mínim, m'ho ha comentat de... M'agradaria algun dia treballar en un refugi de muntanya. Vull dir que no és algo gaire estrany, tampoc, si et mous.
1: Sí, no. Sí, no, ja et dic, hi ha gent que és pel fet de l'entorn, no? Només, doncs perquè potser els agrada córrer, el que sigui, llavors doncs, els encanta el fet de tenir una estona lliure i poder... Però bueno, en general jo crec que és més el fet d'això, de les experiències que van passant allà, no? Et passa tot tipus de gent i pots xerrar amb un, amb l'altre, cadascú t'explica el seu i és xulo.
0: I des d'aquí el refugi, a més de com accedir-hi, digue'ns algunes de les rutes més importants que teniu al voltant.
1: Sí. Doncs bé, com a cims, doncs, bueno, hi ha una pila de cimets, diguem-ne, vull dir, el Torreneu, les Balandrau, Bastiments, bueno, el Pic de l'Infern, en pot ser uns quants. Vull dir. Uh-huh. I després, doncs, com a rutes, hi ha gent que passa fent la variant del GR11, o sigui, la gent que està fent la travessa del Pirineu, quan estàs al Coll de la Marrana, la majoria van pel GR11, però de vegades doncs, hi ha gent que opta per fer la, el GR11.7, que és del Coll de la Marrana baixar pel Freser, passar pel refugi de Coma de Vaca i fer el camí dels enginyers fins a Núria. A nivell de temps és similar a l'opció del GR11 clàssic. I, per exemple, quan fa molt de vent o la meteo no és molt clara, doncs és menys exposat i hi ha gent que opta per fer això. I després, doncs, el que també hi ha molta gent que ens fa és la travessa dels Tres Refugis, que és una ruta que vam organitzar ja fa 25 anys i que enllaça doncs, els refugis de Carençà, Ull de Ter, Coma de Vaca i Vall de Núria, també, a través de quatre valls, la vall de Bassivers, la vall del Freser, la vall de Coma de Vaca i la vall de Carençà. I és una ruta, això, d'unes... es fa entre 3 i 5 dies i és molt atractiva, de paisatge, a l'abast de tothom, no és una ruta, és una ruta de 3.000 metres positius, 3.000 negatius i 53 quilòmetres, no, no, no és molt exigent, però és molt atractiva i la gent, bueno, fa, ho fa força gent.
0: Sí? Cada cop té més aficionats sí, a aquesta ruta?
1: Sí, cada cop té més. I també el que trobem ara, això de fa com 2 o 3 anys, no sé si és un tema de promoció del parc natural o el que sigui, que tenim cada vegada més estrangers i molts d'ells fan la travessa dels Tres Refugis.
0: Carai, molt bé. Molt bé, doncs això és que l'afició a la muntanya doncs, cada vegada va més, també. Xavi, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per estar aquí nosaltres i per haver-nos concedit l'entrevista. I moltíssima sort amb el refugi. Espero poder-vos venir a visitar aquest estiu.
1: Estupendo. Doncs gràcies a vosaltres i res. I no escolto el vostre programa perquè no sabia que...
0: És que és ràdio local, molt local.
1: No. Doncs bueno, poder partir ara me l'escolti.
2: Ho pots escoltar per internet, per això.
0: Això sí.
4: Xavi,
1: digue'm.
4: Dóna records a la Iolanda, de part meva.
1: Ah, vale, ja, doncs ja li diré.
4: Val?
1: Molt bé, no sé com et dius per això. Per
4: a Teresa.
1: Teresa, va.
4: Que no m'has ja fitxat li... encara.
1: Sí, no, estic una mica despistat.
4: Molt bé.
0: Molt bé, Xavier. Doncs bona nit i moltíssimes gràcies.
1: Vinga, a vosaltres.
4: Adéu, bona nit.
0: Adéu.
4: Adéu.

0: Els últims minuts del programa es dediquem a l'espai del temps i, com ja hem dit al principi, quina calorada. Joan Font, a Gallifa també, déu-n'hi-do, no? Apretat.
1: Hòstia, sí, és la quantitat de calor que arriba a fotre, no? Però bé, bueno, s'ha d'engegar l'aire condicionat i arriba un punt que jo he passat molts anys a Gallifa que no necessitava.
0: I ara sí.
1: I de fa 4 o 5 o 6 vaig haver de...
0: Avui he vist temperatures de... amb allà 37 graus,

0: que no surten d'allà de moment. De moment es queden allà aquestes tempestes. Cuidado, perquè s'està acumulant moltíssima energia. A la que vingui una mica d'aire fred, això per un lloc o altre esclatarà. Per tant, precaució els pròxims dies, perquè alguna tempesta segur que serà molt forta degut a aquesta energia que es va acumulant, perquè és una autèntica bomba de rellotgeria, aquesta energia que es va acumulant. Demà, pocs canvis. Encara farà moltíssima calor. Podria baixar un grau o dos, però bueno, tindrem temperatures de més de 40 graus en algunes zones i algunes tempestes al Pirineu. Dimecres, l'única novetat és que la temperatura nocturna sí que notarà un canvi. Baixarà una mica. S'acaba aquest flux de vents de sud amb aquesta pols en suspensió, que segur que l'heu vist, perquè hi ha moltíssima pols en suspensió del Sàhara. Amb aquest vent de sud sempre transporta aquesta pols del desert. I el dimecres es para una mica i farà que la temperatura nocturna pugui baixar 1 o 2 graus. Sol, algunes tempestes, l'altra vegada al Pirineu. I dijous sí que es comença a notar una mica la davallada de temperatures, baixaran 2 o 3 graus o 4 respecte a les temperatures d'avui, però poques més novetats. No s'esperen tempestes generals, només aquestes gotellades de tarda a la zona del Pirineu, sol la resta i mica en mica aquesta posa en suspensió que anirà marxant de casa nostra. I el que marxem ara som nosaltres, ens anem de vacances, ens anem a menjar una mica per celebrar el Sant Joan i anem de vacances. Moltes gràcies a tothom, Pep, Teresa, Raül, Joan, bona nit, fins a setembre, adeu!
1: Adeu, bona nit!
2: Al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda, amics i amigues, nens i nenes, nois i noies, aquí amants del programa Planeta Rock, el programa més rock'n'rollià de les zones arsianes moianeses. Aquí comença una nova edició del programa que us porta a través de la història de la música rock des d'aquí, des de Ràdio Moià. Saludem, com sempre fem, els oients de Sant Feliu de Codines que escolten la repetició del programa els dilluns a les 11 del vespre a través d'Ona Codinenca. Bé, nois, avui arriba l'últim programa de la temporada i ja en van dos. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, quan a que miram tu veig que hem arribat a fer 64 programes. Aquest serà el 65è. Si m'ho diuen fa un parell d'anys, encara no arriba, doncs déu-n'hi-do. Moltes hores, molts guions, molt esforç, i intentant seleccionar sempre bona música, temes claus perquè poguéssiu entendre el que us estava explicant. He intentat fer una bona repassada a la història del rock. Anem cronològicament, no és fàcil perquè de cop estàs parlant de l'any 67 amb els Kings, per exemple, i llavors has de tornar una mica enrere per anar als Beatles, després has de tornar una mica enrere per explicar Bob Dylan. En fi, que no és fàcil, però ho disfruto molt, com ja us vaig dir l'any passat. Jo mai havia fet ràdio i realment m'ho estic passant teta. Bé, avui farem una petita repassada, com a programa cloenda de la temporada, a tot el que hem estat fent aquesta temporada. I, si recordeu, per allà al mes de setembre vam estar parlant, vam començar, diguem, la temporada parlant de la British Invasion. Què era això de la British Invasion? Doncs tots aquests grups britànics que, de fet, inspirats en la música americana, tant amb el pop de la Motown com amb el blues més negre, doncs van començar a fer versions d'aquelles cançons i, de cop, els americans, que són bastant racistes, tots ells, van veure que hi havia gent blanca que s'interessava per aquella música que era americana, que era intrínsecament americana. I llavors aquests grups britànics van tenir un èxit espaterrant a Amèrica. Van parlar de molts, molts grups d'aquesta British Invasion, com per exemple la banda de Manchester, els Hollies.

Solis, aquella banda de Manchester que tenia a les seves files el gran Graham Nash, que després formaria juntament amb David Crosby dels Byrds i Stephen Stills de Buffalo Springsteen la gran banda Crosby, Stills and Nash, on més endavant s'hi afegiria el grandiós Neil Young. Els Hollies vam sentir uns quants temes, com per exemple aquest altre que es diu Carrie Ann.

la veu de Graham Nash per sobre de totes. Vam parlar d'altres bandes també molt importants, com per exemple els Zombies, que van tenir aquell gran èxit amb un tema que estava inclòs en un disc absolutament psicodèlic. La temporada que ve parlarem dels altres Sgt. Peppers, d'aquests altres discs que s'han considerat per la seva experimentació, per la seva innovació, per el moment que van sortir, doncs, per la seva elaboració i originalitat, doncs, se'ls diu els altres Sgt. Peppers. I un d'ells era un disc dels Zombies on hi havia aquest gran tema, Time of the Season.

aquest gran disc dels zombis de Odyssey and Oracle, i en parlarem al començament de la temporada que ve. De fet, bé, també tenien altres èxits no tan psicodèlics com, per exemple, aquest She's Not There.

She's Not There, dels Zombies, el seu primer gran èxit. Després vam parlar d'una banda que es convertiria, juntament amb els Who, la gran banda mod dels anys 60, que van tenir un èxit espaterrant als Estats Units. Una banda amb membres que són històrics, com Ian McLagan, com Kenny Jones a la bateria, que va ser més tard bateria dels Who, en fi, com Ronnie Lane al baix i Steve Marriott, el gran Steve Marriott a la guitarra i a la veu, que després, més endavant, per exemple, faria el The Faces amb Ronnie Wood i amb Rod Stewart. Bé, perdó, Rod Stewart entraria a substituir a Steve Marriott, però Steve Marriott més endavant va fer un grup que es deia Humble Pie amb Peter Frampton. D'aquests grans Small Faces, una gran banda, vam escoltar, per exemple, Lazy Sunday.

Chico Park, em sembla que fa poc que el vaig sentir de fons en algun anunci publicitari. La bona música no mor mai. Després ja, en el següent programa, vam continuar parlant de la British Invasion. De fet, li vam dedicar a la British Invasion 3 programes. Un que va ser, diguem, a l'últim de la temporada passada, que va estar, diguem, una mica tallat per la mort de Brian Wilson i que li vam fer aquell homenatge, però ja havíem fet un programa de la British Invasion i al començar aquesta segona temporada en vam fer dos més. En el següent programa de la British Invasion vam parlar d'aquella banda que va tenir un èxit espaterrant a Amèrica, que va aparèixer 12 vegades al Ed Sullivan Show, que tenia un jumbo particular per ells i que va tenir a Amèrica, molt més que a Anglaterra, un èxit espaterrant. Estic parlant dels Dave Clark Five, i el seu primer èxit va ser Glad All Over.

de Clark Five, liderats pel bateria, que era Dave Clark. Van tenir molt, molt èxit a Amèrica. Un gran exponent de la British Invasion. Després vam estar parlant d'altres bandes, per exemple, la gran Spencer Davis Group, que tenia a les seves files el gran, el grandiós Steve Winwood.

Quina gran veu la de Sting Wibbot. Vam fer també una repassada molt breu a algun dels seus temes en solitari. Un home multiinstrumentista que ho toca absolutament tot i que va començar amb aquesta banda, Spencer Davis Group, que també van tenir un altre èxit a part de Keep on Running, que era Gimme Some Lovin'.

grans, grans Spencer Davis Group i gran, grandiós el senyor Steve Winwood. Després vam estar parlant també d'una banda molt significativa de la British Invasion, la banda que és més famosa, més que res, perquè hi van, diguem, en algun període de la seva vida, hi van ser membres els tres grans guitarristes britànics. Tres guitarristes que estan considerats dintre dels cinc millors guitarristes de la història. Estic parlant dels Yardbirds, on hi van tocar diferents etapes Eric Clapton, Jeff Beck i Jimmy Page. I vam posar algun dels seus èxits, com per exemple aquest For Your Love.

For Your Love dels Yardbirds, amb Kate Ralph a la veu. Ja us dic, una banda que està bé, té bons èxits, però és més aviat famosa per això, perquè hi van participar en diferents etapes aquests grans guitarristes. Després vam passar a una altra banda de la British Invasion, una banda que es deia Them i que estava capitanejada per la veu indomable del gran, del monstre, del lleó de Belfast, del senyor Van Morrison.

grans Dem, els grans Dem amb la gran veu, amb la grandiosa veu del senyor Van Morrison, un dels personatges més esquerps de la història del rock, equiparable a Bob Dylan. De fet, Van Morrison diu que les seves màximes influències són Dylan i John Lee Hooker. Suposo que la seva gran influència de Dylan és perquè és quasi igual de raro i esquerp com ell. Un altre gran èxit de Dem, per exemple, era aquest Baby Please Don't Go.

Els grans Demon, Baby Please Don't Go. Després també vam escoltar una més bandes, és que n'hi ha moltes de bandes de la British Invasion, com per exemple els Animals, amb un altre gran vocalista, el senyor Eric Burdon, que van tenir un èxit espaterrant amb una cançó tradicional que es deia House of the Rising Sun.

Un supertema, el House of the Rising Sun, que va creixent i va creixent i va creixent. És espectacular. Els Animals amb el gran Eric Burdon, amb aquesta veu impressionant, que comptava amb les seves files al baix el senyor Chas Chandler, que va ser el descobridor i primer mànager de Jimi Hendrix. En fi, una gran banda. També van tenir, per exemple, algun altre èxit, no tan notable, però com aquest Don't Let Me Be Misunderstood.

Gran banda, gran banda de la British Invasion, els Animals. I després vam parlar d'una altra banda de la British Invasion que ja menja una mica a part. I en aquesta banda li vaig dedicar un parell de programes perquè és una banda que és fonamental dintre de la història del rock. I si no, sentiu aquest tema.

Ja temes que és un pecat tallar-los, però bueno, volia almenys arribar fins al solo. Un tema fundacional del que es va dir, o es considera un tema fundacional del que és el hard rock, el heavy metal, o digueu-li com vulgueu. Aquesta guitarra trencada, distorsionada, que va ser idea de Dave Davis, el germà de Ray Davis, evidentment estem parlant dels Kings, que va esquinçar la membrana, la tela del seu amplificador, per aconseguir aquest so tan brut. Els Kings, hem estat parlant molt dels Kings, del gran, del grandiós Ray Davis, que, a part de You Really Got Me i altres temes com All Day and All of the Night, que repartien una mica la mateixa fórmula, s'endinsava ja a terrenys una mica més experimentals, com per exemple en aquest See My Friends.

Ray Davies, que amb la seva manera d'escriure cançons, lletres de cançons, vaja, sempre, diguem, destacant la idiosincràsia del fet de ser britànic i de viure una vida gris en un suburbi anglès, va fer un fotimer de cançons amb aquesta mateixa temàtica, entre elles la cançó que es considera la cançó més bella, més maca, escrita mai en llengua i en anglesa. Estic parlant del gran, del preciós tema Waterloo Sunset.

Una autèntica bellesa de tema, aquest World of Sunset. Ray Davies, un dels grans compositors de la música de tots els temps, de la música pop de tots els temps. I els Kings, un grup que va tenir una importància brutal, sempre barallats, prohibits a Amèrica pel seu mal comportament a l'escenari, en fi, una pura banda de rock and roll. Bé, després vam deixar ja cap al programa, crec que és el 37, vam deixar els Kings enrere i vam començar a parlar dels Beatles en la seva etapa una mica ja quan començaven a fer coses una mica més experimentals, almenys a nivell de ritme i a nivell de lletres, etc. Vam parlar de Heart.

també de Help, vam fer una mica una repassada a, diguem, a les pel·lícules que havien fet. Però vam parlar també dels singles. Els singles jo crec que en aquesta època era on els Beatles començaven ja a experimentar, ja us dic, almenys amb ritmes i amb influències una mica més diferents. Ja no estaven tan enganxats en aquestes cançonetes d'amor, de She Loves You i totes aquestes coses. Per exemple, un single que ja començava a veure's que anaven cap a altres llocs és aquest Ticket to Ride.

Un altre single on es veia que anaven ja les coses per altres camins era aquell meravellós Day Tripper.

Després d'analitzar una mica aquest començament d'experimentació dels Beatles, ens vam centrar en dues obres fonamentals dels Beatles que anàvem una mica cap allà, cap al Sgt. Pepper's. Ens vam centrar en els dos discs, el Rubber Soul i amb el Rubber Soul de 1965, si no em falla la memòria, i el Revolver de 1966. Ja en el Rubber Soul la cosa anava ja bastant experimentada. Van començar a fumar marihuana, experimentaven i volien fer coses diferents a l'estudi i treien autèntiques meravelles, com per exemple aquest Drive My Car.

Drive My Car, un gran tema ja del Rubber Soul. Ens hem centrat bastant, crec recordar, amb una cançó que ja era molt Lennon, on la seva influència, sobretot a la manera d'escriure lletres de Bob Dylan, el va portar a escriure, diguem, lletres una mica més personals, una mica més explicant anècdotes, explicant com se sentia, potser ja parlant en tercera persona. En fi, vam donar bastant d'importància, vam analitzar-la bastant de dalt a baix, aquell tema tan maco que es deia Norwegian Wood. Molt, molt dilanià.

Llavors vam passar també a parlar del Revolver. I vam començar a parlar del Revolver amb el primer tema que es va gravar per aquest gran disc, per molts crítics, considerat el millor disc dels Beatles, el Revolver. I vam començar parlant del primer, es pot considerar el primer tema psicodèlic de la història, el tema Tomorrow Never Knows.

0: Li vam donar importància en aquest tema perquè és el primer tema on es fa servir un estudi de gravació com a un instrument més. És la primera vegada on es van utilitzar loops o samplers, i és un tema que vol portar l'oient a experimentar el que és un viatge amb LSD. Vam parlar de l'LSD, vam parlar de Timothy Leary, el gran guru de l'experiència psicodèlica. En fi, vam fer una bona repassada a aquest tema, que és un tema importantíssim dintre de la història de la música. Dintre del Revolver també hi havia grans temes. I grans temes de George Harrison, que va començar a ser un compositor important dintre del quartet de Liverpool.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2...

Taxman, el tema de Harrison, que obria per primera vegada un LP dels Beatles. Aquest gran tema on es caga amb Hisenda, bàsicament, i amb els impostos. També hi havia altres meravelles dintre d'aquest disc, com el tema de McCartney, Eleanor Rigby.

Llavors vam retrocedir una mica per enganxar l'altra gran banda dels 60 al Regne Unit. Evidentment m'estic referint als Stones, que després de fer uns quants singles, de fet triomfar amb un single que van composar Lennon i McCartney, que era Wanna Be Your Man, van anar traient versions de blues fins que van treure dos temes originals. El primer va ser The Last Time i el segon va ser un tema que ho va petar absolutament tant al Regne Unit com als Estats Units.

Famosíssim Satisfaction, un tema que mai ha agradat al seu compositor principal, el senyor Keith Richards. En fi, un tema que es considera el primer tema on es va utilitzar el pedal fuzz, aquesta distorsió, però això, com us vaig explicar en el programa quan parlàvem d'aquest tema i dels Stones, no és ben bé cert, però sí que és, diguem, on es va utilitzar per primera vegada en un tema que va arribar al número 1. Després dels Stones vam anar a cap a un altre grup que havia tret un altre tema, diguem, que expressava la frustració del jovent, com el Satisfaction, però ho expressava amb bastanta més mala llet. Estic parlant dels grans, dels grandiosos Who i del seu tema My Generation.

Vam parlar tota la gestació dels Who, que primer es van dir High Numbers, aquells dos mànagers que tenien la idea de fer una pel·lícula sobre un grup des dels seus inicis fins al seu esclat, el seu triomf total, i van agafar els Who. Els Who, que a part de My Generation, hi havien tret singles absolutament formidables com aquest, I Can't Explain.

Vam estar parlant dels discs que van treure els Who en aquella època. Vam fer bastant èmfasi en dos d'ells, en Quick One, on hi havia la primera, diguem, proto-rock òpera, que era el tema A Quick One While He's Away, que vam analitzar aquí en el programa. I després vam passar també a parlar d'aquell disc tan estrany que era de Who Sell Out, on se simulava una emissora de ràdio on hi havia temes dels Who intercalats amb, diguem, anuncis publicitaris, una mica simulant aquelles ràdios pirates britàniques que emitien des d'aigües internacionals, com, per exemple, Radio London o Capital Radio. Per exemple, en aquest disc hi havia el gran single, el single que Pete Townshend va dir que més bo ja no podia composar, encara que si ho faria més endavant, evidentment, però que és un gran single, un single molt experimental, que es diu I Can See For Miles.

Bray, després, tornant als Beatles, després d'haver analitzat el Rubber Soul i el Revolver, com vam fer, vam arribar a per analitzar el disc que és la mare dels ous, el disc considerat més important de la història del pop o del rock, aquell disc que ho va trencar absolutament tot, aquell disc que marca un abans i un després dins de la història del pop i el rock. M'estic referint, evidentment, al Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

Un disc que ho va petar absolutament tot quan els Beatles van deixar de tocar en directe perquè no disfrutaven, no se sentien i van tenir tot el temps del món, de fet 6 mesos, per estar dintre de l'estudi i fer el que els hi passés pel forro, creant una obra absolutament brutal que quan va sortir va deixar a la gent absolutament astorada, que va canviar la moda, va canviar la manera de composar, la manera d'utilitzar un estudi i que va deixar tota la professió una mica dient, bueno, però això què és? I els oients, els fans, que van estar mesos intentant descobrir què s'estava dient en aquest disc teòricament conceptual, amb aquella portada, amb aquells temes, amb aquelles lletres tan ambigües. Un disc impressionant que tenia autèntiques joies, com per exemple aquest Lucy in the Sky with Diamonds.

Lucy in the Sky with Diamonds, una cançó on Lennon va treure la lletra simplement d'un dibuix que havia fet el seu fill Julian, on la seva companya d'escola, Lucy, estava dibuixada. I com que els nois no posen, diguem, horitzó, semblava que estigués flotant en l'aire, no posen horitzó quan dibuixen, doncs semblava que la Lucy estigués flotant, i d'aquí Lennon va inventar-se tot un imaginari absolutament psicodèlic. Un altre gran tema de Lennon va ser aquella experiència sonora que es deia Bing for the Benefit of Mr. Kite.

una cançó sense massa estructura, simplement amb una sonoritat que convidava a l'oient a endinsar-se dintre del món del circ, perquè a la lletra, o la idea de Lennon, la va treure d'un cartell on s'anunciava un circ de principis del segle XX o finals del XIX. I a base d'harmònium i samplers d'orgue va voler que la gent olorés, com deia ell, a l'olor de serradures de les pistes de circ. Dintre d'aquest àlbum, evidentment, que hi havia temes de McCartney molt important, però per mi els de Lennon destaca, com va destacar aquesta meravella que era A Day in the Life.

At the End of Life, un tema increïble on es van ajuntar les parts de Lennon i McCartney, les dues parts que ells havien composat, mitjançant aquell, el que Lennon va descriure com vull un gran orgasme musical, i George Martin es va inventar aquell crescendo de, on una orquestra sencera anava durant, no sé quants eren, 16 compassos, 24 compassos, tenia que anar de la nota més baixa a la nota més alta, i així es va provocar aquest increïble orgasme musical.

A The End Alive, tot un tamarro, una experiència brutal. Recordem també que li vam dedicar 6 programes al Sgt. Pepper, els vam analitzar, els vaig posar pistes, primeres tomes, absolutament de tot, perquè, bueno, és el disc més important de la història, teòricament, i valia molt la pena analitzar-lo bé. Recordeu que abans, o sigui, el primer tema que es va gravar per aquest gran disc és el meu tema favorit de tots els temps, que es diu Strawberry Fields Forever.

Bé, ja més recentment vam estar dedicant a 4 programes que van ser al senyor Bob Dylan, el senyor més esquerp i més raro de la història del rock, però un senyor que va canviar la manera d'escriure lletres i que va influenciar a tots, absolutament tots els escriptors o compositors de rock de l'època. Com que d'això ja no fa tant, de fet, el Bob Dylan vam començar ja a veure cap al programa ja 60, o sigui que tampoc fa tant, o el programa 59, des dels seus orígens a Greenwich Village fins que es va tornar elèctric. Bob Dylan, evidentment, un personatge importantíssim dintre de la història del rock. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. I entre el folk i el rock vam estar parlant ja aquests últims programes de la gran banda de folk rock, la banda americana més similar als Beatles, els senyors The Byrds.

Una banda que va començar fent versions de Dylan, però que va ser precursora del folk rock, del country rock i de la psicodèlia amb només 5 discos. Per exemple, quan a nivell psicodèlic, diguem, aquell gran tema del Fight Dimension que es deia 8 Miles High.

Bé, com sempre se'ns tira el temps a sobre. És l'últim programa de la temporada i no voldria deixar-vos sense donar-vos les gràcies tots els que em sentiu en directe els dijous de 6 a 7 aquí a Ràdio Moià, i a tots els que seguiu, diguem, també els oients, evidentment, de Sant Feliu de Codines, i tots els que escolteu els podcasts per iVoox. Us agraeixo molt, evidentment. Sense vosaltres, fer aquest programa no tindria cap mena de sentit. I com que els temps corren i us vull deixar amb un missatge, amb una mica de bon gust de boca, em despediré amb un tema antibèl·lic, perquè aquest any realment això és per llogar-hi cadires. Em despediré amb el gran tema de Marvin Gaye, What's Going On. Us espero l'any que ve, la temporada que ve, a partir del setembre, després de vacances, per continuar explicant-vos aquesta apassionant història que és la història de la música rock. Perquè contra totes les guerres, l'únic que compta i l'únic que val la pena és l'amor i la cultura. Fins l'any que ve, una abraçada a tothom.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.

mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanada que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la que

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.

0: Aquest és el programa d'informació
1: de... Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Ficat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

Escolta, Zicat.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. Ara mira'm bé, passo ràpid, sempre

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.